0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. El Barça ja prepara la festa de celebració de la Lliga, que serà diumenge, si empata o guanya el Camp Nou contra el Madrid. I dilluns, prevista ja rua de celebració pels carrers de Barcelona, una rua que ja us podem avançar. Serà per la tarda, òbviament, i acabarà al Camp Nou. Aquesta és la intenció, aquesta és la idea, que dilluns, si el Barça guanya la Lliga, el Clàssic, hi hagi rua pels carrers de Barcelona a la tarda, amb final i festa al Camp Nou. Abans, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: El Barça haurà de fer els deures i almenys empatar contra el Madrid en un Clàssic que vindrà marcat a la prèvia pel no dinar de directives, que ja és habitual.
1: És habitual a Barcelona, no hi haurà dinar de directives. El motiu, no ve Florentino Pérez.
0: Però ja no ve mai, últimament.
1: No ve mai, però és que mai s'ha jugat al Madrid una Lliga a cara o creu en un Clàssic a Barcelona els últims anys. Mai a la història, de fet. I Florentino Pérez no viatjarà amb el Madrid al Clàssic de diumenge. No ha vingut mai a Montjuïc des del 2023, que el Real Madrid es va unir a la denúncia pel cas Negreira, que no celebra cap dinar de directives entre els dos clubs a Barcelona. Sí que s'ha fet algun còctel a la Llotja quan el partit ha estat a un quart de cinc de la tarda, però no hi ha hagut un dinar com a tal a Barcelona. A Madrid sí que s'ha produït, quan el Barça ha anat la comitiva cap allà, però a Barcelona no. I aquesta vegada tampoc hi haurà dinar de directives perquè Florentino Pérez no ve al Clàssic.
0: Recordeu que el president formal del Barça és Rafa Juste, que Joan Laporta estarà a la Llotja com a convidat, perquè fins al dia 1 de juliol no pren possessió com a president després de guanyar les últimes eleccions. No hi haurà Florentino Pérez. Sí, està previst, i després ho ampliarem amb l'Anton Meana, que viatgi el president de la federació, Rafael Louzán, i entregui la copa si el Barça és campió. Atenció, notícia, no està tancat encara, però la idea és que el president de la federació vingui a Barcelona al Clàssic, estigui a la Llotja, i si el Barça és campió, entregui la copa el mateix dia del partit. Després, amb l'Anton Meana, qui van posar deures ahir, i escolteu que ja els ha fet, ampliem aquesta informació que us donem al que t'hi jugues.
2: Ah, a tot això. Así habrá un presidente. Así habrá uno.
0: Que tampoco te cae bien.
2: Bueno, pero ya me entiendes. Es que no se pueden tolerar estos casos. No.
0: Deia que a tot això, Santi, el Barça sap que podrà comptar amb jugadors importants com Rafinha, que ja s'ha recuperat, i que no tindrà disponible a Lamine Yamal, que s'està recuperant i cada vegada va millor.
1: Sí, ha començat el seu procés de recuperació a la Ciutat Esportiva i ja treballa al gimnàs, i ahir ja feia exercicis en solitari al camp d'entrenament sobre la gespa de la Ciutat Esportiva. Tot s'engloba dins del procés de recuperació de la lesió que es va fer al bíceps femoral. Ja sabeu, era una lesió de grau 2, que el tindrà entre unes 6-8, més 8 que 6 setmanes de baixa, però és important veure la Lamine Yamal sobre la gespa. Va fent el gimnàs una mica, al camp d'entrenament. Ahir estava amb preparadors físics, per tant, és una passa endavant en aquest procés de recuperació important de la Lamine Yamal.
0: Va avançar en la recuperació de la Lamine Yamal, ja pensant en el Mundial amb la selecció espanyola. Gràcies, Santi.
1: Fins
0: 12
1: ara.
0: I 13, abans de saludar Josep Maria Bartomeu, endrecem l'actualitat.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Avui és dia Champions. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
4: Hola, sí que bon dia.
0: Juguen Arsenal-Atlético de Madrid.
4: Sí, partit importantíssim per les aspiracions del Cholo Simeone. Arsenal-Atlético a partir de les 9 de la nit. Arteta, l'entrenador de l'Arsenal, diu que estan com avions.
5: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, esto, así que mañana es un día que va a ser enorme.
4: A l'Atlético de Madrid ya el dubte de Julián, ahí va a treballar amb els preparadors físics de l'Atlético de Madrid. Han canviat d'hotel, diuen que és per superstició. Deia això Simeone a la prèvia del partit.
6: Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
4: Simpàtic Simeone a la prèvia d'un Arsenal Atlético. Començarà a les 9 de la nit, el xiularà Schieber, l'àrbitre alemany.
0: I demà jugarà el Bayern de Múnich Paris Saint-Germain.
4: A partir de les 9 de la nit, amb la baixa de Schraff, ja ha donat la llista de convocats el Paris Saint-Germain, amb la que viatjarà cap a Múnich. La baixa de Schraff és l'única destacada a l'equip de Luis Enrique.
0: Els dos partits els podreu escoltar en directe al Carrusel de la SER. Martí Junca, què tal, com estàs?
7: Bon dia, sí que...
0: La Lliga Femenina apareixerà a la quiniela, a la travessa.
7: Sí, el govern espanyol ha aprovat que quatre partits de la Lliga F s'incorporin a la quiniela.

0: s'incorporin a la quiniela, Pedro Sánchez ho celebra en un tuit dient que és un pas més per seguir sent una referència internacional. Aquesta notícia arriba a la prèvia del Barça-Llevant. Pere Romeu ha parlat sobre Alexia Putellas, que va sortir del camp plorant a la semifinal contra el Bayern, dient que va ser una setmana complicada, però que la veu bé.
1: Jo la veig molt bé. Va ser una setmana llarga d'entrenament. Quan tens una setmana llarga i no estàs acostumada, sempre estàs amb les ganes de que arribi ja el partit i van passant dies i encara no arriba. Jo crec que això va ser difícil de gestionar per algunes persones, però en aquest cas l'Alexia li ha vist tota la normalitat. Va fer un grandíssim partit l'altre dia, ens va ajudar moltíssim. Així que professional de cap a peus i supercentrada.
0: El tècnic ha avisat que farà rotacions i Graham Hansen ha passat proves mèdiques avui i es dubta per demà.
2: Victòria del Sevilla, que complica la vida a Espanyol i Girona.
0: Sí, un gol d'Alexis els treu del descens. Luis García Plaza deia a roda de premsa que haguessin pogut guanyar per més i tot.
3: És un partidazo para mí. Creo que es un partido para terminar 3-0. 4-0. El alma la ha puesto la gente. Agradecerles, yo lo que he vivido aquí es algo realmente muy emocionante, lo que se ha vivido hoy aquí. Por lo menos los que habéis vivido otras veces, pues a lo mejor no, pero los que lo hemos vivido por primera vez te impresiona. Me parecía que en este momento se iba a caer.
0: Ara el Girona és a 2 punts de la permanència i l'Espanyol a 4, que dissabte s'enfronta al mateix Sevilla. I última hora de Lliga Espanyola, Edin Terzic, anunciat com a entrenador de l'Atlètic Club per les properes dues temporades.
2: Edin Terzic substituirà Ernesto Valverde a la banqueta de l'Atlètic Club de Bilbao. En bàsquet, el Madrid pot ser equip de Final Four si guanya l'Apoel.
0: Els d'Escariolo tenen l'avantatge de 2-0 a l'eliminatòria i han de guanyar la pista dels israelians si volen ser la final a 4 a l'NBA. Aquesta matinada, primers partits de les semifinals de conferència amb victòries de Knicks i Minnesota.
2: I tanquem amb la renúncia de Paula Badosa a Roland Garros.
0: Encara no ho ha comunicat de manera oficial, però el seu nom apareix tatxat a la llista de la fase prèvia. Recordem que en categoria masculina tampoc el jugarà Carlos Alcaraz.
2: Al quiosc.
4: Al quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López.
5: Buenos días, sí que en Brasil hay un escándalo. Robinho Jr., el hijo de Robinho, ha presentado una denuncia acusando a Neymar de agresión, según ha informado el diario Globo Esporte. Envió el delantero de 18 años un escrito al Santos, su club, donde pide una reunión para contar esa agresión que sufrió en el entrenamiento del pasado domingo y además planea la rescisión de su contrato por ausencia de condiciones mínimas de seguridad. Según Robinho, recibió insultos primero de Neymar y luego una bofetada violenta en su cara. Y la defensa del delantero, del joven delantero, ha pedido que se abra un expediente. Santos ya lo ha hecho. Además de que se recuperen las imágenes de los entrenamientos y que se posicione la directiva santista. Y esa reunión es clave para definir la ruptura del contrato. Si el Santos no cumple lo que pide el hijo de Robinho, este estudia adoptar medidas judiciales contra Neymar.
2: Gracias, Marcos. Cuida la voz, que no pareces tú.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
2: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER on teniu tot el contingut gratis i l'oferta radiofònica de la emissora. Podeu deixar també els vostres missatges al 606-32-72-11.
9: Com ho ha fet, per exemple, l'Héctor.
10: A veure, amb el tema de la Copa, jo crec que hauríeu d'estar més prudents de quan la trae, quan celebramos, quan tal, perquè el calendari no és senzill. Tens l'Alavés, que s'està jugant la vida, tens el Betis, que a priori és un rival que va molt a dalt i el Barça n'hi va bé, i també s'estan jugant a Europa, i després tens el València, que no té la permanència garantida, sí? El rival més fàcil és el Madrid, però veient els arbitratges de la temporada jo encara no parlaria de quan passaria la Copa, eh?
2: Entenc que els oients siguin prudents, m'agrada, però que tampoc surtin els tribuneros.
9: Potser ens
2: ara
9: estem passant aquí, no? Potser ens estem passant.
2: És una qüestió, sí, de superstició. És un tema. Entenc aquest oient.
9: Sí.
2: 606-32-72-11. Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Ets supersticiós?
11: No, gens.
2: Creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge?
11: Sí.
2: I aniràs al camp a veure-ho?
11: No aniré jo, perquè va molt buscat la família i van els més joves, fills i nebots.
2: Perquè la família és tota sòcia abonada.
11: Sí, en total la família són molts. No, abonats som 11 només.
9: Només, diu.
11: Sí, però som al voltant quasi 30 socis. Però dels abonaments d'aquests 11, només 4 tenen el passi aquest actual, perquè els altres estan esperant, doncs, que el Camp Nou es torni a obrir. Per tant, ara tenim 4 passis.
2: Perquè jo recordo, abans de que comencessin les obres del Camp Nou, que tenies alguns familiars en llista d'espera, no?
11: Bueno, tinc els meus fills encara en llista d'espera. Els meus fills porten...
2: Però quan eres president del Barça ja els tenies en llista d'espera.
11: Sí, sí, abans.
2: Que em va sorprendre un dia que ho van comentar que vaig pensar, el president del Barça té els fills en llista d'espera per un abonament?
11: Sí, bueno, a vegades els meus fills deien, papa, si ets president... No, s'ha de fer les

0: coses com toquen, i encara estan a llista d'espera tots els meus dos fills, i tinc alguns nebots també.
1: I tu vas molt al camp?
0: Des de que han obert un altre cop al Camp Nou, no. Hi vaig anar abans d'anar a Montjuïc, a Montjuïc no vaig anar-hi, al Camp Nou sí que vaig anar-hi abans de moure'ns a Montjuïc, i ara espero tornar-hi doncs, quan recuperem tots els abonaments de la família i no hagi aquesta guerra permanent d'assistència.
1: A quina zona?
0: Estem a Tribuna Baixa.
1: Tribuna Baixa.
0: Sí, just darrere la banqueta del Gol Sud.
1: I per què no vas anar a Montjuïc?
0: Mira, teníem aquests quatre passis i, com sempre, hi ha doncs, moltíssimes peticions a la família. I també és veritat que molts cops l'utilitzo també per convidar clients de l'empresa. I en aquest cas, per exemple, també és veritat que el dia del Madrid també venen dos americans que volen anar-hi. Per tant, doncs, primer la feina a vegades i per la tele també es veu molt bé, la veritat. Ens hem acostumat.
1: L'empresa et va bé, no? Has obert seus a diferents llocs del món, no? Miami, Estats Units, tens diferents seus,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, l'empresa va bé, també va patir la pandèmia, com moltes empreses, i el nostre sector és un sector que des de fa 2 anys s'ha recuperat, i aquest sector doncs torna a pujar, que és el sector d'infraestructures, tant per ports com per aeroports.
1: I Estats Units ja està
0: creixent bon mercat, no? Sí, nosaltres als Estats Units tenim una filial, en diversos països, crec que hi ha 32 filials tenim a tot arreu del món, i la americana doncs funciona força bé, està a Florida, Miami, a Port Canaveral, i bé, és un bon mercat de ports i aeroports.
1: I quan viatges a Miami per feina, aprofites per veure Messi o no?
0: Algun cop he anat a veure'ls a jugar. Ara, des de que no està el Jordi i el Bussi, no he anat encara, però quan estan jugant i vaig anar a veure un parell de partits, no només per veure'ls amb ells, també per veure el Xavi Asensi, veure el Víctor Oliver, el Raúl Sanllehí. Clar, són tots executius del Miami que van estar durant èpoques en el meu equip d'executius. La veritat és que el Miami va molt bé, no només gràcies a Messi, que és cert que Messi deu portar el 80%, però també perquè té un bon equip d'executius catalans que més aporten al club.
1: Són les 12:22, avui Josep Maria Bartomeu, el Què t'hi jugues, amb l'Adrià Soldevila, el Jordi Martí, hola Solde, hola Jordi.
2: Què tal? Bon dia.
1: Analitzarem l'actualitat i parlarem d'algunes qüestions que hem destapat en aquesta casa i l'afecten a ell, i ha vingut avui a donar explicacions 6 anys després que vas prometre que vindries al Què t'hi jugues i al final has complert.
0: Sí, jo crec que vam parlar-ho nosaltres. En aquell moment us vaig dir, jo no puc venir en aquest moment, perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Això va succeir aquest darrer mes de març. Per tant, des del mes de març jo tinc la llibertat ja per anar doncs, als mitjans i explicar doncs, la meva visió de les coses com van succeir, no només evidentment els temes que vosaltres vau destapar, sinó molts altres temes que hi ha, no? El que passa que és veritat que avui hi ha un tema encara que han obert fa poc, que és un segon informe. D'aquest segon informe no us podré dir res encara perquè...
1: Parles del cas Barçagate.
0: Cas Barçagate, perquè doncs he demanat poder anar a declarar abans de final de juliol, i quan hagi declarat, si m'ho permeteu, torno al vostre programa.
1: Ah, fantàstic. Doncs, perfecte.
3: Demana tornar a declarar i demanarà tornar a venir el que t'hi jugues.
0: Ah, exacte, per parlar d'aquest segon informe que tot just el van presentar els Mossos, després de 5 anys el van presentar aquest darrer mes de març, i la veritat encara no he tingut temps de llegir-me'l tot ni d'anar a declarar, però vull fer-ho abans del 30 de juliol.
1: Ara parlarem del Barçagate, del cas Negreira, d'altres notícies que hem destapat al que t'hi jugues. Fruit d'això es va crear un separador al programa on tu ets el protagonista, amb aquella frase del sempre surt la ser.
0: Sí.
1: Però abans
0: jo vaig dir això, sempre surt la ser.
3: Sí. A RAC1 ho vas dir.
0: Ah, sí. No, és cert que...
1: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
0: Clar, perquè, però, no, però és certa. Per exemple, amb els meus abogats i advocats que estem parlant, sempre diuen, abans que nosaltres, la ser ho treu. I molts cops traieu temes judicials que ni tan sols advocats encara han rebut des del tribunal. Per tant, teniu un avantatge enorme.
1: Abans de parlar d'aquestes qüestions, sobre l'actualitat del Barça, com veus el club?
0: El club? Depèn per quina àrea em preguntes. Si és pel futbol, bé, molt bé. Jo molt feliç del Flick, de l'equip, dels resultats, de la projecció que tenim de futur, i el fet doncs, que tants jugadors joves s'hagin incorporat al primer equip.
1: I per què dius depèn? Perquè la gestió
0: creus que no està bona. Si em preguntes per l'àrea econòmica, doncs la gestió no és bona. Si em preguntes per les seccions, és evident que els resultats no són bons. Si em preguntes pel Barça, per l'espai Barça, doncs té molts dubtes. Però al final el que ens hem centrat bàsicament és el futbol, que és que el soci ens agrada més, no? Que l'equip de futbol vagi bé, i doncs el Flick ha aconseguit, doncs, bé, Jo sempre ho he dit, ho explico sempre, eh? L'any 2020 comença una renovació d'unes llegendes, d'una generació que guanya tot, i el primer és Koeman, qui s'atreveix a fer certs canvis en l'equip, segueix Xavi, i la feina de tant de Koeman com a Xavi, doncs en Flick també la segueix portant, aquesta renovació de l'equip. I la renovació, doncs, què ha passat? Doncs que ara actualment doncs estem gaudint, tot i que ens falta, evidentment, però bueno, estem en un procés de tenir un altre cop un equip, doncs, que guanyi també la Champions, que és el que els socis ens agrada més, perquè per lligues i copes en tenim moltes, i tant de bo vinguin més també sempre, però la Champions també és evidentment l'objectiu sempre número 1.
1: Tu estàs orgullós de la teva etapa com a president del Barça?
0: Sí, estic molt content, va anar molt bé. Evidentment, fins a arribar al moment de la pandèmia és veritat que ens va canviar moltíssimes coses, però sí, van ser en total hi he estat molts anys al Barça, he estat 12, vaig estar 2 a la directiva de Joan Laporta del 2003-2005, vaig estar amb el Sandro Rossell del 2010 al 2014 com a vicepresident esportiu, i a partir del 2014, quan el Sandro Rossell dimiteix, fins al 2020, que dimiteixo l'octubre d'aquell any 2020. Però estic molt content, no només pels èxits esportius, que són molts, i de més, si m'ho dic, 23, he participat en 23 títols del Barça d'una manera o l'altra, i molt content, també pels èxits econòmics, tot i la pandèmia, i també per molts projectes que vam llançar endavant.
1: Ah, però que diguis èxits econòmics sorprèn quan el club acumulava moltes pèrdues i la massa salarial estava disparada. Laporta sempre diu que l'herència va ser negativa i que a poc a poc han aconseguit reflotar el club. A tu això et molesta?
0: No es molesta, això no és cert. Senzillament és no és cert.
1: Per què?
0: No és cert perquè si mirem els números del club, si mirem les auditories i fem un anàlisi des del 2010, quan arribem amb el Sandro Rossell de president, sí que som un club molt endeutat, un club amb pèrdues, i no hi havia Covid, en aquell moment no hi havia Covid. Sandro Rossell, en aquella presidència, refà els números durant els primers 2 anys. Evidentment, també vam dir, hi ha una herència dolenta, però les paraules herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de tirar-ho endavant. I en els 4 anys que el Sandro va ser president, va guanyar més de 130 milions d'euros acumulats, amb 9 títols, que és, realment crec que és un període del Barça super exitós, i a més amb tants pocs anys, tants títols i tants guanys econòmics. Quan el Sandro Rossell dimiteix, seguim la junta directiva, i en 6 anys van guanyar més de 110 milions d'euros i 13 títols, que no està malament. Ara, això sí, l'últim any, que és l'any de la pandèmia, clar, en perdem 128, degut a la reducció d'ingressos provocades pel tancament de l'estadi, tancament de la botiga, tancament
1: de... Sí, que això és veritat, que la reducció d'ingressos dispara el percentatge de massa salarial en un 98%,
0: sí,
1: perquè
0: normal,
1: va costar rebaixar els salaris, però abans de la pandèmia ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat.
0: Crec que,
1: 636
0: crec que
1: milions d'euros.
0: Crec que no arriba al 64, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit, que era el 70%, que això inclou, evidentment, també les seccions.
1: Però el 70% és una xifra alta.
0: Pel Barça no, perquè el Barça té molts ingressos. Clar, és que això depèn en funció de quan un club ingressa més o menys. Quan el Barça té uns ingressos a prop de 1.000 milions... uns 70%, que són 700, que inclou, com dic ara, el bàsquet, l'handbol, el futbol femení, l'hoquei, el futbol sala. És una xifra que és respectable, evidentment, que és un 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar. Això també és veritat, que els marges eren petits, però sí que s'ho podia permetre. El que no s'ho pot permetre el Barça és quan cauen els ingressos a partir del març del 2020, que deixem d'ingressar diners, doncs llavors el Barça ha de fer alguna cosa perquè no podem seguir pagant. De fet, els jugadors, al març del 2020, sí que van fer un esforç, tots, els jugadors, i un 14% dels seus salaris els van reduir i van anar a fons perdut. No se'l van recuperar mai, tant de futbol com de totes les seccions, i això va ser març del 2020, tot just quan començava la pandèmia. Aquí els vam donar les gràcies per l'ajuda al club, perquè era una acció voluntària, i el club també va reduir moltíssim. Per això, al final, l'any del primer any del Covid, es perden només 128 milions d'euros, perquè si hagués no estat aquesta reducció, haguessin sigut molt més. Hi ha un informe de la Lliga de l'octubre del 21, que parla que al Barça la pandèmia li ha afectat al voltant de 500 milions d'euros. Per tant, això és l'afectació real que té el Barça per culpa.
1: Això és una auditoria que va encarregar la Lliga?
0: La Lliga va fer una auditoria de la qual parla de que el Barça ha inflat les pèrdues,
1: El Barça de la Porta.
0: El Barça de la Porta. A l'any 21, el tancament del 21, des del març al juny, el fa la Junta de Joan Laporta, inflen les pèrdues des de 270 milions d'euros, més o menys aproximadament. Els motius, crec que és pel tema Laval, però no, aquí no hi entro. I amb aquesta inflada de les pèrdues, el que fan és que provoquen doncs, que el Barça perdi el fair play financer. I això és el que la Lliga explica en un informe que va fer l'any 21, arrel d'auditoria que van fer. És un informe que és públic, eh? Si no el teniu jo us el faré arribar. I diu, bueno, el Barça és el club que li ha afectat més la pandèmia amb aquests 500 milions.
3: És veritat que la Lliga, en aquell moment, en aquell informe, diu que no eren computables els 160 milions de depreciacions de jugadors que va fer el Barça, que no calia computar-los, i els 91 milions per litigis. I això suma, doncs, 250 milions d'euros. Sí.
1: I això provoca que
0: hi havia alguna cosa
1: hi hagi
0: més.
1: 481 milions de pèrdues.
3: Això és el que va...
0: L'aprovat amb assemblea. Són 555 milions d'euros de pèrdues. I això és el que... Si també és veritat que el fet de que hi hagi aquestes pèrdues, que la Lliga diu que són provocades pel Covid, no les inflades, sinó vull dir les reals, els 280, el Barça tampoc reconeix que és per Covid, diu que és per mala gestió. Aleshores, si és per mala gestió, la Lliga ha d'imputar-te aquelles pèrdues en el mateix any. Si hagués el Barça dit la veritat, que és que el Covid doncs, i l'afectació dels ingressos fa que les pèrdues siguin de 280... per la pèrdua d'ingressos, aquelles pèrdues haguessin pogut amortitzar en 5 anys.
1: Ja,
0: per tant, l'afectació en el fair play hauria sigut mínim i el Barça no hagués perdut mai el fair play financer.
1: Posant a la pell dels oients, no? com se li fa entendre a la gent que un president digui que aquestes pèrdues són per mala gestió i l'altre et digui que són pel Covid?
0: Perquè jo no dic... No escoltem un a l'altre. Podem fer una cosa i és mirar els informes que fan els auditors i els experts. Per això la Lliga, que és el que garanteix la igualtat i el control econòmic de tots els equips de la Lliga fa un informe l'any 21 d'octubre en el qual diu que l'afectació del Barça del Covid són 500 milions d'euros. I això és el que el Barça li afecta. Que la Junta no... El que sí, hi ha un document prou important en aquest aspecte, que és mesos més tard, el gener del 22, quan el Barça comunica a Hisenda, 6 mesos més tard, l'aprovació dels comptes, com ha anat l'exercici fiscal, el Barça comunica a Hisenda que hi ha hagut una pèrdua de 555, però diu, però faré correccions. I el Barça li fa correccions a Hisenda a les pèrdues i al final acaba declarant una pèrdua de 280. Per tant, el mateix Barça ja reconeix a Hisenda que no és correccions a les pèrdues aprovades a l'Assemblea que fan que aleshores siguin menors. Per això dic que hi ha unes pèrdues que s'inflen, crec que el motiu és pel tema de l'aval econòmic que la Junta es veu obligada a posar per poder donar-lo l'any següent com en un altre sentit i treure's l'aval. Però no van caure que
1: això afectava el fair play.
0: Això afectaria el fair play. Jo crec que aquí va faltar... Joan Laporta té experiència, evidentment, en aquest món de l'esport i de l'economia. Crec que hi havia membres de la seva junta directiva que potser no van ser capaços o no tenen l'experiència com per pensar que això podria afectar, i va afectar, i avui en dia, que han passat quasi 5 anys més tard, encara estem patint el fair play per poder doncs, fitxar jugadors o per renovar jugadors.
3: Jo vull preguntar-te per dues afirmacions de dues persones. Una molt propera a tu, amic teu, i que va ser vicepresident fins i tot amb tu, que és el Jordi Moix,
0: sí.
3: I una altra de Joan Laporta. Jordi Moix ens va dir aquí, en aquesta casa, que és veritat, reconeixia que a la vostra època veu estirar tant el braç com la màniga. No més el braç que la màniga, però sí que va reconèixer que veu estirar tant el braç com la màniga i que si venia un constipat podíeu patir. Això,
0: sí.
3: Estàs d'acord?
0: No, nosaltres a la nostra època érem conscients de que teníem que estàvem en ple creixement del club. El club en aquell moment, si us recordeu, doncs era el club que ingressava més en el món, era el club que tenia més èxits esportius, i teníem que mantenir també aquell equip tan competitiu. Teníem certs jugadors que tenien ofertes de fora i volíem que no marxessin. Per tant, el que vam fer va ser just arribar als límits. O sigui, el límit del fair play el teníem al límit. No ens sobrava gaires diners. I vam fer-ho per què? Per mantenir l'excel·lència esportiva doncs, de jugadors tan importants com Bussi, que tenia ofertes per anar a jugar a Anglaterra, o Messi, que tenia altres ofertes, i que cada cop que hi havia una renovació, doncs, bueno, no volíem que marxessin. Per què? Perquè pensàvem que el que volíem era mantenir aquell grup de tant èxit, I parlo de l'any 17, 18, la sortida del Neymar va provocar tot això bastant, perquè...
1: Quan dius que Bussi tenia ofertes per anar a Anglaterra, eren del Manchester City de Guardiola?
0: No diré els noms dels equips, però això li hauríeu preguntat al senyor Ovic, al seu agent, no?, que aquell moment ens ho va dir, i no volíem que marxés. O Messi, que tenia ofertes constantment, no? Però... Aleshores, què van fer? Doncs, a molts d'ells se'ls va igualar les ofertes que tenien d'altres equips per seguir en el Barça.
3: La segona afirmació és la de Joan Laporta, perdó, Jordi, és la de hem salvat el Barça. No sé si també estàs d'acord amb aquesta afirmació o no.
0: Home, mira, si tiris enrere, jo diria que va ser Sandro Rosell qui va salvar el Barça quan va rebre el 2010 el club amb aquella situació econòmica tan fotuda que teníem, també. Perquè no ens en recordem ja, però tenia el club un endeutament superior als ingressos, teníem també unes pèrdues acumulades d'aquell any de quasi 60 o 70 milions d'euros. Bueno, tot això es va refer, es va tardar un any i mig, dos anys, en dos exercicis. Però, a veure... Si mirem l'hemeroteca i la història del Barça, veurem que des de l'època de Llaudet, quasi abans, cada cop que ve una junta directiva diferent de la que hi havia anterior, sempre és, l'anterior ho ha fet fatal, ha estat una herència nefasta... Jo he mirat a vegades l'hemeroteca i dic, mira, es repetia el mateix als anys 50, als anys 60, als anys, inclús quan guanya Núñez. Recordem que Núñez també, que va ser un molt, molt bon president des del punt de vista, també va dir que la gestió Montal havia estat molt dolenta econòmicament. Per tant, és algo que continua. L'únic, jo ja ho accepto, això. Jo vaig dir-ho en el 2021, quan guanyo la porta, no vaig dir res. Vaig dir, escolta, és normal que ho digui, no? El que no m'agrada és que en aquesta campanya, el 2026, ha tornat a parlar de l'herència econòmica. Home, han tingut 5 anys i mig per solucionar aquests temes, com han fet tothom. Val? Per què? Perquè crec que aquesta excusa ja no és bona i forma part d'un relat, que és un relat que... El puc entendre, perquè passa molt en el món polític. Cada cop que ve un govern de diferent color, sempre es carrega de raons per criticar l'anterior, no? Però no cal. 5 anys més tard, 6 anys, seguir parlant del mateix.
1: Però sí, és veritat que comparant i sense tenir en compte el Covid, abans de la pandèmia, la massa salarial era de 636 milions d'euros, un 70-74%, i ara són 565 milions d'euros, un 54%. És un percentatge inferior.
0: Sí.
1: És a dir, s'ha rebaixat la massa salarial, que normal, al final és molt important perquè és, diguem-ne, en el que més gasta el club de llarg.
0: Sí, però normal que es rebaixi, perquè doncs, tots aquells grans jugadors que teníem, que havien guanyat molts títols, doncs són jugadors que, evidentment, ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres que estan doncs, començant la seva història esportiva. Són molt joves, la majoria. Per tant, a mesura que vagin guanyant, ja anirem veient com hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, però l'important no és la massa salarial, l'important és que el club aconsegueixi més ingressos. Jo amb la massa salarial no hi faria mai un cop de cap No, jo sempre vaig procurar, sobretot, que els ingressos del club anessin creixent per poder mantenir els jugadors que volíem. El Barça no som un club venedor, som un club que els jugadors venen i volen jugar al Barça per inclús retirar-se'n aquí, i crec que aquest és el camí del Barça, preocupant-nos dels ingressos, de recuperar els ingressos, de pujar. De fet, ja a l'any 2020, tot i això, aquestes xifres que ara estàveu donant, doncs la revista Forbes, el 2020, assenyala el Barça primer cop a la història com el club més valuós del món de l'esport. No és casual que després de molts anys de gestió i de creixement i de nous recursos i nous ingressos, doncs el Barça tingui aquest reconeixement l'any 2020, en pandèmia. Com ho vam aconseguir, això? Jo amb això sempre ho explico a vegades quan parlo amb socis, dic, bueno, el Barça vam fer alguna cosa diferent, perquè tothom està acostumat doncs, als ingressos clàssics, que és el ticketing, els dies de partit, la televisió i els patrocinis. Llavors vam introduir noves formes d'ingressar diners, que és un, per exemple, doncs el Barça Studios, que era tota aquesta fàbrica de continguts especial que el Barça tenia com a premium i que els podies vendre, i això vam fer aquella sèrie Match Day, i teníem els projectes de fer algunes documentals, algunes sèries, vam començar també a recuperar el tema de la botiga, i a partir de la botiga BLM vam començar a créixer amb més botigues, que és quelcom que actualment el club té, que també forma part l'herència, això, també, per això no ho diuen, aquesta va ser bona.
1: també... BDM forma part de l'herència.
0: Les botigues del Barça formen part de l'herència, com Barça Studios forma part de l'herència, o el Barça Innovation Hub. Actualment ara estan també doncs, anunciant certs acords amb empreses, que és un altre projecte que aporta ingressos, com les escoles del Barça. Tot això vam crear als anys 14, 15, 16, però per què? Perquè tenim una competència ferotge dels clubs anglesos i dels clubs d'estat, que tenien molts més ingressos que el Barça, i teníem que competir amb ells per poder tenir els jugadors que volíem, no? I ho vam aconseguir. De fet, ho vam aconseguir, i per això el 2020 doncs, tenim aquest reconeixement internacional com el club més valuós del món, amb més ingressos, això sí, amb una base salarial de 70%, ho reconec, però no m'importa, perquè teníem, volíem aquells jugadors, i al contrari, vull dir, si el que volíem era fitxar més jugadors encara més bons, pensant que venia també la Superliga
1: ara, si
0: Europea.
1: Ara, si poguessis tirar enrere els 222 milions d'euros de Neymar, no te'ls guardaries?
0: Home, si hagués sapigut que venia una pandèmia, em hagués guardat moltes més coses, no només els 222 del Neymar.
1: Que al final, Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però fora del Barça, Griezmann és llegenda, però l'Atlético de Madrid, sí. El fitxatge de Coutinho, clar, els tres fitxatges més cars de la història, cap dels tres ha triomfat al Barça.
0: No, cap dels tres. I és una llàstima, perquè eren jugadors d'una qualitat, bueno, crec que contrastada. Dembélé ara triomfa amb Luis Enrique a París, al PSG. Jo m'alegro, per Luis Enrique, m'alegro pel Dembélé, que els hi vagi bé, però clar, és una llàstima que no el tinguem aquí. De fet, Xavi Hernández ho va dir-ho quan entrenava, diu, no el deixem marxar, aquest noi, no el perdem, aquest, el Dembélé, perquè era un jugador doncs, amb un potencial enorme. Potser és que el van fitxar potser massa jove, potser és que va tenir aquelles lesions de mala sort que li va durar moltíssim, o Griezmann, no? Que Griezmann doncs, venia doncs, mica a fer un relleu generacional. Allò que parlava abans, no? En l'any 2019, després de Liverpool, ens adonem que l'equip comença a tenir una fatiga. Jo, aquell moment, potser el meu error va ser no començar aquell moment ja el relleu generacional, sinó vam donar un any més de marge en aquell equip. Evidentment, no va anar bé.
1: Sí, el relleu generacional hauria d'haver començat just després de Liverpool.
0: Sí, jo, és potser el que vaig pensar després que, en aquell moment... Estàs molt ficat en l'equip i amb els jugadors i penses, va, un any més de... I vam portar Griezmann per fer això, per portar aquell relleu generacional. Si haguéssim usat l'any 2019, alguns jugadors ja haguessin marxat, però ho va fer Koeman. Koeman sí que es va atrevir a fer-lo. També t'has d'atrevir a fer un relleu generacional com a entrenador, com a directiu. No és fàcil quan tens aquestes llegendes que van guanyar tot i que ens ha fet gaudir tant en els socis del Barça. Per tant, quan t'atreveixes i Koeman va acceptar el repte, doncs Koeman va fer, doncs, hi ha un cert jugador, si penseu, el 2020, doncs, que van marxar aquell estiu, van portar joves que va fer pujar del futbol base, per exemple, Pedri. Clar, el Pedri és Koeman qui diu, el vull jugant al primer equip, no el vull cedit, no? I Xavi segueix després.
1: Ramon Plans va insistir molt, no, en fitxar-lo?
0: Sí. De fet, si us recordeu, l'han fitxar i va seguir un any jugant a les Palmes. Vam dir que segueixi a les Palmes. I l'any següent el volien potser cedir a algun equip. I quan el Koeman el veu entrar al primer, diu, este se queda aquí, este no lo cedemos.
2: Però, per tant, en aquest no volíem que marxéssim, que abans has dit no volíem que marxéssim, aquí admets un dels pecats del teu mandat, que es va produir una cascada a partir dels ingressos per Neymar, i que tu no vas saber dir no? És dir, sí, aquest sí, i el no saber dir no et va portar a una situació molt insostenible des del punt de vista de la despesa, la massa salarial, etc, etc.
0: No és que digui no, és que no volíem que els jugadors s'anessin a altres equips.
2: Ja.
0: Jo no volia que, per exemple, el Sergio Busquets, que per mi és el millor migcampista de la història que hem tingut aquí i del món.
3: Aquí estem d'acord.
0: Ell hauria de tenir una pilota d'or també, el Sergio, doncs que marxés. I tenia ofertes molt bones i, clar, jo entenc quan un professional com ell diu tinc ofertes millors a fora. Doncs, bueno, se li va igualar més o menys a les ofertes de fora, no? O Leo Messi. La sortida de Neymar també provoca una cosa, és veritat, ara m'he recordat que van pagar 222 milions i unes setmanes més tard corria el rumor que havia un equip també doncs, que estava preparant 400 milions d'euros, que era la clàusula del Leo, no? I mica per evitar aquests cants de sirena i aquestes...
1: Però corria el rumor o sabíeu, o bueno, teníeu algun indici havien, real, ferm, de que podia,
0: sí,
1: pagar-ho algú?
0: Havien arribat uns diners des d'un país àrab, unes comptes, Europa, amb un objectiu que era el possible fitxatge de Leo Messi. I què van fer? Doncs,
1: I quin país? I quin equip?
0: És igual, ara no.
1: Ja ha prescrit la història, no. Fa molts anys.
0: No, hi ha pocs equips a Anglaterra, home, o els països, d'estat que puguin pagar aquestes quantitats.
1: Sí, us va arribar que el City volia pagar 400 milions d'euros.
0: No, el City no, jo dic el City, dic que hi havia un equip, jo no dic els noms dels equips.
3: Clar, dit un país ara, i Anglaterra.
0: El que vam fer va ser, doncs, parlar amb el Leo Messi i amb el seu pare, li vam dir, escolta, hem de pujar-te la clàusula. I la clàusula d'aquell moment, que era de 400, li van pujar fins a 700, que ja era una xifra prou alta. Ara, què comporta això? Si puja la clàusula, també s'ha pujat la retribució del jugador i el seu salari. I això va ser l'any 17. Aquella sortida del Neymar, doncs, home, és veritat que va ser, com diu el Jordi aquí, va ser un trasbals pel club, no volíem que marxés. I s'ha de buscar el substitut, hi havia una oferta que havien fet per Mbappé i una altra oferta que havien fet per Dembélé, els tècnics preferien Dembélé.
1: Va arribar a fer una oferta per Mbappé?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: I tant que sí, en el Mónaco, i tant que sí.
1: De quan?
0: No, l'oferta no era oferta, et deien val 180. Si voleu, el Mbappé són 180 i ho va pagar el PSG. Perquè el PSG estava allargant molt.
1: Però qui decideix entre Mbappé i Dembélé?
0: Els tècnics. O sigui, les decisions de fitxar jugadors són sempre dels tècnics. Jo l'única decisió que he pres com a, diríem, president o com a directiu, allò empujant molt, va ser fitxatge a Luis Suárez. I em vau criticar molt tots els mitjans, per tant, vaig aprendre la lliçó de que un president o els directius no ens podem ficar a la part esportiva. Hem, evidentment, de confiar en els tècnics, en els directors esportius, en els entrenadors, i a partir d'aquí, les fitxatges els deixessin ells. Una altra cosa és la part econòmica.
1: I per què el de Luis Suárez sí?
0: Perquè necessitàvem un golejador, i era fàcil, perquè era el botador aquell any a Europa, i perquè Luis Suárez era un jugador que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça, i aquell any doncs va coincidir, ho vam parlar amb el Zubi i amb el Luis Enrique, que tothom va quedar d'acord doncs, que fitxàvem el... i que va costar diners, perquè ningú se'n recorda, van ser 90 milions de l'època, que era una xifra molt respectable. Això va ser l'estiu del 14, sortint, evidentment, del Mundial de Brasil. Crec que el Mundial va tenir un comportament una mica especial.
3: Va mossegar Chiellini.
1: Sí. Estem amb Josep Maria Bartomeu,
0: especial, sí.
1: Analitzant la seva gestió al capdavant del Barça, també opinant sobre la situació actual del club. En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
0: No, el comunicat no desmentia. El comunicat, jo vaig fer unes declaracions arrel... Això va ser, crec que... Pot ser l'abril de 2020?
1: Febrer, no?
0: Febrer 2020.
1: Just abans de la pandèmia.
0: Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoreig de les xarxes socials i vaig dir, i no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així les declaracions que vaig fer. No me recordo com va anar amb l'entrega d'un premi...
3: Vázquez Montalbán, sí.
0: Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, no, i ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer, i de fet, el Barça segur que avui dia també ho fa. Alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
1: xarxes socials. Nosaltres vam explicar una notícia que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al Larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
0: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaré a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació, però jo que vaig, en aquell moment, estar molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja. El Barça encara no. I
1: quins clubs?
0: Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Algun club també italià tenia doncs un servei contractat per fer el seguiment de què es deia la xarxa.
1: Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
0: També intervenir. Com ens intervé? A veure, crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir,
1: aquest
0: ràdio, televisió i premsa. Sempre ho ha tingut. Tenia un equip intern i també un altre equip que s'escunta de l'extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació. no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món, també, què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem a l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem les xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que hem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
1: I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystrim perquè tu havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria?
0: Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb la senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això
1: no va ser una contractació política, Nystrim?
0: No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític, perquè hi havia algunes empreses que vaig mirar que treballaven pel govern d'Espanya, altres pel govern de Catalunya, altres treballaven per grans bancs o per altres governs. I vaig escollir Nystrim precisament perquè tenia una mica aquest sentit neutral en el món polític que jo buscava.
1: I si era un servei...
3: Havia treballat per Societat Civil Catalana, sí, enviant però... missatges contra el procés,
0: sí, precisament. Sí, però això, arrel de la vostra investigació, s'ha anat descobrint. En aquell moment, ell crec que tenia un client a Espanya que era la Conferència Episcopal, tenia, i un altre que no recordo, que era un banc, no sé quin banc era. Però no
1: havia treballat... dient que no sabies que havia treballat per Societat Civil Catalana?
0: No, clar que no ho sabíem. Al final, si t'ho diuen, quan...
1: Qui t'ho diu?
0: Crec que va ser vosaltres.
1: No, nosaltres sí, vam explicar això, però qui et parla de Nystrim?
0: No, Nystrim m'hi parla el president de la...
1: Jaime Malet?
0: Això, el president de la Càmera de Comerç Americana a Espanya. Coincidim en un lloc i jo estava explicant que estava buscant això, que havia trobat altres empreses que ho feien, que no eren... I em diu, conec una. I em va donar un telèfon. I vaig trucar.
1: I si era una contractació tan normal i transparent, per què s'amaga la junta directiva i per què es fraccionen els contractes de Nystrim?
0: A veure, no és que s'amagui, però sí que en aquell moment, torno a repetir, ens hem de col·locar en aquell novembre, desembre de 2017 o gener de 2018, no me'n recordo molt bé, però va ser aquella època. No és que s'amagui, però el que passava a Catalunya també passava en el Barça. Tenim una certa divisió, els del sí, els del no, i, evidentment, les relacions a vegades són complexes quan hi ha diferències polítiques. Per tant, jo no volia que això s'utilitzés d'una forma polititzada, perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to de la conversa.
1: Missatges positius i atacs als que ens ataquen.
0: Però això no és cert. Això ho nego. Jo no vaig,
1: els missatges existeixen, vull dir...
0: Però jo no vaig contractar mai a Nystrim per fer una...
1: Però Nystrim va llançar missatges i ho saps.
3: Perquè no ho vas
1: frenar.
0: Ho he vist ara, en aquests últims anys.
1: Doncs mira que ho vam explicar fa temps.
0: No, ara vull dir, després de la contractació hi ha certs missatges i ho va explicar el senyor Ibáñez, si ho recordeu, en l'últim judici del cas...
1: Sí, en aquell judici el senyor Ibáñez en aquell judici va explicar que havia fet una entrevista a Catalunya Ràdio per desmentir-nos, pactada amb el club, i que va reconèixer que ell havia mentit en aquella entrevista.
0: Ell havia fet alguns missatges negatius sense que el club li demanés ni que tingués cap instrucció, perquè mai li van demanar que fes això. Per tant, això està fora contracte. Però per què no s'explica a la Junta? La Junta se'ls explica mesos més tard, val? Al cap d'uns mesos, però al principi no, perquè tenim també un problema polític dintre de la Junta. Jo el que pretenia era que el Barça, tot i que la política forma part del club, però no prenguessin decisions des del punt de vista polític, perquè hi havia moltes tendències. I llavors, això no és que s'amagui, perquè ho sabien tots els executius del club, ho sabien els directors de les àrees, tothom sabia que contractàvem una empresa per fer monitoreig. Però a la Junta se li va explicar, bueno, alguns potser ho sabien ja, però formalment se'ls va explicar al cap de 8 o 9 mesos, crec que va ser el setembre del 2018. Però, a veure, certs directius ja ho sabien, eh? Però no era d'una forma formal. I per això, doncs, s'explica. La segona pregunta que em feies és per què es fa...
1: Per què es llancen atacs?
0: No, atacs no.
1: I per què es fa fraccionat.
0: Fraccionat, sí. Val. A veure, no és que es faci fraccionat. Nystrim és una empresa que té les seves filials. Val? Es contracta una empresa que és Nystrim. I Nystrim decideix certs contractes amb les seves empreses en funció del que se'ls demana, quines empreses del seu grup ho faran. i fan contractes.
1: Però sorprèn que les empreses del grup Nystream, algunes no tenien cap activitat i que els contractes s'havien fraccionat justament per evitar que els controls interns del grup ho detectessin. Sí, això sorprèn.
0: Però les empreses que fan la contractació del grup Nystream ho decideixen ells. Contracteu amb aquesta, amb això, això amb una altra. Ho important és que l'empresa matriu és Nystream, una sola empresa la que fa el servei de monitoratge. I això és el que es fa. Al final no s'amaga que hi ha una empresa que es diu Nystream.
1: Si poguessis tornar enrere, contractaries a Nystream?
0: Clar, un altre cop sí.
1: Sí?
0: Evidentment, potser posaria alguns certs controls.
1: O sigui, no aprens la lliçó.
0: Però segurament amb algun control més perquè no passés algunes coses que han passat. Però sí, el Barça necessitava un servei de monitoratge, com el tenen grans empreses, grans institucions, perquè...
1: I contractaries a Nystream pagant lo mateix? O intentaries pagar una mica menys?
0: A veure, de fet, el preu que vaig pactar jo el dia que el contracto, després el nostre director general va rebaixar, va negociar la rebaixa. No era un preu exagerat, hi havia ofertes, empreses més cares que Nystream, per exemple, una que es deia Denso em va fer una oferta que era bastant més alta que... tres vegades més que Nystream. No em va semblar un preu exagerat perquè el Barça té... Clar, no mira les xarxes socials que tenim aquí al voltant nostre. El Barça el que feia era mirar les xarxes socials que hi ha a molts països del món, tenim més de 500 milions de seguidors a les xarxes i tothom participa més o menys en moltes converses que hi ha a les xarxes socials i es tractava de veure què passava a tot arreu. Sobretot perquè patrocinadors i sponsors, la veritat els hi preocupava molt la reputació del Barça perquè tenien la seva marca associada a nosaltres i, vulguis o no vulguis, tot el tema del procés, home, en el Barça no ens ajudava molt el fet que hi hagués tan soroll a Catalunya, perquè som un club global, som un club molt transversal, també en aquest sentit, i tot i que nosaltres doncs, teníem la nostra opinió, evidentment, en els afers polítics, jo no volia que el Barça doncs, es polititzés, i ni que... Vam arribar, evidentment, a estar a la presa de decisió, vam dir que sempre estaríem d'acord amb la dret a decidir i vam formar part de la plataforma, però més enllà no volíem anar.
2: Però, escolta una cosa, aquesta qüestió de Carlos Ibáñez, a Carlos Ibáñez l'encàrrec que se li fa, escolta, estem preocupats per la imatge del club, mira a veure on estem, amb el tema Neymar, amb el tema procés, sí? Això és l'encàrrec, diguem-ne,
0: no,
2: formalment aquest és l'encàrrec, però després ell, de motu propi, i sense que sigui una indicació ni un requeriment del club, de motu propi, i sense que el club ho sàpiga,
1: insulta.
2: Es dedica a atacar altres. Realment és bastant insòlid com una empresa rep l'encàrrec de monitoritzar, escolta, a veure com estic a xarxes, i sense dir-li qui li fa l'encàrrec, decideix començar a fer tota una sèrie d'atacs, insídies, denigrants, a tot un seguit d'actors vinculats al Barça. No és realment sorprenent, i molt difícil d'explicar, com aquest senyor Ibáñez pot, segons la teva versió, prendre aquesta decisió sense el coneixement del club.
0: Torno a dir-ho, el club no ho sabia, ni el club li va encarregar.
2: Però no ho trobes molt insòlid.
0: Ni era el motiu de l'encàrrec. El que sí és cert és que, si mirem tot el procés, o ara que estem, evidentment, amb això, aquesta empresa Nystream feia moltíssims informes relacionats amb el món de les xarxes socials, el Barça, la seva reputació. És una petita part. Parles d'una petita part, eh?
1: Va, hem de fer pausa obligada. I mira que és interessant el tema.
0: No,
1: i
0: seguirem.
1: A la
0: seguirem
1: tornada ara. Tanquem el cas Barçagate i obrim el... Dolorós cas Negreira. Són les 12:58. Pausa i seguim.
4: Què t'hi jugues?
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
4: Una cosa són els antecedents.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
6: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
8: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
7: I ara ens divertirem escoltant missatges dels oients que ens han arribat per Josep Maria Bartomeu, que està amb nosaltres al Què t'hi jugues, però no el respondràs tu, el respondrà el nostre Bartomeu.
9: Sí, m'ho va dir, sí, fer una resposta als oients, donar una resposta a tots aquells que tingui una cosa a dir-nos.
7: Com? Què diu?
9: Fer-ho dir tres, sis, i llavors jo... Bé, podem escoltar la primera nota veu, noteu? Vinga.
10: Hola, bon dia, com esteu? Sí. Jo li volia fer una pregunta al senyor Bartomeu, el meu nom és Sílvia Pedrosa, i m'agradaria saber com van anar els fitxatges del Coutinho i el Dembélé, qui ja estava darrere i tot plegat. Sí. Merci.
9: Bon dia, senyora Sidosa. Filipinho i Luis Melé, senyora Sidosa, van ser dos grans xatxes de futbol salona, en el seu moment, no ho hem dit tant, ho hem dit abans. Teníem, teníem bon olfacte,
7: sí.
9: Perquè en el fons teníem els diners del Neymar Júnior. I clar, Filipinho tothom volia, però va ser últimament.
7: Filipinho és Felipe Coutinho.
9: Filipinho va ser últimament. I Luis Melé, pota d'or. Jo dic això.
7: Pilota d'or.
9: Pota d'or.
11: En el temps, sí.
9: Creo que és que,
7: més missatges, va,
9: final,
7: més missatges.
9: Vinga, i per últim.
12: Hola, senyor Bartomeu. Em dic Ramon Tresserres i Bassat.
9: Bon dia, senyor Retreçat.
12: Vostè va fer una gran gestió al capdavant del club, però és el senyor Laporta qui ens ho vol amagar. Oi que és veritat?
9: I totalment, senyor Retreçat. El senyor Porta va putar una pèrdua que no corresponen. No corresponen aquestes pèrdues. I per això, de fet, portem 5 anys sense fatxes per culpa, senyor Porta. Home. 5 anys sense fatxes per culpa, senyor Porta. I clar, fer així, una gestió lamentable, que es fes... No, m'entens?
7: Jo sé que tu ho saps encaixar, però quan escoltes la teva imitació, què penses?
13: Que parla millor que jo. Encara ho fa prou bé. No, però deixa'm respondre això que deies dels fitxatges que t'han preguntat, que està molt bé. És qui hi ha darrere? Sempre hi ha els tècnics, evidentment.
7: Sí, ho hem comentat abans.
13: I aquí Robert Fernández i Pep Segura i Raúl Sanllí, molta gent, doncs estava darrere, bueno, i els entrenadors, com Valverde, que evidentment...
9: Xuri Verde.
13: Exacte.
11: Escolta, quan has parlat de fitxatges als que estaves tu al damunt, has parlat de Luis Suárez.
13: Sí.
11: N'hi ha alguns altres, no?, que hi vas estar molt al damunt. De Jong, per exemple.
13: No, De Jong el volien fitxar.
11: Griezmann? De Jong, però... Griezmann no són dos casos també?
13: No, però De Jong, per exemple, és un fitxatge que volien el club. El volia el club. El que passa que va haver un moment que es va escapar una mica i se'n va acabar el PSG. I em van demanar, pots anar tu a parlar amb ell? Però ja havíem parlat amb ell feia molt temps, eh? I vaig anar a parlar amb el De Jong, li vaig explicar per què era millor el Barça que el PSG i, bueno, em va fer cas, però...
7: I és veritat que en aquella negociació Erika Vidal i el representant de De Jong a qui vau puentejar per intentar fitxar-lo pel Barça que es peguen?
13: No, pagar no, però arrel de...
7: Bueno,
13: que...
7: hi va haver crits i amenaces.
13: Bueno, més que amenaces, és, hi havia un principi d'acord que la gent del Frenkie, doncs, segons Dembélé no estava respectant, segons la gent del Dembélé... La Vidal no el respectava, deia... Va ser una mica un obloc entre ells, que sol passar al món del futbol, però que va quedar arreglat. I va venir el Frenkie de Jong.
7: Del Barça-Gate ja hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
13: Sí, em sembla que sí. O sigui, l'informe ja el tinc, eh?
14: Sí, nosaltres l'hem llegit,
13: Ah, l'he llegit, l'informe.
14: Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
13: Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge, també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, dongui mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a declarar.
7: Quan hagi declarat, tornes a venir.
13: Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
14: Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
13: Sí, també ha demanat.
14: Cap de serveis jurídics de Barça.
13: Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt al segon informe. Crec que té cert sentit.
7: Abans és que, clar, abans l'informe surten converses teves amb Jaume Masferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
13: Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa... dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges, són atacs. Que ell ha dit, en seu judicial, jo vaig fer això sense el permís del club, ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit. Ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim... crec que va ser interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també... Aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan tres de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge, té un sentit, si mires un tros, doncs té un altre. No? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí doncs, abans del 30 de juliol.
14: Un d'aquests missatges...
7: Tornarem abans del 30 de juliol.

0: Tornarem aquí, doncs, abans del 30 de juliol.
1: Un d'aquests missatges...
2: Tornarem abans del 30 de juliol.
1: Vale, perfecte.
0: 31.
2: 31 de juliol.
0: Sí, sí.
1: Un d'aquests missatges...
0: A veure, a no ser que la instrucció l'allargui. Ah, sí. Espero que no.
2: Jo, nosaltres també.
0: Jo espero que no, perquè...
1: Que fa molts anys, ja.
0: Portem 6 anys.
1: Sí, sí, 6 anys, 6 anys.
0: Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar tot just fa 15 dies, que finalment el Tribunal Suprem, doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que, per ser gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
2: No, bé, no
0: com a informació, doncs, que el cas Neymar havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rossell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
1: Com?
0: Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important de Catalunya de comunicació, no ha dit, ni en un TN ni en cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, de tant de Sandro Rossell com Jeromeu Bartomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, quan va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi havia hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
2: El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
0: Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
2: Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després. El Barça va guanyar títols.
0: Molts.
2: Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
0: Va ser una guerra.
2: A veure, una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
0: Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb evidentment Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I, evidentment, vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que teníem que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cap al PSG.
2: Cas Negreira, per què vau pagar durant tants anys a un vicepresident dels àrbitres?
0: A veure, nosaltres no vam pagar el vicepresident dels àrbitres, nosaltres vam pagar a una empresa que l'administrador era el Javier Enríquez, el fill, i que feia uns informes pel Barça. Jo puc explicar-vos des del 2010-11 fins al 2018, que és quan el dia que doncs aquest servei es deixa de contractar en aquesta empresa. Bé, era algo que teníem ja, que venia del club des de feia molts anys, uns informes que feia el Javier Enríquez, que és un molt bon professional, no oblidem. Una cosa és el pare...
2: Però el Javier Enríquez ha dit que els informes els fa a partir del 2013.
1: I així consta la causa, els pagaments que se li fan a Javier Enríquez és a partir del 2013.
2: Per tant, el mateix Enríquez implícitament reconeix que abans del 13 no ha fet cap informe.
0: Bueno, jo puc dir-te des del moment que jo m'assabento que hi ha aquests informes, són informes que arriben tant pel primer equip com pel Barça B, són informes de tots els partits, tant arbitrals com vídeos també on analitza les jugades doncs, polèmiques, i es feia. El que sí és veritat que la xifra potser era una xifra molt alta, això sí que sempre he dit, una xifra alta, i per això...
2: Sí, tu reconeixes que era una xifra alta.
0: Era una alta, però bueno, era algo que l'equip esportiu i l'àrea tècnica tenia aquests informes des de feia temps.
2: Ah, però Luis Enrique i Valverde han declarat que no sabien res d'aquests informes i no els van veure mai.
0: Sí, però altres han declarat que sí que els tenien, no? I que els tenien, com el delegat del primer equip. Crec que ara també ha de declarar algun entrenador que dirà
2: sí,
0: que sí.
2: Gerard López.
0: Ex-entrenador
2: del filial.
0: El filial, algun altre. A millor el Luis Enrique o el Valverde. No el rebien ells, però el rebien els seus segons.
1: Van dir que no. Que rotundament que no.
0: Els seus segons.
1: Que no. Que van dir, ells van dir això, vaja.
0: Bueno, hauríem de preguntar-li els seus segons. O preguntar-li en els delegats dels equips, quan reben els informes, a qui li donen de l'equip tècnic. Perquè els informes hi són, estan aportats en aquesta causa, són molts informes, no recordo la xifra, i molts DVDs i molts vídeos. I això, el 2018, el director general del club, Òscar Grau, i el Pep Saura, director esportiu, em diuen, escolta, per l'any que ve que farem això internament i perdrem i deixarem els serveis de Javier Enríquez. Això va ser el mes de març del 2018, perquè corre la veu que va ser arrel de la sortida del seu pare del comitè tècnic d'arbitratge. No, va ser abans.
1: Home.
0: I més hi ha informes.
2: No va ser abans, mira.
1: De fet...
0: No, sí que va ser abans, perquè jo tinc els missatges aportats a la causa.
2: Sí, però és que hi ha les factures pagades.
0: No, clar, tu li dius a aquest senyor quan a cada temporada s'acaba. La temporada acaba el 30 de juny. Se li va comunicar...
2: O sigui, les últimes factures de...
0: Deuen ser de juny,
2: Negre,
0: juliol...
2: Són de 28 de maig i 5 de juny.
0: Sí.
2: I Rubiales és president des del 17 de maig.
0: Sí, però torno a dir-ho. A la causa...
2: És a dir, a Negreira se li paga fins al

0: 27 de juliol.
1: Javier Enriquet, eh? Diu Javier Enriquet.
2: No, no, no, se li paga al pare i se li paga al fill.
0: Sí, sí.
2: Hi ha dos, hi ha dos pagaments diferents.
1: Però deixa'm explicar això. El mes de març del 2018 hi ha els missatges, els SMS, el WhatsApp i les reunions on se li comunica al Javier Enriquet que aquest serà la seva última temporada. Val? Llavors, no té res a veure amb la sortida del pare de la federació amb la sortida del fill. I yeah. Això és algo que, evidentment, ha quedat demostrat i està aportat a la causa, i hi ha els missatges, vull dir, hi ha WhatsApps i SMS que s'han aportat.
2: I al pare també se li diu?
1: No, al pare no se li diu res, se li diu només al fill que feia la
0: feina. I per què envia diversos burofacs amenaçant?
1: Bueno, arrel de la sortida de la comunicació que se li fa, doncs, que no, els seus serveis no se'ls contractarà més i que seran serveis que es fan internament.
0: Però quins, el del pare o el del fill?
1: No, el pare no feia cap servei pel club. No, jo no tenia cap relació amb el pare.
2: I per què va cobrar durant 18 anys el pare?
1: Això hauries de preguntar. El pare, torno a dir-ho, eh?
0: No, però és que el pare...
1: És una empresa.
2: Aquí, no. L'empresa sí, és del pare.
0: Sí, que és... O sigui, aquí, és que aquí hi ha pagaments al pare, que són a Nilsat i a Dasnil,
1: sí.
0: I a part pagaments al fill, que són a través del senyor Contreras.
1: El Barça pagava a dues empreses, a una empresa i una altra empresa pels informes. Que el pare estigui darrere o no estigui darrere...
0: Però per què paga dues empreses per uns informes?
1: Bueno, això és el que el club hauria d'explicar també i que, evidentment, el club ha anat explicant tot.
2: Però el club no pot explicar res. O sigui, sí, són les persones que ho poden explicar.
1: Les persones que ho expliquin estan anant a declarar les persones. Clar, les persones estan anant a declarar. Torno a repetir-ho. I ho he dit abans, els directius no estem en el dia a dia del club. Això és un tema de l'àrea esportiva que demanava uns informes i que es feien de manera... històrica.
0: I per què se li paga Javier Enriquet a través de José Contreras, que és un responsable, membre de l'àrea esportiva del club?
1: Això crec que Javier ho ha explicat. Diu, a mi em va contractar el senyor...
0: Ja, però el Barça li pagava a Contreras per a què li pagués a Javier Enriquet. Per què?
1: Pues això és un tema que, torno a dir-ho, ho ha d'explicar el club. Crec que el club va anar...
2: Però si era el president del club.
1: No, jo no soc, el club no, el president no és el club. El president és membre de la junta directiva. En el club hi ha una sèrie de persones que treballen allà i que van decidir-ho, fer-ho d'aquesta manera. I aniran a declarar, han d'anar a declarar, han d'explicar-ho. Jo no avançaré a les seves declaracions.
2: Però llavors qui va decidir que la contractació de Javier Enríquez el 2013 fos a través de José Contreras? Qui ho va decidir, això?
1: Segurament els executius del club van fer-ho així.
0: I... Albert Soler.
1: No, Albert Soler no estava en el club aquell moment. No hi era. A veure, va arribar més tard.
3: Quin sentit podria tenir que es cobrés a través de Contreras? Quin sentit s'ha tocat aquesta intermediació?
0: I que Contreras es quedés un percentatge alt de la transferència, perquè es quedava un 30 o un 40%.
2: Bastant, sí.
1: No, jo vaig veure els informes i les factures, ara, òbviament, quan vaig anar en seu judicial, i més o menys, crec que se li pagava a l'empresa aquesta, suposadament del senyor Contreras, 12.000 euros, i ell li pagava 6.000 euros en el Javier Enriquez.
0: Es quedava un 50%.
1: Ah, exacte.
0: Una persona vinculada al club.
3: Però el que vull dir...
1: No, vinculada al club, no.
0: Bueno, era membre de l'àrea esportiva.
1: No, era membre d'una comissió, i era membre de la Federació Catalana de Futbol, també...
0: I persona de confiança de Villar a Catalunya.
1: Ah, exacte.
3: Però és estrany que Javier Enriquez no n'és a la finestreta que toca. Que és la finestreta on es fan els pagaments ordinaris per tots els proveïdors, i n'és a una altra finestreta, que és la de José Contreras. Quin sentit podia tenir això? I més, si aquesta persona s'enduia una comissió, què podia buscar aquesta arquitectura tan estranya a l'hora de pagar?
1: Doncs no la sé, no ho sé la resposta.
0: Però ja ets el president.
1: Sí, el president és president, però saps... Passa moltes coses al club, el president no està a tot arreu. Però sí que és veritat que aquesta forma de treballar es va portar durant molt temps, els informes estan fets, els vídeos estan fets i els DVDs, i aleshores hi ha un... Torno a explicar-ho, vaig dir-ho en seu judicial, hi ha una contraprestació econòmica a uns informes, hi ha un treball fet pel Javier Enriquez, que, torno a dir-ho, un bon professional, uns informes que feia...
0: Sí, però el que no queda clarit és perquè es pagava el pare, també.
1: Això era el que venia de feia molts anys i no tinc la resposta.
3: El senyor Negreira, quan el van interrogar els funcionaris del Departament d'Hisenda, els que van fer el primer informe d'Hisenda, que va servir perquè la Fiscalia articulés la seva querella, va dir que el que buscava el Barça era un tracte arbitral neutral. Això et sona? Coincideix amb les teves dades?
1: Amb el
3: que tu vas conèixer en aquell moment, el que has conegut després?
1: Sí, amb el senyor Negreira no vaig tindre cap tracte, excepte un parell de vegades que vam coincidir un cop a la Federació i un cop a Barcelona. No el havia vist mai, ni vaig parlar mai amb ell res del Barça ni de futbol. Amb qui teníem tractes era amb el Javier Enríquez, que era la persona doncs, que cada setmana doncs, feia els informes als primers equips. Per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enríquez perquè no teníem cap mena de
3: Negreira, relació. Senyor Negreira.
1: Perdó, senyor Negreira. Creus, no teníem cap mena de relació.
0: Creus que hi ha altres Negreires a la resta d'Espanya?
1: No ho sé.
0: Però bueno, què creus?
1: A veure, l'altre dia ho va dir el Valverde, diu, escolta, l'Atlètic Club de Bilbao, a l'Atlètic Club tenim un servei, de, ho va dir en seu judicial, un servei d'informes tècnics arbitrals. Jo crec que tots els clubs de futbol, tant de primera com de segona, han de tenir aquest servei.
0: Sí, però ja m'has entès la pregunta i no me l'estàs responent.
1: Ja sigui intern o extern. Per què? Perquè és fonamental per la gestió que fan els entrenadors i els tècnics, doncs, o els delegats dels equips, que són qui tenen relació amb els àrbitres, de conèixer doncs, com han anat els partits i com ha anat. També és cert que el VAR, que va començar el 2018, també ha reduït la polèmica de les jugades. Ara no és com abans, sense el VAR, que hi havia molta polèmica, ara amb el VAR doncs, el problema s'ha reduït moltíssim, per tant s'acota molt els possibles errors.
0: Et va enviar no, un burofax, Enrique Negreira, sí, dient sí. Que amb el VAR podia haver ajudat el Barça.
1: Sí, em va enviar molts burofax, aquell senyor, arrel de reduir o de rescindir el contracte de serveis amb el seu fill, i sí, alguns burofax surten a la causa i són molt amenaçadors. Jo, aquell moment, jo vaig pensar, què deu haver ser? Què ha estat? I vaig preguntant al club, dic, escolteu, hi ha un burofax que va enviar, crec que va ser a finals del 2018, en el qual deia, si no em paguen, destaparé...
2: No, és febrer del 2019.
0: El burofax diu, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial.
1: Correcte.
0: Això diu Negreira.
1: Sí, doncs arrel d'aquest burofax i d'algun altre més, n'hi havia algun altre més que va enviar ell, quan jo vaig reunir de seguida l'àrea esportiva, dic, escolteu, tots reunits, i vaig dir, expliqueu-me què ha passat. Què és tot això que diu aquest senyor que diu que si no li paguem ho destaparà? Què hem d'amagar? Tothom va dir, no hi ha res. Per tant, dic, al moment que m'afres, crec que el burofax ni tan sols li vam contestar, o li van, perquè anava acompanyat de la factura, una factura, li vam tornar la factura. I li vam dir, no, president, no, tranquil, no hi ha res, segur, eh? Segur, ni d'ara, ni d'abans, ni de fa molts anys. No hi ha res. I arrel d'això, doncs, no, ni li vam contestar ni res, res que m'agam van dir.
0: Joan Gaspar ens va dir que podíem discutir sobre l'ètica, però que tot era dintre de la legalitat. I que si parlàvem d'ètica, i ens va explicar el cas Di Stéfano.
1: Ah, bueno, Di Stéfano va empatir el Barça, sí, aquest cas, el Di Stéfano. Però, a veure, el Barça ha tingut molts més casos on hem tingut, durant certes èpoques de l'any, o de les temporades, uns arbitratges que no ens han ajudat. Això és cert, perquè sempre els àrbitres, no dic que ho facin expressament, però a vegades tenen això d'ajudar la més gran. També en el Barça ens han ajudat a vegades inconscientment els àrbitres, vull dir, com a persones humanes s'equivoquen. Però en aquest cas, jo vaig juntar a tota la gent del club que podia intervenir, em van dir, president, no hi ha res, i no vam fer ni cas aquest burofax. Però
0: diu...
1: va haver un mes, d'amenaça. Mm.
0: Saps què diu el tio Faja? Que a Negreira se li va pagar tard i poc.
1: A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i les aficions en general, quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a
0: creus
1: veure.
0: Creus que Negreira va estafar el Barça?
1: A veure, els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils, des del punt de vista doncs, com anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisis dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que a mi va haver de tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.
2: És que estem molt centrats en el tema del fill, i hi ha una cosa que has dit que... A veure si poguessis aclarir. Has dit que tu coneixes aquesta contractació des del 2010. El fill ha declarat en seu judicial que ell comença a fer les feines a partir del 2013, que no hi ha informes. De fet, els informes aportats són a partir del 2013. Inclús el seu currículum penjat a la seva pàgina web diu que és col·laborador extern del Barça des del 2013 fins al 2018. I tu te n'assabentes el 2010. En aquell moment, Javier Enríquez no feia cap informe. Ho ha declarat ell. Allà treballava el pare només, perquè la contractació del fill s'inicia el 2013. Què feia en aquell moment? El 2010, veure, que quan t'enteres d'això, què hi ha del 2010?
1: A veure, la instrucció que hi ha actualment crec que comença el 2013. Tot el que jo recordo que hi havia informes abans. Potser el Javier només ha portat els informes que li demanen des del 2013, que comença aquesta investigació que fa la Fiscalia o que fan els, crec que és Mossos d'Esquadra, o la Policia, o la Guàrdia Civil.
2: Guàrdia Civil, perdó,
1: l'ha fet. Fan la investigació del 2013. Potser és que el Javier només posa aquella època de l'any i no abans. Però jo recordo que hi havia informes, segur. Jo l'havia vist, no, jo no els llegia, evidentment, però crec que això són preguntes que hauríeu de fer als delegats dels equips.
2: Havies vist informes del 2010, eh?
1: 2010 potser no, però el 2011, que estava més ficat, potser sí, segurament. Però crec que són preguntes que s'han de fer a la gent que intervenia en aquella època. El delegat del primer equip, el delegat del segon equip, els directors esportius... recordo converses, quan hi havia el Pep Guardiola o hi havia el Tito, que els informes arribaven. No sé si els miraven, i això és el 2011 i 12, per tant... Jo crec que els informes eren, ja existien abans, i segurament el Javier fa això, és a dir, assenyeix els anys que està imputat.
0: Quina és la cosa que et fa sentir més orgullós de la teva etapa al Barça?
1: Moltes coses, moltíssimes coses. Home, a veure, com a culer, el que volem és guanyar títols. El que volem és que l'equip de futbol tingui èxit. Tots els equips, evidentment. Però l'equip de futbol amb els títols, promoure el futbol femení, a l'estadi Johan Cruyff... Hi ha moltes coses que hem fet bé durant aquests anys que n'estic orgullós. Però a mi m'agrada més, sobretot, disfrutar, no? Com veus la gent que és feliç i som feliços quan guanyem.
0: I del que veus que sigui la teva pitjorrada?
1: Bueno, ho vaig dir-ho fa poc, la meva pitjorrada, i em sap greu perquè pertoca una persona, però potser vaig estar... amb la comiament de Zubizarreta no vaig estar a l'alçada. Segurament em diu que parlar i arreglar les coses i que seguís l'Andoni, perquè és una persona molt intel·ligent, és una persona que en sap molt de futbol, que ens aportava moltíssima, diríem, com diria jo, sentit comú en el futbol, i potser en aquell acomiadament. Segurament ho vaig dir en una entrevista que vaig fer a Portugal ara fa uns 2 o 3 anys. Si tres enrere... doncs com a president aquella va ser una decisió que no hagués pres, no hagués sigut que prendre.
0: I vas dir que no volies passar la història com el president que deixava marxar a Messi. Ara, vist en perspectiva?
1: Estic molt content que Messi seguís amb nosaltres. És molt important. Jo hagués tingut el Messi fins al Mundial de Qatar. Per mi era molt important. De fet, tant amb el Messi com a vegades amb el Luis Suárez, algun cop s'havia parlat de que la segona etapa seria anar a Miami. Anar al Miami, perquè el Beckham havia vingut algun cop a Barcelona, havia parlat amb ells, i ells ho tenien al cap, no?, d'anar a viure a Miami, però sempre després del Mundial de Qatar. De fet, com que el Mundial canvia de dates, us recordeu que el Mundial era el 21 i es fa al final de desembre, durant la pandèmia vaig intentar renovar Leo Messi per allargar el contracte seu fins al final de la temporada 21-22. El Leo, aquell moment, per circumstàncies diferents, doncs va preferir no renovar i esperar la nova junta directiva. Per què? Perquè per mi el Leo Messi era fonamental. Sense Leo Messi, doncs, aquest equip, no només des del punt de vista esportiu, també des del punt de vista econòmic comercial, doncs, perdia molt. I, de fet, ha succeït, perquè el Barça no recuperem encara aquell nivell d'ingressos que teníem, doncs, perquè ens falta aquestes figures, aquestes persones, aquests jugadors, doncs, que et donen un nivell més alt, un plus més alt. I segurament el Leo Messi a l'equip, tots aquests joves que avui en dia estan pujant, doncs amb el Leo haguessin après molt més ràpid del que estan aprenent ja, que estem encantats de que estan fent. Per què? Perquè és una figura fonamental. És el jugador de la història del món del futbol, ha estat a nosaltres, l'hem gaudit, ens ho hem passat molt amb ell i hem guanyat molts títols. Jo hagués tingut el Leo Messi com a mínim 1 o 2 temporades més, almenys fins després del Mundial, sí. Va guanyar el Mundial i va guanyar un altre cop un Balón d'Or i no van poder disfrutar com a culers, no? Va disfrutar, doncs, mira, el PSG.
0: Josep Maria Bartomeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Estem a l'espera de la propera declaració davant del jutjat per tornar-te a citar el programa.
1: Sí, m'agradarà venir per explicar-vos-ho. Podem no coincidir a vegades amb
0: moltes
1: temes,
0: vegades, però bueno.
1: Però
0: amb
1: final,
0: altres sí,
1: amb altres sí, sí. Amb algunes sí, altres no. I crec que això és bo també pel Barça, no? Que
0: hi hagi debat.
1: Hi hagi debat. És molt
0: important. Hi hagi intercanvi d'opinions.
1: Això sí.
4: I el que em sap greu és això, és que, coi, vas pagant coses aquí, vas pagant coses allà i haguéssim pogut invertir-ho tot en els rossos del Manà 75.
0: Aquests no fallen.
4: Aquests no fallen, coi, la millor terrassa que trobaràs a la Barceloneta, 19 tipus de paella diferent, 19 tipus d'arròs, que sí, l'arròs de popa la gallega, el de magret d'ànec, el de verdures... Manà 75, punt, és... Fes la teva reserva, ja ho veuràs.
0: Pausa i seguim el que t'hi jugues.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui? Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
6: Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
7: ¿Reforma, curso, viajes y lo acabas pagando con tarjeta? Antes de liarte con un revolving de esos que pueden crecer solos, prueba United. Entra en mejoratuprestamo.com y simula tu crédito de cuota fija y el plazo que elijas. United, un préstamo online hecho para you.
8: También está en oscuro, muy de moda ahora.
9: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
8: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
10: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
11: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
12: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
13: Descubre Ascale, los porcelánicos con más trayectoria del mercado en los talleres de marbristas artesans. Superficies de alta precisión y resistencia probada. Ascale y marbristas artesans, experiencia que deja huella. Entra en marbristasartesans.cat.
14: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
5: ¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaqué.
0: Prepara't perquè Vinícius li ha escrit una carta a Mbappé.
15: ¿Qué dius? ¿Qué mierda es esta de mi polla? Te mandaría para la segunda si no fuera... Para de mi equipo, recibe fuerte abrazo.
5: ¿Qué te jugas?
0: Una 33.
4: I escolta, que si has estat esperant la fira anual del vehicle d'ocasió... Ha arribat el moment. Ara, per fi, ja ho tenim aquí. Per fi ja ho tenim aquí. La Lliga i Mundiauto. Del 6 al 10 de maig, que això és d'aquest dimecres a aquest diumenge, trobaràs més de 600 vehicles d'ocasió seminous a quilòmetre zero de totes les gammes o marques. Del 6 al 10 de maig, Mundiauto. On, això?
0: Al Prat.
4: Al Prat de Llobregat, conyé, o a mundiauto.com.
0: Ai, Antón Meana, què tal? Muy buenas.
16: Presente, ¿cómo estáis? Buena tarde.
0: Así que tu presidente quiere venir el domingo al Clásico, al Camp Nou.
16: Yo es que con Florentino Pérez este año, hasta el día...
0: No, tu presidente me refiero al otro.
16: Rafael Lozán.
0: Sí, Lozán. Sí, no, al de verdad.
4: El de todos.
0: Tu presidente de verdad, al de todos.
4: El de todos, el que tú y yo queremos.
16: Sí, sí, sí, sí, correcto.
0: Al que cuadra su agenda en función de lo que tú le digas.
16: No, no es eso, pero me refiero, Lauzan le gusta estar en todas partes. O sea, Lauzan va a partidos de sub-12, va al fútbol sala, va a cualquier partido de fin de semana, como no va a ir al título de liga, al partido más importante de la temporada, en el que se va a entregar el premio, como dicen ellos, al Campeonato Nacional de Primera División. Pues sí, no han terminado de decir, llega este día, esta hora, pero la idea es que entregue la copa y que esté en el palco y que esté el trofeo allí. Como digo, yo creo que es un tema de agenda, un tema de articular el protocolo, un tema de ver cómo se entrega la Copa el domingo si el Barça gana la Liga en el Clásico, pero las sensaciones que trasladan es que sí, que le va a cuadrar y que va a estar el domingo viendo el partido, pero no sé por qué no quieren hacerlo oficial y que se diga ya de manera contundente que la Copa se va a entregar el domingo y que va a estar Lozán entregándola en el palco.
0: O sea, la idea es esta, pero quieren perfil bajo.
16: yo creo que quieren perfil bajo, quieren ver cómo se va a articular, quieren ver... También yo creo que no va a ser un momento sencillo, ¿eh? Quiero decir, hay que ver si el Madrid aguanta ahí a ver cómo le entrega la Copa al Barça.
0: Ja. Bueno, i falta que el Barça guanyi la Lliga, que ja ens ha enviat correcto un missatge a un oient que no fem el tonto, aviam si hi haurà un ensurt.
16: Pero ya es un paso que se prepare, que se articule, que se piense en llevar la copa, pero cuando preguntas, te contestan, pero cuando dices, vale, entonces lo puedo dar, o sea, no solamente en el que te llega, lo puedo dar en el boletín, puedo entrar a decir noticias, entrega la copa y la entrega a Luzán, espera un poco. Vale. Estamos viendo el protocolo, cuadrando la agenda, vale. Entonces todavía no está cerrado, pero la idea es que sí, que se entregue la copa y que la entregue el presidente de la federación.
0: El que no viene es Florentino Pérez. Ya te escucharás con calma la entrevista que acabamos de hacer a Josep Maria Bartomeu y me dices qué tal, qué piensas, qué opinas.
16: La he escuchado por tramos, no entera, así que luego me la pongo tranquilamente en el podcast.
0: Florentino viaja poco, ¿no?
16: Viaja muy poco, muy poco. En Liga poco, en Champions ha viajado un poco más, pero no ha ido a todos. Y por tanto no me parece noticia que no vaya al Clásico. Me parece más noticia si finalmente no hay comida de directiva, si realmente hay esas tiranteces entre ambos equipos directivos, pero que Florentino no vaya al partido no me parece noticia. Yo creo que es mejor que vaya siempre el presidente, pero este año se ha ausentado de muchos desplazamientos y algunos incluso importantes en Europa.
0: ¿Y el casting cómo va? Ayer te escuchaba en El Larguero que sigue sonando fuerte el nombre de Mourinho.
16: No es que siga sonando fuerte, es que información directa que tengamos en la cadena SER, solo tenemos confirmado que piensan en Mourinho. Me imagino que pensarán en alguno más, pero cuando yo te digo De Sams, o te digo Pochettino, o te digo Scaloni, son imaginaciones mías. Son suposiciones periodísticas, elucubraciones, son gente que en teoría se puede desvincular después del Mundial, o gente como De Sams que directamente no va a tener equipo después del Mundial porque termina con Francia y no va a renovar. Pero información directa que nos llega a nosotros de fuentes del Madrid que dicen sí, es una posibilidad, solo tenemos José Mourinho. Y es que no hay tantos en el mercado. Entonces yo empiezo a asumir que el entrenador del Madrid el año que viene va a ser José Mourinho. Empiezo a asumirlo. No lo tengo confirmado. Supongo que habrá un casting, aunque sea mínimo, por si te falla esta bala, pero me parece que es una opción muy real. Me comentaban antes, no lo he leído, luego lo busco, un artículo en The Athletic que dicen que si la respuesta es Mourinho, ¿cuál era la pregunta? Me parece un buen titular, ¿eh? O sea, me parece un buen titular. O sea, que si la respuesta es Mourinho, ¿cuál era la pregunta?
0: Es buenísimo.
16: Me parece un buen enfoque para lo que está pasando en el Madrid, que encima tiene que cerrar un mediocentro, que yo creo que se va a intentar Rodri, un central. Se habla mucho de Schlotterbeck, el del Dortmund, pero ahora mismo es que en el Madrid está, hasta que se cierre el tema del entrenador y se cierre la reestructuración en la dirección deportiva con la posible llegada de Toni Kroos, hasta que no se den esos dos pasos no se va a avanzar en mucho más. Y encima es consciente el Madrid que no puede hacer una gran revolución porque no se va a desvincular de mucha gente que tiene contrato y que por tanto estamos hablando de caza menor, de que se vaya Ceballos, o que salga Gonzalo, o que salga Asencio, o que salga Fran García, pero eso no te cambia la dinámica de un equipo que necesita fichajes para poder competir con el Barça en España y con el resto en Europa.
0: Antón, te escuchamos en El Larguero. Un abrazo fuerte.
16: Un abrazo, hasta luego.
0: Gràcies. Són la 1:38, abans de que el Xavi Cazorla tanqui el que t'hi jugues amb la seva secció, que t'hi jugues que l'heu cagat, que sapigueu que en un moment regalarem dues entrades per al Barça Nantes d'handbol,
4: sí,
0: i dues entrades per al Barça el Pozo de futsal.
4: Ep, per tu.
0: Serà després d'aquesta cançó que ja us avanço, opta a ser la cançó de l'estiu.
17: Hace ya 13 años que estamos sin él. Hace ya 13 años que no lo he vuelto a ver. Hemos ganado 6 Champions y todo ha ido muy bien. Pero cuando hemos perdido, el que viene a la mente es él. ¿Quién es?
4: Soy yo.
17: ¿Qué vienes a buscar?
4: La Champions.
17: No es tarde.
4: ¿Por qué?
17: Porque Arbeloa es un truño y...

0: Per cert,
1: podreu en breu veure el vídeo a les xarxes socials del Que t'hi jugues i descarregar la cançó a través de l'aplicació per a telèfons mòbils.
2: I saps que podreu, també?
1: Que circularà entre els telèfons de Catalunya.
2: Sabeu què podreu fer, també? Anar a MCAT, que és que la qualitat es nota en els acabats. A MCAT hi tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. On? Material Building by MCAT. MCAT.cat.
1: 933-44-1411. 933-44-1411. Entrades per anar a veure el Barça-Nantes d'handbol. Dimecres 6 de maig, 20:45, tornada de quarts de final de la Champions. A un pas de la Final Four, a l'anada 30-32 pel Barça. La tornada, dimecres 6 de maig, Barça-Nantes, 8:45, 933-44-1411. Xavi Cazorla, què tal, com estàs?
3: Hola, molt bé.
1: T'agradarà molt aquesta declaració que acaba de fer el president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
3: Ai.
1: A la prèvia del partit d'aquesta nit contra l'Arsenal.
4: ¿Qué ganas va a quedarse come aquí?
5: ¿Tiene hambre o no? Pero sí.
4: No, la verdad es que no, pero aquí a las 12 hay que comer. Si no, hay que esperar al día siguiente.
6: ¿Y hambre de triunfo?
4: Hambre de triunfo, sí, toda.
3: ¿Cómo ha ido la noche?
4: Pues la noche nosotros bien, no ha habido ningún problema. Parece ser que a los chicos les han recibido con fuegos artificiales, cosa que es buena señal.
3: ¿Ha comido alguna vez a las 11:30?
4: ¿Eh?
3: ¿Ha comido alguna vez a las 11:30?
4: Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Pues no sé, aquí deben comer siempre a esta hora, ¿no? Porque es habitual comer aquí a las 12. En Madrid, ¿no? En Madrid. El próximo día que vayan a Madrid les voy a poner a las 3 de la tarde. A ellos.
3: Quin personatge, eh?
2: Com millor.
3: Les preguntes que li fan també. ¿Ha comido alguna vez a las 12:30? Joder.
1: És boníssima, el telèfon.
3: Ai. He patit molt venint cap aquí perquè venia escoltant Bartomeu i he pensat, pareu de preguntar-li coses de Negreira, sisplau, perquè aquest home, si està 10 minuts més donant respostes, el Barça ha de tornar a les Champions que té, per pel que sigui. És capaç de començar a allargar coses que no havia. Sí, sí, ja, però t'ho juro que estava al cotxe sol insultant-vos, en plan, però calleu ja, prou d'aquests... No li pregunteu res.
1: No en parlem.
3: No ho sé, però en Bartomeu no, perquè em posava molt nerviós. S'ha patit.
1: Per això ha fet l'assistència al final.
3: Ja, ja.
1: Aquella pregunta de si Negreira va estafar el Barça, perquè jo també ho he vist.
3: Ja, sort.
1: Això ha fet l'assistència al final.
3: Sí, sí.
7: Que t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla.
8: Anda, ja cagat.
1: En un moment, la Elena de Diego dona el nom de la persona que guanya les entrades per anar al Barça Nantes i obrim telèfons per a que aconseguiu les entrades per al Barça, el Pozo de Futsal.
9: Hi ha molts esdeveniments que estàs dient, però no... No estàs dient l'esdeveniment del segle, eh?
1: El de motor.
9: És que per alguns és només un circuit, però per nosaltres és on es forgen els campions. El Felipe Massa de les dues rodes, del 15 al 17 de maig, hi haurà amb tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona...
1: Quin dia?
9: Catalunya!
1: Quin dia?
9: Del 15... Entrades a la venda circuitcat.cat. No, perdona, circuitcat.com.
3: No s'ha entès cap de les dues vegades, no cal que diguis perdó perquè tampoc
9: circuitcat.com.
3: Ja puc, Francesc?
9: Ui.
3: Sí? Val, això és un sí. Va, doncs, comencem pel tema així com més polèmic de la setmana, i és que venim d'un mes, d'un maig, d'un 1 de maig festiu. Val? Era el Dia del Treballador, es va celebrar de la millor manera, que és comentant la festa que fa l'altra gent.
1: Ens envia una nota d'àudio al WhatsApp del Que t'hi jugues, 606-32-72-11, el Mike. Escoltem què diu aquest oient.
10: Volia fer un salut per al Bermúdez, que treballa menys que Ceballos. Apa, vas!
11: Calla, bando, toco que estàs ja,
1: Demà més Que t'hi jugues, és festa, però fem programa, eh?
12: Sí.
1: Amb l'Helena de
12: Diego. El fem.
1: Sí, sí.
10: Sí, seguro.
1: El fem.
13: Amb l'Helena de Diego.
3: Va dir aquí del Lluís Flaquer, des de fons, eh?
13: Sí, sí. No, a més a més diuen que no treballo, però després és al revés. Només aquell dia vaig a festa.
3: Aquí anava, perquè es va...
1: Tot el cap de molt a faltar.
3: Se't va interpel·lar, el sí que va dir en algun moment que t'havia agafat un cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. I l'endemà divendres, resulta que era l'1 de maig, Dia del Treballador, i hi havia una gent que treballava i uns que no.
14: Per cert, Núria, saps què? Ens està escrivint gent al 06-32-72-11... que ens diu, però vosaltres no fèieu festa.
15: Oi.
14: Sí, perquè es veu que ahir el Sique va dir que tu i jo teníem cap de setmana llarg.
0: Sí, llarguíssim, vamos,
6: llarguíssim.
0: Només...
6: Llarguíssim
0: el
6: de feina.
0: El cap de setmana era ahir.
8: Te jodes y bailas.
13: Avui no. Treballem. Demà, que t'hi jugues Barça amb l'Osasuna.
0: I diumenge...
13: I diumenge...
0: Barça-Bayern.
13: Barça-Bayern.
0: I dilluns, Bar,
13: si guanya el Barça, i dilluns, Bar, i que t'hi jugues. Cap de setmana llarg de feina, exacte.
12: No tenen vergonya.
13: No, no, que se'ns va dividir dos. Que se'ns va dividir dos.
14: Quan només descansem.
13: Tens la pell
14: molt dijous.
0: Un dia de les últimes tres setmanes.
6: No, de fet, quan van acomiadar el programa, van dir, demà fem programa. I ho van dir el Sigue i el Flex.
0: Sí, sí.
6: El programa ja està.
16: Tiene dos huevos así de grande.
3: I així anem, eh? Així anem passant la setmana, un dia no ve un dia no ve l'altre, i ja
1: mai
3: està.
1: Estem tots.
3: No, no, no, mai, és veritat, des del primer dia de temporada, jo crec.
14: És una cosa que se'n diu drets laborals, que us presento...
3: Aquí els teniu.
1: Helena, ja tenim guanyador o guanyadora del Barça-Nantes d'handbol?
17: Sí, sí, que el Juan Antonio Tenllado és qui veurà demà aquest partit entre el Barça i el Nantes a la Champions de l'handbol.
1: I ara 9-3-3-4-4-14-11, dos entrades per al Barça, el Pozo de Futsal divendres, 2:15. Partit de Lliga, jornada 29, els dos estan empatats a 66 punts, Barça primer, Pozo segon, en joc per tant acabat primers de la Lliga regular, divendres 20:30, Barça el Pozo de Futsal, 9-3-3-4-4-14-11.
14: Hi haurà un antes i un després.
3: Ara, anem ara a un capítol estrany, val? El de gent que durant el programa en moments puntuals desconnecta. Això pot passar, tampoc és tan greu, sempre i quan... No passi el que va passar aquí, que és que algú interpel·la a la persona que ha desconnectat just en el moment en què no hi és.
1: A Xavi Hernández.
18: Aleshores va haver-hi una discussió entre un membre de l'staff i Echevarría, pujar a to, a crits, i, bueno, discuteixen i la discussió acaba en un moment que Xavi li diu a Echevarría, però jo a ti, aleshores, Xavi ja va avisar el seu staff, li va dir, nanos, estem fora.
1: Al bar us diuen moltes coses, Flaqui.
19: El què? El què?
20: Está un poquito despistadilla, despistadilla.
1: Que dic que al bar, a la barra, es diuen moltes coses.
19: Moltes. I passem una bona estona. I... La Valle fa seccions, expliquen coses.
21: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes. Hacen cosas.
3: Flaqui amb el pilot automàtic, eh? Expliquen coses, es fan seccions... Ni idea del que estàveu parlant. Una desconnexió d'aquestes també li va passar al Soldevila divendres quan es parlava de l'Olivia Rodrigo.
22: Si aquesta Rodrigo sortia al High School Musical, segur que l'he escoltat. Caldré que l'havia escoltat cantar més d'una vegada, perquè la pel·lícula aquella me la vaig empassar.
6: Adrià Soldevila, ja no Nínsula, vosaltres que éreu del clan Libis, no? Crec que no. Es diuen els seus fans...
23: Eh? Repetim-ho.
6: Vosaltres que éreu del clan Libis, no? Crec que es
23: no.
6: Diuen els seus fans.
23: Qui és Libis?
24: Vete a tu pueblo, hombre.
14: What is this?
3: Que, no sé, no parlo l'idioma.
14: Are you talking to me?
3: No deixem del tot el tema gent que sordeja. Hi ha qui sordeja perquè no és aquí a l'estudi, sinó a la roda de premsa de Flick, com lo balli, no li arriba el so, i per culpa d'això, doncs ens vam menjar un minutet de resposta en anglès ben guapo.
14: I també ha respost sobre la tornada de Rafinha a l'equip.
25: This happens and Rafa is always a player who gives 100% when he's on the pitch, also in the training.
24: Rápido, audio.
25: It's about that, so his mentality, his attitude is always about 100% and helps us a lot, but this season he has also to suffer about these things. So for us it's important to have him back.
26: Andalú.
25: He will also travel with us and we'll see what happens tomorrow, but at the end I think also
27: 6 horas y media después
25: this thing will be needed.
6: Santi, deia Hansi Flick que el 100% sempre està Rafinha quan juga, quan entrena, que la seva mentalitat i la sempre ajuden a l'equip, i que és una bona notícia, no?, tenir-lo de tornada.
14: Sort que et tinc a tu, perquè jo no l'escoltava el tall, per tant...
6: Ah,
28: i si tienen que rodar cabezas, rodaran cabezas.
1: Home, i qui millor parla anglès de la redacció és l'Helena,
3: sí?
1: Diego. Home, va viure allà a Anglaterra.
3: Helena, i tu i jo parlen en català, no pot ser això. Jo parlo com el cul, l'anglès, però és igual. I per acabar aquest especial, no, Igo anava a trucar un oient i es va produir una cosa bastant màgica, i és que l'oient volia denunciar que a un punt de la geografia, ara no ho sé ben bé, la SER no se sentia bé, i per posar-ho en situació va trucar sense cobertura i no se sentia bé.
1: El més ràpid ha estat el Miquel. Bon dia, Miquel.
29: Molt bones.
1: Des d'on ens escoltes, Miquel?
29: Pues ara de camí ja he sigut
30: curador. Que sí, claro que sí, hombre.
29: Perquè se sent molt malament la ràdio, la PST, a la zona de Vilafranca i Sant Sadurní.
31: T'expliques fenomenal.
3: Vale, molt bé, ok. Doncs se sent malament la SER a algun lloc de la geografia catalana. Aquesta setmana també veu regalar entrades per la Champions femenina i realment la paraula regalar es queda curta perquè no es pot ajudar més als oients.
2: Un estadi on el Barça femení hagi aixecat una Champions. N'ha guanyat 3, per tant, amb què en diguis un...
1: El Barça ha guanyat la Champions el 2021, el 2023 i el 2024.
19: Si ets capaç de dir-nos un estadi d'aquests 3, te les donem.
4: Hola, Flaqui.
19: Hola, ¿qué tal?
5: Hola, Olita.
1: En uno de ellos estuvo Flaqui. Como aficionado, con la familia.
19: Sí, señor.
4: A ver,
19: un desplazamiento masivo de gente del Barça.
2: Cerquita.
19: Una ría. Muy asequible.
1: Con una ría al lado.
19: Una ría al lado.
30: El río, una mierda.
1: Más fácil no te lo podemos poner, David.
19: Museo famoso.
30: Oye, un
1: chapa. Sí, así como plateado.
19: Buenos pinchos.
5: No lo es, no me jodas, Manolo.
1: Ahí va la hostia.
4: Ah, vale. Agur, agur.
19: Bueno.
2: ¡Por fin!
3: Va costar, no,
1: molt...
13: Se'ns han arribat a queixar. Se'ns han arribat a queixar de dir, bueno, tio, per què aneu donant tantes pistes a la gent? Jo també vull aquestes entrades.
3: Si no les voleu, al final llanceu-les, no? Si no tenen tan poc valor.
1: Per cert, estigueu atents, perquè un dia d'aquests farem un sorteig pels oients que ens veieu. No que ens escolteu només, sinó que ens veieu. Però això
13: tenim ja pensada fins i tot la modalitat.
1: Parlant de regals i d'entrades, Helena, les del Barça del Pozo de Futsal, per qui són?
2: Són pel Javier Arrebola. Ell s'emporta les entrades pel Barça Pozo de divendres.
1: Doncs, Javier, gràcies per escoltar-nos i que t'ho passis bé divendres.
3: Va, continuem parlant de destinacions, val? Perquè no era aquest Bilbao en aquest cas, però va sortir el tema de Vietnam, perquè el Bruno es veu que hi ha anat recentment al Vietnam i de cop veu convertir això en una mena de podcast sobre viatges.
7: Narrarà Borja Cuadrado. Tindrem les primeres declaracions de Fermín després, Suárez, després de tornar del Japó.
1: O sigui, el Fermín torna del Japó i tu de Vietnam.
7: Sí. Farem el partit amb una mica de jet lag avui a la nit.
1: T'ha agradat Vietnam?
5: Esa és la gran pregunta.
7: M'ha encantat.
1: I a la Màriam?
7: He flipat. I a ella encara més.
1: Heu fet per això Hanoi poqueta cosa, no? I Nimbing.
8: M'importa un comino, m'importa un huevo.
7: Sí, tenim 6-7 dies. Hem fet Hanoi 4 dies més o menys i a Nimbing vam estar a dia i mig.
8: M'importa un rábano o m'importa un pepino.
7: Però molt guai, molt guai.
13: No has flipat amb el trànsit?
7: Sí.
1: Les motos. Les motos de Hanoi.
7: Lo de les motos és molt bèstia.
8: Me la trae floja, me la suda.
13: Van jugar un joc que era aviam quanta gent arribaven a trobar dalt d'una moto. Van arribar a trobar 5 persones dalt d'una moto, tots junts.
1: Bueno, jo vaig veure un accident, una moto que anaven 3 i un era un bebè. Bebè on no tenia ni un any. I van xocar, bueno, horrible, no va passar res, van xocar contra un taxi, va caure i el bebé no es va fer res.
8: Poneros a trabajar de una vez, hombre, que ya está bien.
1: Està bé. De tant en tant, no? Sí. Surt una mica del guió, sí, tampoc passa res, no?
3: Sort que vas a la Clara dient ric, però vull dir que no va passar res, perquè... En fi. Ara que sentíem el Bruno Alemany, també es va generar un moment maco parlant de coses quotidianes de la convivència.
1: Seria també una secció del programa.
19: El meu no l'obris, que és un desastre.
9: Un indefenseu que trobo coseta...
1: Sí, un dia em vaig obrir el calaix del Bruno perquè li havia d'agafar no sé què i vaig trobar un tàper allà amb mo.
9: Què dius?
1: Hi havia un tàper amb mo.
7: Fa venir gana, aquesta hora.
19: Això era de quan vivíeu junts, aquell pis que compartíeu.
1: Això també.
10: Això, hi ha una època en la que compartíem a la redacció... Bueno, és igual.
11: Me estoy cansando yo de las críticas.
13: ¿Qué le ha fet mandra?
10: No soy yo el culpable de todo. No vaig matar Kennedy, en aquest cas.
1: ¿Te'n recordes del Mariano, Bruno?
12: Soy Mariano Rajoy. ¿Vas a ir al meeting?
1: Aquell que vivíem nosaltres.
10: Vaya mito el Mariano.
1: Hòstia, el Mariano, tío.
15: Estén muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena.
1: Tenia un company de pis que deia que quan marxàvem i es quedava sol, sortia un nen i caminava pel passadís.
15: Sé que esto da bastante miedo, me incluyo.
10: Diguéssim que no portava la vida més sana com...
13: Bueno, ja. O sigui, el nen només el veia ell, efectivament.
10: No, aigua bevia poca. Una abraçada al Mariano.
26: Pero, oye, muchas gracias a todos.
13: És que, a més, em fa tanta gràcia el moment en què el Bruno intenta explicar alguna cosa.
3: És igual, no, és que no vull ni desmentir que era meu altre.
1: El tema del nen del pis no acaba aquí, eh?
3: No?
1: Un dia us ho explico.
3: Doncs un dia que vingui el Bruno, l'acuses d'alguna altra cosa i introdueixes un altre cop el tema del Mariano.
1: Sí, sí, és això, tal qual. Poca conya.
3: Bueno, segueixo?
1: Sí.
3: Anem amb l'emprenyada setmanal del Gonzalo Álvarez. En aquest cas, no li va acabar d'agradar massa un dels càntics que li veu posar aquí al programa.
31: Al Camp Nou jo mai hi fallaria, això un pànic no ho entendria. Sempre serem els millors del món.
32: Descartat.
19: Vale.
33: Això... És brutal aquest càntic i no podem deixar que es quedi l'oblit.
32: Per què teniu que citar els pericos per poder brillar?
0: no podeu brillar sense citar els perills. No, no ho entenc.
9: Ea, ea, ea, la curri se cabrea.
14: Ho tenim clar, això? Si voleu participar, sí, bona. Ja buscarem algun premi, ja buscarem alguna
6: missatges
14: història.
6: Missatges, es poden enviar notes de veu al WhatsApp del programa.
3: Un sopar amb Gonzalo.
14: Un sopar amb Gonzalo, exacte.
0: Hoy has perdido un amigo.
16: Otra vez.
14: No, ¿qué pasa?
0: Que tú tengas las narices de convocarme el Día del Trabajador para escuchar Barça Radio. Esto no es caber hacer. Ponerme esas canciones a mí. ¿Qué buscas?
17: Qué excelente pregunta.
18: Cántale la otra. Joan García es de la Masía.
0: Estáis todos mal, te lo digo.
20: Un home que és curiós, un fan de l'Espanyol, però és una gran persona.
3: Bueno, era un moment d'aquells de subtilesa, del Flaqui, quan vol hostiar-te, sí que...
13: De Furious Baco.
14: Furious Baco.
3: El Flaqui puja al Tamitami.
14: Jo pujo a...
13: Cookies.
1: Al Flaqui li agrada molt la secció Barrio Sésamo.
14: Sí.
1: Sésamo Aventura.
0: I encara ja hi ha alguna que...
14: Els globets, com jo, aquells globets que hi ha, aquells són boníssims.
1: Ai, a mi saps què m'agrada?
21: Me la suda.
1: Què? Menjar allà a l'oeste.
14: Home,
1: a la cantina.
14: A la cantina. A tu t'agrada menjar a l'oeste, a l'este, al nord i al sur. Que bien traído, chaval. Muy brillante.
3: Flaqui tira subtilesa sempre quan vol tirar punyalets.
1: Les deixa caure.
3: En canvi, tu sí que...
13: M'agrada que s'estigui començant ja a destapar.
3: Sí. Va tenir la punteta.
1: L'estem descobrint, no s'està destapant. Uf.
3: Això vas mantenint tu des de fa dies, aquesta teoria. Bueno, doncs aviam si acaba de descobrir-se. Tu, en canvi, sí que vas de cara. Quan vols hostiar algú, fas així molt directament.
1: A les portes de la tornada de les semifinals de Champions. Però abans... Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
22: Què tal, bon dia.
1: Deixa el mòbil, sisplau. Has d'explicar una notícia important.
22: Vale, eren altres notícies, això, però tranquil. S'ha de treballar, també.
13: Quines notícies li fotis al Soldevila últimament? Altres.
9: Coge el mòbil i lo tires.
3: La gent jove estan amb el mòbil tot el dia.
1: És que a vegades parles i no et miren.
3: Ah, això passa.
1: Estan amb els ulls a la pantalla.
3: Ja. Passa, a vegades passa. Jo t'he vist a tu mirar el mòbil a vegades també quan estem parlant, però és un altre.
13: I l'Helena va dient que sí,
1: l'Helena
13: va fent...
1: Sabeu per què? Parle amb l'Helena.
3: Ah, és culpa de l'Helena, llavors.
13: Helena, no distreguis el presentador, Helena.
1: Aquest ordinador, la ràdio se'l podria estalviar,
3: sí,
1: perquè no l'utilitzem. Va, però ens igual... comuniquem a través del WhatsApp, així és més fàcil.
3: Però no hi ha algú que l'utilitzi, igual al matí, igual a... No?
1: No ho sé.
3: No, t'és igual. Que el tregui.
1: Si és perquè t'hi jugues, s'ho pot estalviar a la ràdio.
3: Això WhatsApp web va molt
13: qui
3: bé.
13: Qui també és tot aquí?
3: Bueno, doncs ja està. Partida de WhatsApp, tot pel WhatsApp.
1: Ja ho tenim?
3: Sí, per mi sí.
1: Doncs demà més que t'hi jugues. Avui hi ha l'Arsenal Atlético, Carrusel, després l'Arguero, i demà us expliquem què farem i on serem.
3: Sí.
13: Què farem i on serem?
1: Sí, demà us ho explico. Jo no estaré.
13: On?
1: Ho descobreixeu demà. Tenim una sorpresa. Sí.
13: Hi ha una sorpresa?
1: Abans del Arsenal Atlético, la graderia del balcó, amb el Joan Tejedor.
3: Vamos, Teje.
1: Adéu.
23: Què t'hi jugues?

0: Hoy por hoy.
1: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
5: Radio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
6: It's Barcelona!
7: C'est la fête!
6: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
7: Il fait trop beau!
8: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
9: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.

0: Hoy por hoy. Cadena Ser.
1: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Hoy por Hoy de la Cadena Ser des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Hoy por Hoy amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la Cadena Ser.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
4: I què?
3: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
4: Oh.
3: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
6: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena Ser.
7: Tots els nostres continguts.
6: Som a tot arreu. Som al teu costat.
7: Descarrega't l'app de la Cadena Ser.
6: Tot això passa aquí.
8: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
9: Hola, aquest és un missatge pel Santi Balmés de quan tenia 17 anys. Tinc al costat a Judit Mascó. Santi Aguin.
10: Hola. És graciós. Ell és total.
8: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Estic amb tu, ja no estic perdut en menys d'un.
12: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
13: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
14: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
16: Páramo, cuéntanos.
17: Pues mira, he venido con dos letras que te pueden ahorrar problemitas. N-O. No a que nadie te dé una solución y tú ahí...

0: Hoy por hoy. Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El gobierno asegura que una comunicación oficial de la OMS de carácter vinculante hizo cambiar los planes del crucero en el que se ha detectado un brote de antivirus con 3 fallecidos. El ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, ha explicado que el destino del barco en un principio estaba previsto para Países Bajos y la OMS acaba de confirmar que se han evacuado a 3 pasajeros de ese barco. Mariola Laurido.
1: El ministro confirma la postura que defendió ayer Sanidad, que el crucero debería dirigirse a Países Bajos a no ser que aparecieran nuevos contagios en la trayectoria. Y todo cambió después de las reuniones del ministerio con la OMS.
2: Repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud, con personas que están en ese barco, que aparentemente, excepto aquellas que han sido evacuadas, lamentablemente las que han fallecido, parece que están en buen estado.
1: ¿Y las novedades sobre el pasaje? Pues el director de la OMS acaba de escribir en la red X que 3 pacientes sospechosos acaban de ser evacuados del crucero y están camino de recibir atención médica en los Países Bajos. Son 8 ya los infectados del brote. Hay otro en Suiza. Un hombre que viajó en el barco, en el crucero, que hizo el crucero, está hospitalizado y ha dado positivo al antivirus, según ha informado la Oficina Federal de Salud Pública de ese país.
0: Gracias, Mariola. Desde hace media hora, además, se reúne en Moncloa el Comité de Seguimiento para acoger a esta embarcación. Asisten a este encuentro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Sanidad, Interior, Transportes y Política Territorial. El barril de Brent se hunde un 6% después de las informaciones que apuntan a que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo de paz, según el portal Axios. El petróleo cae y el IBEX 35 repunta hasta superar los 18.000 puntos. Pablo Anzola.
3: Sí, los avances en las negociaciones han dado un calambrazo a la baja la cotización del petróleo, que en el caso del barril de Brent se desploma hasta ahora casi un 7% hasta los $101. Ese es su nivel más bajo de las últimas 2 semanas y que llega apenas 48 horas después de rozar niveles récord de la guerra. La posibilidad de una vuelta a la normalidad en Hormuz, ese embudo clave para la circulación de los productos energéticos, se está hundiendo también a esta hora el precio del gas natural. Está cayendo ahora mismo un 9% aquí en Europa. Mientras tanto, las bolsas parecen sumarse a esta ola de optimismo. El IBEX 35 se dispara más de un 2%. Se sitúa en los 18.050 puntos. A falta solo ya de 300 para reconquistar los niveles previos de la guerra.
0: Ha terminado la intervención del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón en el juicio del caso Mascarillas en el Supremo. Ha defendido la colaboración de Víctor Daldama en la causa, lo que justifica, dice, una rebaja en la petición de pena. En el Supremo está Pedro Jiménez.
4: El fiscal ha aplaudido la colaboración de Víctor Daldama, subrayando que se ha autoinculpado de un delito tan grave como el de cohecho. Alejandro Luzón no ha rebajado los 7 años que pidió inicialmente para el comisionista, pero asegura que es admisible que su abogado lo reclame y que es posible proponer una rebaja como ha hecho el PP.
5: Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada, y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar desde luego la atenuante privilegiada del apartado 4 del artículo 570.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Para alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.
8: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
9: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valora!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Dale, José. Venga, va.
13: Una nana, Camila, podría... anar a dormir.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
15: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
16: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
17: És un animal.
16: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
17: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
16: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
17: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
15: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
18: Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues. No sé què passa avui, però hi ha una gentada de por avui a l'estudi.
19: Que no és el Sique.
20: Ah. No os juntéis mucho.
18: Home.
20: Si puede ser, no os juntéis mucho. No.
18: Per què? Què passa? No,
20: no
18: ens espanti ara.
20: Cruceros.
18: Ah, bueno, sí.
19: Tu ves fent broma.
18: Tenim una petita...
20: Si puede ser, gracias.
21: Senyor Simón.
18: Sí, sí, sí, sí.
20: Si se pudieran
21: ningú
20: dispersar...
21: Ningú viatge a Canàries, si pot ser.
20: Dispersen-se
18: bueno,
20: un poco.
18: Igual algú hi ha d'anar algun dia.
20: Perdón.
18: Doncs,
20: estava comiendo unos anacardos.
18: Unos anacardos. Unes almendres. Justament avui ens hem ajuntat bastants. I ja, diu el Sol de Vila que igual és perquè no hi ha el Sique. Fixa't com és això, Ramon Besa, què tal, com estàs?
22: Molt bé, bon dia.
18: Per un dimecres que tu i jo venim a l'estudi...
22: És curiós, eh?
18: I avui no hi ha el Sique.
22: Què ha passat? Estan fora de joc? O s'ha desmarcat? O...
20: Està en un crucero.
18: No està en un crucero. A veure, preguntem-li amb ell directament. Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
23: Hola, com esteu?
18: És a dir,
23: què tal, Lluís Flaquer?
18: Ens fas aquest lleig el dia que Ramon Besa i Lluís Flaquer un dimecres venen a l'estudi i tu te'n vas?
23: Perquè sé que estàs ben acompanyat i podràs viure sense mi.
18: Bueno, sí, es fa difícil, però ho intentarem superar, ho intentarem superar. On pares?
23: Doncs mira, et donaré una pista.
18: A veure.
23: He arribat a un lloc...
18: Sí?
23: On, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
18: Caram.
24: Esplugues.
18: És Esplugues?
23: No és Esplugues.
18: Calent o fred? Anem bé o anem malament?
23: Fred.
18: Molt fred.
23: Està una mica més lluny de Barcelona.
18: Bastant glaçat, bastant glaçat.
23: Vols una altra pista?
18: Sí, home, sisplau.
23: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
22: El Prat de Llobregat, t'ho dieu?
23: Podria ser el Prat, perfectament, però no és el Prat.
18: Però tampoc és el Prat.
23: Oh. A veure. Tinc ara mateix davant
18: sí?
23: una samarreta...
18: Ah?
23: Que, per cert, serà per un oient...
18: Ostres, carai, això es posa interessant.
23: On, a la part de darrere, es llegeix aquesta inscripció. Dagué Muñego.
18: Ostres.
25: No tinc ni puta idea.
18: Jo tampoc. Lu, jo tampoc.
22: M'acabes de despistar més que altra cosa.
18: Hem passat, no ho sé, sí que més pistes.
24: Ahir Bartó va parlar sobre alguna cosa relacionada amb allò on estàs.
23: Ahir Bartó va parlar sobre alguna cosa... Podria ser,
18: sí,
23: podria
18: sí,
23: ser, però no va ser el tema central, però sí, podria ser.
24: Dagué Muñego.
23: Podria ser. Mira,
18: va.
23: Dagué Muñego
18: sí.
23: és el crit que fa l'afició del club on estic ara.
18: Caram.
23: I ho porten inscrit a la samarreta, a la part de darrere.
18: Dedueixo que és un club de fora de casa
23: sí.
18: nostra.
22: O de...
23: Per tant, i estic ara esperant a que acabi...
18: Agafo el comodí de Bruno Alemany, que segur que ho sap, això ja...
24: No, sí, sí, poca broma. Jo, quan ha dit aquesta frase...
18: Ah, tu ja ho sabies.
24: Sí, sí, sí, t'ho juro.
18: Ah.
24: Però, perquè...
18: Això parla molt bé de Bruno Alemany.
24: No, parla molt bé.
18: Molt
24: no.
18: bé de Bruno Alemany.
23: Mira, estic esperant a que acabi l'entrenament
18: sí?
23: d'aquest equip
18: sí?
23: per a que el que t'hi jugues puguem escoltar i ho farem demà perquè l'entrevista serà aquesta tarda
18: sí.
23: a un futbolista que ha marcat 29 gols amb el Barça ha guanyat dues lligues.
18: Caram.
23: Va ser campió de la Nations League amb Espanya
18: sí.
23: i va acabar fa anys segon al Golden Boy per darrere d'un tal Erling Haaland.
18: Ostres. Aquesta samarreta va agafant valor, crec, eh? Va agafant molt de valor.
23: Vols més pistes?
18: Sí, jo crec que
23: actualment,
18: ja intueixo per on vas, però...
23: Actualment és un dels màxims golejadors espanyols d'Europa.
18: Bé. Bé, bé, bé. Ramon, tens idea, més o menys, o no?
22: Bueno.
18: Et comences a intuir, oi? El Bruno ja ho sap. El Bruno ja ho sap.
22: La gent del YouTube. El 616-32-72-11 s'ha encertat ja.
18: S'ha encertat ja. Veus, les pistes ja van quallant.
24: A YouTube
18: sí que...
24: veig que no. Un diu
18: és una entrevista que emetrem demà.
22: A YouTube ja ho han dit.
18: A YouTube també ho han dit. Doncs sí, que ja veus que els oients estan a la white. Estan a la
23: és
18: white.
23: Una entrevista que emetrem demà, que anirà acompanyada d'un regal, i que jo crec que valdrà la pena escoltar el protagonista, amb el que repassarem la seva trajectòria esportiva, llarga, tot i que encara és molt jove.
18: Sí, tant.
23: I també diverses curiositats que la gent fripara.
22: El programa d'avui va destinat íntegrament a endevinar
18: no,
22: qui és?
18: No, ah, això va. Ho desvetllarem ja. Perquè acabarem dient qui és, sí que, o ho mantindràs en secret fins demà?
23: El que tu decideixis, que ets el director del programa avui.
18: No, jo crec que podríem dir-ho, no? De fet sí. Com que s'ha de fer un regal, aquesta samarreta que has dit, entenc sí. Que és el regal, no?
23: Sí, és una samarreta, sí, amb el número 31.
18: Amb el número 31... si vols signada pel nostre protagonista, jo desvetllaria qui és, i si vols engresquem a la gent, fins i tot com que l'entrevista ens has dit que la graves a la tarda, doncs si vols que els oients puguin enviar-li alguna mena de missatge cap al protagonista, i entre tots els que enviïn missatges, doncs igual es pot sortejar aquesta samarreta. Què et sembla, Sique?
23: Fantàstic, i si els envien ara durant el programa, el protagonista, que és Ansu Fati, es podrà escoltar.
18: Ansu Fati
23: podrà escoltar els missatges dels nostres oients. Actualment al Mònaco, ja ho sabeu, 10 gols a la Lliga, 1 a la Champions aquesta temporada, queden 2 jornades de la Ligue 1, ho he pronunciat bé, espero.
24: Molt bé.
23: 2 jornades on el Mònaco juga a assegurar plaça europea, i amb el futur d'Ansu Fati encara per decidir.
18: Doncs,
23: Te dic una cosa, porto un parell d'hores a Mònaco,
18: sí,
23: i entenc que es vulgui quedar.
18: A veure si t'hi quedaràs tu, també.
23: Podríem fer una delegació de Ser Catalunya a Mònaco, no?
18: Bon dia.
23: Ja que tenim Ràdio Monte Carlo, que és una

0: El que farem és, com que tens aquesta samarreta que signaran Sofati, entre tots aquells oients que envien una nota d'àudio al 606-32-72-11...
1: Per a en Sofati,
0: les millors, les més engrescadores...
1: Mira, jo us contestaré amb un número, que serà el vostre número, a la rifa dels àudios, diguéssim.
0: I alguna d'elles sí que creus que li podem fer escoltar el propi Anso, no?, en aquesta entrevista que enregistraràs.
2: Sí, perfecte.
0: Perfecte, doncs escolta'm.
2: Que el Verbo faci una recopilació de les que ell cregui més divertides, interessants o emotives.
0: Molt bé.
2: I li posem en Sofati a l'entrevista d'avui.
0: I sonin o no a l'entrevista, totes les que rebem al llarg de la propera hora i mitja.
1: Totalment.
0: 606-32-72-11 entraran al sorteig d'aquesta samarreta d'en Sofati, que ens signarà al llarg d'aquesta entrevista, que podreu escoltar demà al Què t'hi jugues, motiu pel qual insistim el sí que avui no està al capdavant del programa.
2: I t'anticipo una altra cosa, Flaqui.
0: Caram.
2: Vas narrar un gol d'Ansu.
0: Uns quants.
2: Molt especial, que després escoltarà ell.
0: Ah, mira, em fa il·lusió.
2: I no descarto que li caigui la llagrimeta.
0: Ostres.
2: Veient com ha reaccionat gent del seu entorn.
0: Doncs em caurà a mi també, aleshores. És que Déu-n'hi-do, Ansu Fati, les lesions, si haguéssim tingut un puntet de sort amb les lesions, Ramon, d'Ansu Fati, si s'hagués pogut mantenir normal, entre cometes, la seva carrera, tu imagina't el que podria ser ara el Barça actual amb Ansu i Lamin i Ansu.
3: Hi ha factors imprevisibles, sí, no? De vegades, i també, no ho sé, voldria pensar que va ser víctima també de la pressa. O sigui, això de vinga, va, necessites...
0: Recordem que va arribar ara tal 10 de Messi.
3: Sí, sí. Crec que ell va fer tots els passos justament per assumir una pressió que no era fàcil, per jugar no sé si massa aviat o abans del que li tocava, per començar a contrastar diagnòstics mèdics que no coincidien, que això és el que passa amb una persona convencional. Ara imaginem amb un esportista d'èlit, quan tu, jo què sé, et trobes malament o tens un diagnòstic que no t'acaba d'agradar i vas amb un altre metge i fa un altre tipus de diagnòstic i resulta que aquells diagnòstics són contraindicatius, o sigui, o no, són contraris l'un de l'altre. Jo crec que va entrar en una rotonda, per dir-ho d'alguna manera, molt difícil de sortir, sap greu, perquè va ser per una qüestió de salut i lesió, no pas per una qüestió d'aptitud, que era un fora de sèrie.
0: I parla molt i molt bé de la Masia, perquè tu has tingut a Messi, tens a Lamin, tenies a Ansu. Quan ets capaç de detectar tant talent, ja no és una qüestió de sort, és una qüestió de feina, i de bon ull.
3: No, i una de les coses que ha fet fins ara el Barça, més enllà dels càrrecs que hi puguin haver i dels presidents, que em sembla que es manté, que és agafar els nanos molt joves. Mm. O sigui, que això que el Barça als 7 anys o 8 anys puguis convèncer un nano d'una determinada zona de l'estat espanyol o fins i tot d'Europa o del món que vingui a viure aquí, és clar, els pares és allò d'alguna manera saps que li donaran educació el que vulguis, però te la jugues molt fort i amb això s'ha de tenir, sobretot a la gent com l'Isidre Gil, no?, que segurament és el més reconegut de tots, per ser el que té més temps que hi porta, que es passen per aquests camps de Déu, com dèiem nosaltres, aquests camps de terra, alguns altres de... jo què sé, amb les condicions més precàries del món i que van apuntant amb la seva llibreteta aquest val, aquest no val, l'escrives, tot això és una tasca extraordinària.
4: Doncs... És que jo, a vegades, Flaqui, penso... Te'n recordes quan anàvem a aquell torneig de nens que organitzaven de la Morena amb en Besa, i havien anat amb en Marcos, sí, etc. Un dia, l'Anso, per exemple, jugava amb l'Eric, amb el Taque Cubo, tota aquella tropa, una fornada de por. I aleshores també venia per allà el Del Bosque, mirar-se, i ell en tenia molt, el Del Bosque, quan jo trigava 8 o 9 hores en veure una cosa, ell en 2 segons ja l'havia vista. I deia, mira, el Taque, fixa't que el Taque és més individualista, va més a buscar... Però l'Anso, fixa't com s'associa. A part del regate, del colpeig, del remat de cap, fixa't com s'associa. I ha estat finalment un símbol de la Masia, ha estat exemple per molts nanos, i jo pregunto, jo si fos del Barça, no sé, igual és una forma... Però si no hi hagués molta diferència amb altres companys o amb altres futbolistes que poguessin disputar aquella posició, no seria el moment d'estirar la mà i dir, escolta'm, tu ens has aportat moltes coses, has sigut un símbol a la Masia, has sigut referent de molts futbolistes, la teva trajectòria ha sigut impecable, jo li estendria la mà. Si no hi hagués molta diferència i veiés que ens pot ajudar, que pot ser útil, potser és el moment de donar-li la mà.
0: Doncs estàs d'acord, Ramon, o no?
3: No ho sé, jo ara no... Jo crec que el Barça necessita en aquest moment un nou, o sigui, un nou de veritat, perquè té molts jugadors per jugar per fora. Bueno, per fora té Lamin, té Rafinha, té Fermín, i crec que necessita un tipus de jugador que no sé si és el paper de l'Ansu Fati. Això per començar.

0: I després, doncs, també desconec quins són els plans o quin és davant d'Ansu Fati amb qui competeix per tornar al Barça, amb Julián Álvarez, amb Gordon...
1: Jo el que dedueixo que vol dir el Jordi és pels minuts i el preu que et costa Rashford. No? Vas per aquí.
2: Posats a triar, si la diferència no és insalvable... Doncs no sé, potser se li pot donar un cop de mà. Però ho parlo més des del cor que, en efecte, des del coneixement
1: Bruno, futbolístic. Bruno, tu l'has vist a l'Ansu Fati aquest any a França. Té bones xifres.
3: Sí.
1: L'has vist en procés de recuperar bon nivell.
3: El veig recuperat, perquè una cosa que li passava a l'Ansu és que no havia agafat aquest ritme. El ritme de joc, aquesta velocitat, aquesta capacitat per fer les mateixes coses que feien altres davanters en dos segons, te la feia Ansu en mig segon. I això era una de les coses que el feia diferencial. I això li he començat a veure una altra vegada aquest any. Dit tot això, Rashford ha tingut aquest any un rendiment molt superior al que va tenir Ansu la temporada passada. Les coses s'han de dir com han passat.
0: La jugada mateix del Sadar...
1: De Pamplona, sí.
0: Que, bueno, tu vas narrar molt bé, que tot plegat un partit d'una intensitat i elèctric, el tio es para, que demana un carajillo i un puro. La gent se'l mira i s'entra, li diu a Lewandowski que es posi l'àrea, ho fa, i dius, aquest poder hipnòtic que té en aquell moment, que fins i tot els defenses de l'Osasuna no l'entren i tothom espera què farà, és un jugador que està jugant a gust, que està jugant bé. Una altra cosa és si el Barça se l'ha d'acabar, si ha de pagar calés o no. Però em sembla que són 13 gols, 14 assistències... Vull dir, és un futbolista...
1: No, a nivell d'estadística...
0: No oblidem de qui va ser Rashford al Manchester, al United, quan estava en els seus millors temps. També és un jugador que, d'alguna manera, busca reivindicar-se i demostrar el que era de jove.
1: Doncs veureu què acaba decidint el Barça. El que és segur és que demà, al que t'hi jugues, tindrem aquest convidat de luxe, Ansu Fati, entrevista que gravarà el Sique Rodríguez d'aquí una estona allà a Mònaco, i a les xarxes socials del que t'hi jugues ja hem penjat la samarreta que sortejarem amb el nom d'Ansu Fati, amb el dorsal 31, aquest Dage Munego que deia el Sique, aquest Vamos Mònaco, que és el que porten a la samarreta als jugadors del Mònaco. I si voleu participar en el sorteig d'aquesta samarreta, notes d'àudio per Ansu Fati al 606 32 72 11. Sí que gràcies,
4: cuideu-vos molt.
0: Passa pel casino, també, si et va bé.
5: Sí,
2: home,
5: sí.
2: No, compta amb el casino, que
4: fa tan bon temps a Mònaco que bueno, no val la pena estar dintre de cap lloc, home, saps? És millor passejar pel carrer.
0: Al vespre, home, al vespre, ja coneguis donat un tomb.
1: Entrar al casino val la pena, juguis o no.
4: Algun número, Ramon, algun número?
2: El 9.
4: El 9, vale.
2: Doncs ja no fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de agafar una targeta especial. Jo vaig ficar la de crèdit, se la va tragar la màquina.
1: Especialista o ballestres. Sí. Ja. Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Diomà.
0: Passeja, fet un bon estic tàrtar i menja bé i el que convingui.
4: Ara, un bon estic tàrtar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
0: Però Jordi Martí diu que endavant.
1: Sí, Jordi diu que ja el paga ell. No paga la ràdio.
4: Vale, perfecte, em quedo més tranquil.
1: Gràcies, Sique. Doncs amb aquesta no presència avui ben justificada de Sique Rodríguez a l'estudi del que t'hi jugues, arrenquem el programa. Som-hi, Willy. Get these.

0: Fins a les dues de la tarda us acompanyem a Ser Catalunya. Ja ho sabeu, què t'hi jugues? Els dimecres acostumem a fer la canya amb el Ramon. Doncs fora, avui la fem a l'estudi. Ramon, setmana... Bé, al final tenim aquell escenari que tu també n'eres partidari, no? De si podies guanyar la Lliga a casa davant dels teus, doncs escolta'm, benvingut sigui, no? Per tant, el calendari i ens ha donat aquesta invitació a gaudir d'una nit i que pot ser molt maca al Camp Nou, no?
1: Home, és que és un escenari que si l'haguessis triat a la carta hauria estat molt difícil que s'hagués donat, no? Perquè tu pots demanar guanyar la Lliga contra el Real Madrid al Camp Nou, això quan comença el calendari que se sorteja, que tothom va mirant quin dia et toca aquest, quin dia l'altre, és un escenari idíl·lic. Perquè, a més, jo crec que el partit agafa grandesa per si sol, també pel Madrid, perquè pot dir, escolta, jo a la Lliga he fet figa fins ara, doncs aleshores intento discutir-li el títol d'alguna manera al Barça. Per tant, és un partit per arremangar-se, per anar-hi i per fer militància activa, eh? O sigui, els festivals i totes aquestes històries, després, quan s'escapa, però vull dir, tot això d'aquests mosaics... I...
0: No t'agrada el mosaic?
1: A mi m'agrada més el cant a capella, per exemple. A mi cantar l'himne m'agrada. El mosaic, si està ben fet, també. És un mosaic, però... Jo ja estic més en varietat, o sigui, entendria, per exemple, ara et poso un cas, per parlar. Tots els que vulguin anar al Camp Nou amb una samarreta, que hagin portat un dia que han anat amb el partit contra el Madrid.
0: Val.
1: I t'oferies una coreografia de molta gent
0: molt
1: que diria,
0: no, sí.
1: Doncs una cosa, no sé, no és el mosaic, doncs un moment està bé, però que el mosaic com a espai central, jo m'estimo molt més el moment del cant de l'himne a capella, em sembla un moment extraordinari, més és el vespre, després la gent pot treure els llums dels mòbils, el que sigui, és un moment de plenitud, el bon mosaic, un l'agafa, l'altre no l'agafa, es veu més o menys bé, és una imatge que et queda comercialment bé, però jo aniria una mica més enllà, que ja hi ha, no sé, des de el conveni amb Spotify, doncs et trobes amb cantants de primer nivell.
0: Olivia Rodrigo, aquesta...
1: Però sí que amb l'afició faria un salt qualitatiu en el sentit de dir, bueno, tots els que vagin al Camp Nou recomana que portin la samarreta més preuada que han tingut en un partit contra el Madrid. Aquell dia hi vaig anar perquè, jo què sé, porto la del jugador més inversemblant, eh? I et podries trobar de cop i volta amb una escenografia diferent.
0: No
1: sé,
0: és una bona reivindicació, sí. També. A mi m'agrada el mosaic. També m'agrada molt l'himne a capella, eh? Però trobo que tampoc és incompatible. Però el mosaic
1: no,
0: a mi...
1: No, és veritat, no és incompatible.
0: A mi el mosaic m'agrada, perquè a més que trobo que és segell d'identitat del Camp Nou, que els grans mosaics, després molts altres clubs s'han apuntat, però fa l'efecte com que els primers es van fer el Camp Nou. Si acabes guanyant la Lliga, també guanyant-li el Clàssic al Madrid, doncs un puntet més per parlar de què bé ho ha fet el Barça en aquest campionat, no?
1: És que per mi té molt de mèrit. A vegades es parla molt de que el Madrid ho ha facilitat i que, per tant, és un campionat també per passiva, no pas només per activa. Però crec que el Barça, durant la trajectòria, s'ha corregit en moments de dubte. És a dir, quan el Barça perd, el Bernabéu es queda 5 punts... Quan el Barça perd a Girona, el Madrid es torna a posar líder, és a dir, no ha estat un campionat. Tu podies haver baixat els braços, i el que més m'ha agradat han estat les correccions que ha anat fent Flick sobre la marxa, pel calendari, per les derrotes, i al mateix temps amb una qüestió que per mi ha estat capdalt, per les circumstàncies que siguin, que jo ara sóc incapaç d'analitzar, que és que el Barça no ha pogut fer una alineació que mantingués un ritme sostingut, perquè jugadors diferencials no hi han estat. Aleshores, clar, si hi ha moments que t'ha faltat Pedri, hi ha moments que t'ha faltat Lamins, hi ha moments que t'ha faltat Bernal, és a dir, aquella alineació idíl·lica que tothom més o menys tenia al cap, no s'ha pogut fer pràcticament mai 3 partits seguits. I això crec que li dona un mèrit, i a més ha fet que el Madrid hagi entrat en un procés d'involució, que és que torna a estar sense entrenador, com si fes durant 2 anys, i allò, aquella època de 2 anys amb Mbappé, el Madrid pot quedar en blanc, i el Barça 2 lligues consecutives, vol dir alguna cosa. Vol dir que, d'alguna manera, el ritme i la perseverància i el dia a dia del Barça, que això és molt català, jo ja sé que ara estem en un món molt del jovent, de buscar els moments puntuals, de buscar episodis, de dir, no, però el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, que això és el que costa, això ho ha fet impecablement fins ara.
0: Ho ha fet impecablement, a més està superant l'absència de Lamine Yamal, ha guanyat 2 camps sense ell, complicats com sempre són Getafe i Pamplona, i el diumenge, que em sembla que per aquesta generació de jugadors joves tan culers, tan passionals, tan barcelonistes, també és una gran oportunitat, no, Ramon, de posar-li el llacet de la temporada?
1: Sí, home, perquè a més jo crec que la majoria recorda el que va passar al Bernabéu en aquell clàssic que d'alguna manera el Madrid es va agafar amb unes declaracions d'Ansu Fati, de Lamine, amb el Piqué, justament, que bueno, avui em sembla que hi ha la sanció, no? Se sabrem que, com li va això davant.
2: Sí, perquè Déu-n'hi-do la cavalia amb l'àrbitre.
1: Però vull dir que allà també, es va, a partir de si roben, si no roben, i es va convertir en l'esquer perquè tothom contra Lamine, no? I aleshores, quan va acabar el partit, després ells es van embolicar amb el canvi del Vinícius i totes les coses que van anar passant, però van fer una escenografia com allò que estan fent, el punto d'inflexió, que en diu, no? El canvi de ritme, i no va ser exactament així.
0: Ara trauria crispetes, però com que no les tinc, simplement escoltaré i gaudiré del teu anàlisi del que, perquè clar, és que lo de l'això del Madrid cada setmana es va superant, perquè sí que és veritat que intuïes que hi havia algun problema al vestidor, però clar, això de Mbappé i les vacances rebenta encara una miqueta més. Álvaro Carreras emetent ahir un comunicat passat a la mitjanit on admet que va tenir una pica baralla amb Coping Clos per part de Rüdiger, tot i que diu que ja està resolt. Mourinho, que va agafant força com a candidat per ser l'entrenador. No sé, Ramon.
1: Jo posava el símil de que el Madrid és una mica és com el Cirque du Soleil, que el que no vol és anar als camps de terra i en canvi és una carpa que va aparcant i que de cop i volta, quan alguna cosa no surt bé, es comencen a sortir històries de que s'havien atemperat, perquè és allò que deien, el Madrid sempre acaba ganant la Champions, i com que el Madrid sempre acaba guanyant la Champions, molta intrahistòria no se sap mai. O sigui, jo he vist moltes històries del Madrid que s'han sabut al cap de molt de temps. I ara, de cop i volta, doncs, per justificar papers, clar, d'algunes actuacions... Què està passant amb Carreras? La gent comença a mirar el Carreras, perquè, clar, no hi juga, veu la imatge aquella de que es fot a riure quan surt el Fran García al lloc d'ell, llavors la gent comença a investigar què ha passat i diu, no, un dia se les va tenir amb el Rüdiger. Un altre dia, doncs, el que ha passat amb l'Mbappé, que ell té el seu món, que... Recordem que moltes vegades un problema de les grans estrelles és si és que la manera de fer de les grans estrelles, la marca Mbappé, casa amb la marca Madrid. I el Madrid és una marca que ho fagocita tot. És a dir, per què? Per si mateixa ja té molt valor. I és molt difícil, llevat de Di Stéfano, que és el que va posar la marca de la Champions i de la Copa d'Europa, i a partir d'allà doncs, és la imatge que té el Madrid difícilment... Hi ha algú, diria que fins i tot el temps de Mourinho a Madrid es va veure això, no? La marca Mourinho a Madrid com casava, i ara tinc un club que és molt desmanegat en el sentit de que tothom espera aviam què farà Florentino. Llavors tothom sap que si Florentino té una reunió, que si Florentino està en un període de reflexió, però hi ha un desordre i cadascú es campi qui pugui. En aquest sentit, Arbeloa no ha estat l'entrenador que hagi estat capaç d'aglutinar totes les estrelles i de saber què passarà. Per tant, com que és un club molt presidencialista, no té un secretari tècnic, no té un director esportiu, no té un organigrama que té tothom, sinó que tothom ha de connectar amb Florentino. Jo no he parlat mai del Madrid amb Florentino, no tinc ni punyetera idea de què vol fer, però crec que té un problema ara, que és que no pots triar l'entrenador que vol perquè algun entrenador pot dir que no hi va. I això,
0: segurament s'hi ha trobat.
1: Això sí que és fotut, perquè qui li hagués dit abans no al Madrid?
3: Jo a Klopp no le quiero, ¿eh?
0: ¿No le quieres?
3: Soy yo el que he dicho que no, ¿eh?
0: Ara no el vols.
3: Yo soy el que he dicho que no quiero a Klopp, ¿eh? Yo no le, no.
0: ¿Y a qui vol?
3: A otro entrenador. Però a Klopp no.
0: A Klopp no. Veurem què acaba d'assinar el Real Madrid, perquè insistim, van passant els dies i ja l'incendi va creixent.
3: Que quede claro, no lo quiero yo.
0: No, ha quedat claríssim. Vostè no el vol.
3: Soy yo, el que no
0: lo quiere. No és Klopp que hagi dit que no.
3: No, soy yo.
0: Cap cas,
3: Soy yo el que he dicho.
0: És més, Klopp, el va trucar i vostè ha dit no.
3: No nació para entrenar. No nació para eso, pues ya está, pues no pasa nada.
0: Ramon, per tancar, i vam entrevistar a Sol de Guetal, l'expresident de Barça, Bartomeu, i volem rescatar dues de les reflexions de l'entrevista que vam fer el que t'hi jugues, perquè també el Ramon hi pugui ficar cullerada i faci la seva anàlisi del que ens va dir, d'alguna de les coses que ens va dir.
4: Sí, perquè fa 6 anys vam treure el Barça Gate i no n'havíem pogut parlar amb ell en cap moment, no havia vingut a fer entrevista, i vam parlar amb ell sobre el Barça Gate i sobre Negreira. Sobre el Barça Gate va dir que sí, que es volien contrastar opinions, cosa que al principi de tot, quan va entrar el tema, ho va negar, però que no es van encarregar atacs.
5: Perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to. O dels atacs, dels informes que fa Nystrom, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs, que ell ha dit en seu judicial, jo vaig fer-ho això sense el permís del club, ni l'autorització del club.
4: Vaja, això no cola. Això no cola, perquè, bàsicament, al principi de tot, Bartomeu, quan entra el tema, va negar tingués cap relació amb els comptes aquests de les xarxes socials. Després va negar que el Barça hagués volgut intervenir a les xarxes. De fet, es va modificar fins i tot un document que es va entregar a Price, que és l'empresa que va fer l'auditoria interna sobre aquest tema. Doncs es va modificar aquest document per tal que Price digués que no s'havia encarregat això, que no s'havia encarregat d'intervenir a les xarxes, quan després es va demostrar que sí, i ara Bartomeu està ratificant que sí que es va intervenir a les xarxes, tot i que nega els atacs, i diu que això va ser cosa del senyor Carlos Ibáñez, que ho van decidir ells unilateralment. Una persona argentí, ell és uruguaià, crec, amb l'empresa argentina i amb una seu també a Uruguai, que es dediqui a difamar periodistes de Catalunya, per exemple, de mutu propi, sense que ningú li digui a qui ha d'atacar i per què, no és creïble. En la meva opinió, no és creïble. Un d'ells, el Ramon.
1: Bueno, en tant que en part afectada, però el problema és voler crear un relat de qui era Bartomeu i fer un relat de Bartomeu que no es corresponia amb la personalitat de Bartomeu. És a dir, Bartomeu era una persona molt col·loquial que no necessitava les xarxes socials perquè la gent pogués parlar amb ell i estar-hi d'acord o no estar-hi d'acord. I de cop i volta tothom es va veure sorprès per vendre... per des de les xarxes crear tot un estat d'opinió de la molta gent que anava en contra d'ell. No? I contra el Bartomeu, més aviat la gent pensava que del Bartu va passar a ser el president Bartomeu, ja n'hi havia prou, ja estava de bé, i cop i volta es va voler dir com si ell estés víctima de tot un relat contrari que ara se li ha tornat en contra, perquè segurament si no hi hagués hagut el Barça Gate, si l'Adrià no hi, i el Sergi i el Sique no hi haguessin fotut cullerada, no sé si tindríem la mateixa imatge de Bartomeu. És a dir, perquè un president pot prendre decisions equivocades. Ell ha reconegut que va ser una errada prescindir de Zubizarreta, perquè sí. Va demostrar, bueno, més que d'un Zubizarreta, d'un director esportiu. També ho va ser quan molts directius que havien format part de la seva junta directiva el 2015 el van abandonar o ell va prescindir d'ell. És a dir, de cop i volta Bartomeu vol ser president del Barça i aquell Bartu familiar que havia estat el soldat de Rossell i que en un moment determinat, per tot el cas Neymar i l'havia fet, havia assumit el club, la gent l'entenia i el comprenia. Però a partir del Barça Gate i tot el que va passar, jo crec que la gent va dir, home, aquí, així no, que té mala ombra aquest paio, que té mal, cops amagats, o què ha passat? Algú va voler crear un perfil d'una persona que no s'esqueia, i aquí va començar d'alguna mica la inquina cap a Bartomeu, perquè la praxis la va començar a fer ell malament. Després tu pots justificar una gestió d'una auditoria, si et sembla més bé, si et sembla més malament. Però això és un cas pràctic de com es poden instrumentalitzar les xarxes socials, es poden dirigir contra qui, i que ho faci un president del Barça d'una manera camuflada i que després hagi d'admetre que evidentment ell estava al cas, després hi ha altres personatges pel mig, va fer que aquell personatge entranyable, que ara tornem a recuperar, no? Perquè ara va als mitjans, va a la ràdio, s'explica, això era el que era el Bartomeu. I de cop i voltes, el paper que va jugar amb el Barça Gate a mi em va semblar molt reprobable i que serà esclau de... que crec que hagués estat molt més normal demanar perdó i de dir, bé, vam creure que en aquell moment aquesta estratègia era bona, ens hem equivocat, demano disculpes a qui mai hagi pogut afectar i s'ha acabat.
4: La segona cosa, evidentment, és el cas Negreira. Cas Negreira, Bartomeu era directiu l'any 2003 quan ja es pagava a Negreira i va ser vicepresident el 2010 en Sandro Rosell quan encara es pagava a Negreira, i va heredar com a president també els pagaments a Negreira. Això respon Bartomeu quan se li pregunta per què cobrava José María Enríquez Negreira.
6: Sí, però el que no queda clarit és per què es pagava el pare, també.
5: Això era el que venia de fer ja molts anys i no tinc la resposta. A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils. Quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges.
0: Aquest no tinc resposta.
1: Això, l'Adrià, que ha vist els papers i ha vist de tot per lo del cas Negreira, pot explicar. Crec que tothom dona per assumir... Aquí hi ha dos bàndols. I una veritat, és a dir, no es pot justificar el pagament a un vicepresident dels àrbitres, sigui amb les condicions que sigui. Això és una cosa mal feta, una praxis, i més en un club com el Barça, en què en un tema tan delicat fes això. Si és simplement per això, bueno, és una qüestió. Si és que aquests pagaments anaven derivats a terceres persones, ja és una altra història. És a dir, si part d'aquests calés no anaven amb els Negreira o amb l'empresa dels Negreira, sinó que hi havien pagaments a persones interposades, algunes vinculades a la Federació Espanyola, a canvi de poders i tota la història, és una altra. Sí que és evident que per entendre tot el cas Negreira hem de tenir en compte que el Barça, en un moment determinat i capdalt per la història de la Federació Espanyola, es pronuncia a favor de Villar i això el Madrid el descol·loca i fa que, en lloc del Gerardo González, que era el candidat que volien ells, és Villar. Aquí, per exemple, Alfredo Relaño ha parlat de partir d'aquí del Villarato, hi ha gent que ha parlat. Bueno, això és control del poder, o exercici del poder, o tenir influència al poder, com vulguis. És a dir, el Barça es mou, en aquell moment Laporta creu que Gerardo González doncs, anirà per mal camí i aposta per Villar. I aquí això pot fer que el tracte entre Villar i el Barça, no sé si algú es va extralimitar més o menys, però era per tenir influència i per controlar el poder que es donava de facto que el tenia el Madrid. I que el Barça ha comprat àrbitres, jo crec que això no és que no sigui indemostrable, no és veritat. Em costa molt de creure que un àrbitre hagi provat. Ara, que volia tenir influència amb les designacions, home, i tant, només fa falta veure els àrbitres que estan ara amb el VAR i amb tot el que està passant assenyalats amb el partit com de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid es queixa de que un penal a Griezmann no li piten, però el Barça es queixa a l'eliminatòria entre de l'Atlètic de Madrid de jugades que justament van anar a favor de l'Atlètic de Madrid i en aquell moment es va dir es que esto es tu oficio y es experiencia. I en el fons els que defensem un tipus de futbol és tenir grandesa, que és el que a mi m'agrada. El Barça va perdre contra l'Atlètic de Madrid, sí, però va tenir més grandesa que no pas ofici. És veritat que l'ofici el pots comprar, la grandesa no. I ahir a l'Atlètic de Madrid li passa el mateix. Tu quan vas allà has de tenir grandesa. Per què? Perquè aquests detalls d'un penal o el que sigui te'l puguis superar i de dir, malgrat això, jo he jugat bé a futbol. Doncs bé, tots aquests detalls fa que l'organització hagi d'estar pendent de quin àrbitre el col·loquen. Jo crec que en un moment determinat el Barça va voler intervenir per saber qui li tocava cada partit.
0: Ramon Besa, gràcies per estar avui a l'estudi del Que t'hi jugues fent aquesta canya virtual.
1: Al contrari, gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, com sempre. 12:38, agraïts al Ramon Besa, endrecem l'actualitat i més cosetes. De seguida parlem de la Champions, aquesta Champions, aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid ahir davant l'Arsenal.
7: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, com estàs?
8: Bon dia, Flaquí.
0: Ara ho dèiem, s'ha acabat el somni europeu per l'Atlètic de Madrid.
8: Els matalassers no van poder superar l'Arsenal i els ganers en van tenir prou amb un gol de Saka per ser la final de la Champions. Simeone diu que estan tranquils perquè ho han donat tot.
9: Absolutamente, competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar. Agradecimiento a nuestros jugadores, agradecimiento a nuestra gente. Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma y creo que lo dimos.
8: Avui l'altra semifinal a l'Allianz Arena, Bayern-PSG amb avantatge d'un gol pels parisencs després del 5-4 de l'anada.
0: El Barça femení, Ana Palet, què tal? Bon dia.
10: Què tal, bon
0: oferirà
10: dia?
0: Avui el títol de Lliga i ja sap que Mapi León marxa.
10: Sí, tenim una última hora, comunicat mèdic de Graham Hansen, que té una lesió a l'adductor de la cama dreta. Se li farà un pla de recuperació personalitzat perquè arribi a la final de la Champions. Avui, però, abans el Barça de jugar contra el Llevant a 3:15, el Johan Cruyff, amb rotacions assegurades i amb festa també perquè aixecaran el títol de Lliga, s'oferirà a l'afició i hi haurà parlaments en clau mercat, tal com va avançar Catalunya Ràdio. Mapi León ha comunicat al Barça que no continuarà al Barça quan acabi la temporada. Tancarà així una etapa de 9 anys de blaugrana. Després, Flaqui, ampliem quines són les opcions que tindrà el club per la posició de central la temporada vinent.
0: Després ho farem. Gràcies, Anna. Xavi Seixó, bon dia.
11: Bon dia,
0: Flaqui. En bàsquet ja hi ha data pel Joventut Unicaja, que es va suspendre aquest cap de setmana.
11: Així és. El jutge únic de l'ACB ha dictaminat que la continuació del partit Penya Unicaja serà el dia 26 de maig a partir de les 8 del vespre. Recordem que el dissabte el partit es va ajornar a la mitja part per problemes en el marcador, quan el resultat era favorable a la penya 53-33. D'altra banda, l'Euroliga, l'Olympiacos és el primer equip classificat per la Final Four. El Madrid va perdre ahir i anirà al quart partit amb el Hapoel de Tel Aviv. Avui, Fenerbahçe i Panathinaikos poden ser equips de Final Four si guanyen.
0: I el Barça d'handbol avui es juga el bitllet a la Final Four.
8: El Palau contra el Nantes a 3:15. Els de Carlos Ortega tenen un avantatge de 2 gols, però Dic Amem, capità de l'equip, diu que no s'han de confiar.
12: Tenemos mucha experiencia, sabemos lo que nos jugamos mañana, pero al final la hora de verdad es el partido. Por mucha experiencia que tengas, si no estamos a tope mañana, será complicado. Habrá que ir con todo. Esperamos que el Palau no nos ayude, porque es nuestro último partido de Champions en casa y queremos terminar con una victoria y yendo al Final Four.
8: I tanquem amb un apunt de poliesportiu. Avui juga el Reus a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins a les 11 de la nit contra el Benfica, mentre que el Barça li tocarà demà.
0: Gràcies, Martí. Martí, anem cap al quiosc.
7: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
13: Buenos días, Fraki. Los ganes caminan hacia la gloria. Se lee la primera página del Daily Telegraph. Bukayo Saka lleva al Arsenal a su primera final de la Champions en 20 años. La anterior y única fue en el 2006 y perdió en París ante el Barça de Rijkaard con los goles de Toi Belletti, se lee en la crónica del diario The Times. 4 partidos para alcanzar la inmortalidad, reitera el Daily Telegraph. El Arsenal derrota al Atlético de Madrid y siente como el persistente temor al fracaso comienza a desvanecerse, titula Jonathan Wilson en The Guardian. Ahí está el equipo de Arteta rozando la Premier y la Champions. Y en el diario Le de Argentina se titula Simeone entre la virtud por valorar el trabajo del Atlético en la Champions y la omisión del presupuesto millonario que también maneja. Pone datos a esta información. El Arsenal se gastó 294 millones de euros esta temporada, pero el Atlético no se quedó en la humildad. También puso billetes, 229 palos.
0: Gràcies, Marcos, i a cuidar la veu, Xavi.
11: Avui porto una història fantàstica.
0: A veure, sorprèn-me.
11: Àngel Mateos, porter de 70 anys, que va tornar jugant al Futbol Federat, tercera federació amb el Club Esportiu Colunga, després de 30 anys retirat. És el retorn més veterà registrat a Espanya. Parlem del grup segon de tercera federació. Amb l'equip salvat li van voler fer un homenatge. Va jugar 27 minuts i li van fer un gol. Per això era el de menys. L'edat és irrelevant quan hi ha passió. Escoltem Àngel Martos.
14: Fueron años difíciles, ¿no? Fueron años de, como se suele decir aquí en Asturias, años del barro, ¿no? De los campos embarrados, mucho sacrificio, trabajar, entrenar, levantarse a las 5 de la mañana para entrar a las 3 ahí a la mina, a las 6, salir a la 1 y entrenar a las 5 de la tarde en aquellos campos arriba en Turón, que aquello era una escombrera. Un día me lo comenta Santi, que si podíamos hacerme debutar otra vez, bueno, debutar, reaparecer con el Colunga en tercera. Dije, bueno, Santi, vamos a viéndolo sobre la marcha. Al final de temporada, si no hay ningún problema y el equipo está salvado y el equipo contrario que jugamos hoy no tiene problemas de clasificación también para no perjudicar a terceros, pues lo vamos bien. Yo creo que jugué, me dicen, media hora y yo creo que bueno, estuvo bien. Incluso le decía al míster que me dejara un poco más y tal, pero al final no pudo ser. Jo per mi hubiera jugado casi de la primera part entera. Así que, bueno, bien, feliz, sí, sin problema.
0: Doncs gran història, gran història, Xavi.
11: Sí, sí, Àngel Mateos.
0: Doncs gran història la que ha protagonitzat. Cap a xarxes!
15: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
17: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilamala, com estàs?
18: Què tal, Flaqui? Bon dia.
0: Tot bé?
18: Tot bé. Sí, sí, he arribat una mica just al micròfon.
0: Va, està bé, has arribat a temps.
18: Derrapant.
0: La gent no se n'havia adonat.
3: Tot bé.
18: Derrapant.
0: Ha fet una virolla.
18: A veure, Flaqui, hem rebut molts missatges.
0: Home, no m'estranya.
18: Sobre Ansu Fati, en relació a aquesta entrevista que ha anunciat demà el Sique Rodríguez. Hi ha gent que vol que torni al Barça, hi ha gent que no. Per exemple, hi ha un oient espectador que ens diu Ansu és el futur nou del Barça, o el Carlos diu que ell es quedaria amb Ansu Fati. I a partir d'aquí, Flaqui, s'ha encès un debat al xat de YouTube de si era millor recuperar Ansu Fati o quedar-se amb Ferran Torres, que aquesta temporada ha fet bastants gols. Però el debat està encès i hi ha gustos per tots.
0: Doncs demà, Ansu Fati, protagonista al Què t'hi jugues, a partir de les 12 amb el Sique Rodríguez.
3: Missatge en el 06-32-72-11. Es nota que els culers ens va coure el partit de quarta final. Ens va coure perdre contra l'Atlètic tant a la Champions com a la Copa.
0: Fa mal.
3: Però anem a riure una mica. Amb la Nuri.
19: Ahí vaig riure molt durant la retransmissió del partit. Acaba de tirarse simulando una falta. Pero ¿cómo puede perder tiempo así? No se puede perder tiempo de esta manera. No hay balón en el campo. ¿Dónde está el balón? I deies, però a veure, si això és el que fa a l'Atlètic un partit darrere de l'altre. Així que els hi han donat xarop del seu. No en sap gens ni mica de greu.
3: Es nota, estem tots una mica així, eh?
0: Sí, hi ha una mica de... Bueno, és igual.
3: Res que mor. I recordeu que enviant-nos notes de veu per Ansu Fati, que demà emetrem l'entrevista que farem avui a la tarda, enviant-nos notes de veu per Ansu Fati, opteu a una samarreta signada per ell. Ja hi ha molts números a la rifa, però, bueno, per exemple, notes
0: gran
3: de veu,
0: regal,
3: com l'ha canviat l'Ahmed.
0: A veure, l'Ahmed.
20: Ni Rashford ni Julián. Sisplau, Ansu Fati.
0: Caram.
20: Torna al Barça.
0: Ostres. Seria maco, sembla. Seria molt maco que tornés i revifés i tinguéssim la seva gran versió. Però vaja, veurem què acaba passant i què ens explica demà Ansu Fati en aquesta entrevista. Ja ho sabeu, si voleu optar aquesta samarreta, 606-32-72-11, notes d'àudio per Ansu Fati. Algunes de les millors les podrà escoltar el propi jugador en aquesta entrevista que enregistrarà el Sique Rodríguez aquest migdia i que escoltareu demà el Què t'hi jugues. Un minut passa de 3:15.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
22: Bon dia. Sí, fer una resposta als oients, donar una resposta a tots aquells que tingui una cosa a dir-nos.
6: Com? Què diu? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
5: Parla millor que jo.
21: Què t'hi jugues?
5: Fa prou bé.
0: Ara en parlàvem, aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid a mans de l'Arsenal, que 20 anys després, Bruno, torna a una final de la Champions.
23: Sí, diguéssim que no té Thierry Henry, Patrick Vieira, no tindria segurament les estrelles que va tenir aquell 2006, però té un tros de defensa brutal. Sí. Parlàvem abans amb Ele Bermúdez, amb aquesta parella de centrals, Saliba, Gabriel Magalhães, el porter David Raya, que està fent una gran temporada, i Declan Rice, que va fer un partit espectacular. L'arbitratge. Tema àrbitres.
0: Ara és arbitratge.
23: Sabeu que sí. Després del partit, l'eliminatòria davant el Barça, l'Atlético no va voler parlar massa d'àrbitres. Sí. Que Arteta, el mateix Arteta, després del partit inicial es va queixar d'un penal, que havia estat una vergonya i tal. Li va preguntar al nostre company Miguel Martín Talavera a Arteta per l'arbitratge i va sortir així el tècnic basc.
24: Me parece que ha estado muy bien. Creo que no ha habido nada para hablar.
23: Nada para hablar. Doncs endavant. Simeone, em va sobtar bastant. Li van preguntar als companys de Movistar si té ganes de continuar després del que havia passat ahir. Sinceritat brutal del Cholo Simeone.
25: ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más?
26: No, ahora no. Seguro que ahora no.
23: Ara no. No vol dir que no continuï, però va ser molt sincer el Cholo Simeone dient que no tenia ganes de continuar. Per cert, s'està parlant molt de la possible continuïtat o no del capità de Coque. Veurem què és el que acaba passant.
27: Que nos acabaron los aspavientos.
23: Sí.
27: No, ara mismo no.
23: No, per aspavientos a la segona part no va ser. Va ser increïble. Sí. Jo crec que va cremar més Simeone que alguns jugadors a dintre del camp.
5: Que sort el segur.
23: El projecte de l'Arsenal. Parla Arteta d'una cosa que s'està construint els últims 6 anys, però que per fi els ha donat per arribar a una final de la Champions.
24: Bueno, era difícil de imaginar porque no estábamos casi ni en Europa y llevamos 7 años fuera de la Champions y es un salto muy grande, pero se ha ido afianzando todo poco a poco. Los dueños han creído en lo que queríamos hacer, nos han dado muchísimo soporte y luego hemos tenido la suerte de acertar con la gente que hemos traído, sea gente del staff o jugadores, para poco a poco empezar a crear algo. La gente se lo ha creído, nuestros aficionados se han volcado con el equipo y cuando eso pasa, pues estas cosas pueden pasar.
23: Han creat alguna cosa i han canviat alguna cosa, perquè Arteta era guardiolista i ahir vam veure un Arsenal que s'assemblava més al Getafe que al City de Guardiola.
0: Per cert, l'Arsenal, Arteta porta des del 2019 allà?
23: Sí, 2019, just abans de la pandèmia.
0: Quantes lligues ha guanyat?
23: Zero.
0: Aquesta és la primera final de Champions que assoleix.
23: Final Champions número 1.
0: Posem una miqueta més en valor encara el que ha fet Flick al Barça. Arribar i moldre. Avui, segona semifinal.
23: Sí, la que enfrontarà el Bayern i el Paris Saint-Germain. Recordem, 5-4 van guanyar els francesos a l'anada. Es parla de millor partit de la història de la Champions. Ja la baixa de Raf, que crec que pot condicionar força al PSG. I va fer una comparativa a Luis Enrique a la prèvia que em va agradar i força.
28: Je me rappelle de mots que écouté a Rafa Nadal.
0: Ah, això ho
28: entès. Rafa Nadal, no? Que il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer i Djokovic ça a été una motivació per lui.
23: Diu que ha estat una gran motivació per Rafa Nadal els enfrontaments amb Federer i amb Djokovic i que s'agafa a aquestes paraules de Nadal per aquest enfrontament amb el Bayern, que no és el primer ni molt menys, ha jugat ja molts partits, però diu que enfrontar-se a un grandíssim equip, un dels millors com és el Bayern, els motiva encara més.
0: Avui juga un equip francès, a la Lliga Francesa tenim un entrenador català des de fa un grapat d'anys que està fent una boníssima feina. Carles Martínez, què tal, com estàs?
29: Hola, bon dia, com esteu?
0: Entrenador del Toulouse, el francès de Luis Enrique, la proves, quina nota li poses?
29: Très bien.
0: Escolta'm, estàs vivint les darreres setmanes al Toulouse, aquest PSG de portes en fora segueix sempre tu gran candidat a estar a la final i a guanyar aquesta Champions?
29: Sí, jo crec que estan en el millor moment, arriben aquest any els hi ha costat, ha sigut un any difícil, jo crec que el fet de jugar al Mundial i pràcticament no hem tingut, bueno, van estar, hi havia el debat aquest, no? Si realment tenien, els donaven una setmana, dues setmanes de vacances, jo crec que tot una mica mentalment, físicament els hi ha costat, però bueno, lògicament han arribat al moment important bé, estan per guanyar la Lliga, tot i que està més justeta, però jo crec que estan per guanyar-la, i la Champions estan allà, jo crec que estan bé, estan en un bon moment, han recuperat ara també Fabián, que veurem com estarà, i bueno, jo crec que tinc la sensació que els jugadors determinants estan amb la fletxa verda, per tant, bueno, ho va veure l'altre dia, partit boníssim, i avui doncs, jo crec que veurem una altra cosa semblant.
0: Veurem, si és semblant o hi ha alguna mena de precaució o de prudència per part dels místers, tot i que no sembla que sigui el segell ni de Luis Enrique ni de company. El Carles Martínez, que estàs a punt de tancar, com dèiem, aquesta etapa al Toulouse, suposo que amb un molt bon regust, no?, de com han anat les coses.
29: Sí, bueno, doncs la setmana passada ja ho vam comunicar, ho vaig comunicar, és algo que tenia ja una mica en ment des de feia un temps, són 3 anys i mig en aquesta primera temporada com a assistent, després 3 temporades ja com a primer, i bueno, doncs la sensació que estic molt bé, que tot va bé, però teníem ganes també doncs, d'intentar ja fer un passet més, un salt, aquí al final amb Red Bears és difícil perquè amb els problemes que hi ha a l'empresa, bueno, en aquest cas els propietaris, però també per al tema de l'Alicant a nivell econòmic és difícil, i bueno, teníem la sensació, jo tenia la sensació que una mica que arribàvem ja a aquest punt de que era millor, no?, per tots una mica intentar trobar el camí de cadascú, bo per mi, jo crec que també pot ser bo pel Toulouse, i res, molt esperançat que tot vagi bé en aquestes futures properes setmanes.
1: Hola, Carles, aquí Nil Solà. Ara parlaves una mica d'aquest passet endavant, de que coneixes ara molt a la perfecció la Lliga Francesa, però has estat també molt de temps al futbol base de Barça i Espanyol. Cap on va ara Carles Martínez? No sé com està la situació. Has parlat d'un passet més, que ho ha estat allà una mica problemes d'inestabilitat també econòmica. Què busca ara Carles Martínez, o cap on pot anar el seu futur?
29: Bueno, jo crec que ara el que més és important és fer el pas adequat. Un lloc on primer, jo sempre dic que l'important és anar a un lloc on et sentis que tot connecta bé, que tot en direcció a què vol el club, quin tipus de jugadors i també què vull jo, tot i que lògicament una cosa que he pres molt en els meus passos des que estic fora és a que aquí tens, no?, i a trobar la solució, no?, perquè els teus jugadors rendeixin, que no tot és blanc i negre, que a vegades no tot és només el que un vol fer, sinó el que realment es pot, i sobretot que els jugadors se sentin capaços, no?, de fer-ho i es sentin amb la confiança, i això per mi és molt important. A partir d'aquí, bueno, doncs, com et dic, un lloc on em senti que realment pot haver-hi aquesta connexió, que realment sentim que els dos anem a la mateixa direcció, que es poden trobar també jugadors amb talent per intentar fer coses bones. A partir d'aquí no m'he enganyat mai, no ho he enganyat, per mi el tema de transmetre és important, lògicament si pogués triar m'agradaria, no?, que pogués ser a la Lliga Espanyola, si no és ara en algun moment, però també és veritat que no em tanco per res a altres llocs, a França ha anat molt bé, estic molt content, ja és un lloc on hi ha molt talent, on hi ha gent jove, i que per tant doncs, a mi també m'agrada aquesta idea, per tant veurem, i després doncs, lògicament estem oberts a qualsevol cosa, però realment tenia clar el pas que havia de fer a l'hora de més o menys ja pensar que Toulouse era millor doncs, fer aquest punt i final, però ara mateix anem a veure doncs, què ens depararà el futur.
23: Els que hem vist al Toulouse, el seu equip juga molt bé, s'adapta molt bé a cada partit, però simplement això és una cosa ja més meva, però perquè la gent entengui el que ha fet Carles Martínez al Toulouse, els dos últims anys ha fitxat el Toulouse per valor de 20 milions d'euros, més o menys, sumant les dues últimes temporades, i ha venut per valor de més de 100 milions d'euros. És a dir, li han tret tots els cracs que tenia al Toulouse i han fitxat jugadors per un total de 20 milions d'euros només. Per mi té un mèrit brutal el que ha fet el Carles Martínez a França.
29: Bueno, t'ho agraeixo, Bruno, i més que res, al final, a mi és el que m'agrada i m'encanta, i jo sempre dic que vaig entrar al Toulouse entenent que, me'n recordo les reunions que vam fer aquí, eren, vale, què tenim, i està clar que la marca i el que vol fer el Toulouse era doncs fitxem a partir de lligues menors, si tenim a joves, molts nanos també de la casa, i a treballar-los, a desenvolupar-los, per a partir d'aquí doncs treure el màxim de rendiment d'ells, i a partir d'aquí també segurament, doncs això ja ho sabíem, també els jugadors que venen a Toulouse venen sabent que és un bon lloc per créixer i trobar, no, el següent destí. Això és part, i també els convencem que vinguin per això, no? Però, bueno, realment, doncs, tinc ganes, doncs, de veure si puc trobar un lloc on exactament això, no? No sigui cada any tornar-ho a tenir, canviar-ho tot, sinó intentar que aquestes coses que arriben ara a l'abril, maig, i que sents que el teu equip ja ho té una mica més interioritzat, a veure si, no? Doncs, podem donar-li aquest segon any o per què no, tercer any de continuisme. Ara us escoltava, ja ho sé, totalment diferent, però escoltava l'Arteta, no? I sé, perquè conec gent d'allà dintre, aquesta història, no? De començar el primer any, doncs l'important és els resultats, a partir d'aquí vas fent una mica la teva idea, no? De club, i això, doncs, bueno, una mica de melancolia, no? De dir, m'agradaria, no? A vegades poder dir què podríem arribar a fer si certs jugadors que han agafat ja unes idees les poguessin fer, no, el següent any, sense tenir que canviar, doncs, com tu dius, sobretot els 6-7 principals de l'11 titular, no, d'una temporada. Però també m'agrada i és una cosa que els que jo he treballat a futbol base, i per mi, doncs, el futbol no deixa de ser això, no? És transmetre, intentar ajudar el jugador i que el jugador senti que pot créixer, doncs.
0: Se'ns tira a sobre el butlletí horari, Carles, si em permets, fem la pausa obligada per endreçar l'actualitat i rematem l'entrevista perquè ens queden algunes coses que et volem preguntar també en referència a Barça, que coneixes bé el futbol base del Club Laurana, fins i tot d'en Sofati, que demà el tindrem de protagonista el que t'hi jugues i l'has vist aquest any a França. Si m'aguanta res, tornem després del butlletí i rematem l'entrevista 5 minutets més amb tu, si ens permets.
29: Cap problema.
0: Gràcies, Carles. Doncs això, fem una pausa.
3: I recorda que per construir, ja sigui futbol base, sigui el que sigui, els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria, absolutament tot, ho trobaràs a Material Building by MCAT.
0: Home, els millors.
3: Home, evidentment, ho sabeu de sobres. MCAT.cat.
0: Pausa i seguim el Què t'hi jugues.
21: Què t'hi jugues?
2: Cadena SER. Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
7: tuya,
4: es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
9: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es. Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
12: También está en oscuro, muy de moda ahora.
13: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
12: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
13: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
9: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
14: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
20: És la 1 de la tarde, són les 12 en Canàries. El médico del crucero en el que se detectó un brote de antivirus será trasladado a los Países Bajos. Es la última hora del estado del buque que sigue frente a aguas de Cabo Verde a la espera de que llegue a Canarias. Al archipiélago estaba previsto que llegase este doctor, pero dice ahora el Ministerio de Sanidad que su buena evolución hace que vaya a ir a Países Bajos, que es de donde es la naviera propietaria del buque, Mariola Laurido.
30: Sí, se estaba retrasando el vuelo porque anoche Sanidad había informado de que iba a despegar anoche mismo y con las horas, bueno, pues han ido cambiando los planes. El médico del crucero que está infectado por haber atendido a los pasajeros enfermos y estaba grave, bueno, pues está siendo trasladado ya a los Países Bajos, ya no vendrá a España. Así se lo había pedido al Ministerio de Sanidad el gobierno holandés. Le solicitó anoche que lo trasladase de urgencia a Canarias, pero en las últimas horas, como dices, su estado de salud ha mejorado y se ha decidido que vaya a los Países Bajos. El Ministerio de Sanidad dice que han despegado, que despegan ya los aviones medicalizados que trasladan a los Países Bajos a los tres pacientes infectados por antivirus, el doctor y otros dos más.
6: En el Palacio de la Moncloa está convocada a partir de la 1:15 una rueda de prensa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, para dar cuenta de la reunión que se está manteniendo allí del Comité de Seguimiento de esta situación. Una rueda de prensa que van a poder seguir en directo aquí en la antena de la SER. Ya se conoce la agenda del Papa para la visita a España de León XIV. Entre otros, va a dar un discurso en el Congreso de los Diputados. Es el primer pontífice que lo va a hacer. También está previsto que visite la Sagrada Familia, Montserrat o una prisión de Barcelona. Vamos a Roma, corresponsal John Solés.
11: Sí, en Madrid, León XIV celebrará misa del Corpus en la Plaza de las Cibeles, destacan los encuentros institucionales con el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y en el Parlamento, y una gran celebración diocesana en el Bernabéu. En Barcelona, el momento más simbólico será la misa en la Sagrada Familia con la inauguración de la Torre de Jesucristo. El Papa también visitará la prisión de Brians I y subirá al monasterio de Montserrat. En Canarias, el viaje apostólico culminará con un mensaje centrado en la inmigración, con visitas a los centros de acogida de Arguineguín y Tenerife y una misa de clausura en el puerto de Santa Cruz.
6: La Conferencia Episcopal Española acaba de ofrecer una rueda de prensa donde ha explicado el detalle de la agenda de la visita papal. El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha mandado este recado a la clase política, que es a la que se va a dirigir el pontífice.
15: Porque me parece de una importancia grande el encuentro que el Papa tendrá con la sede de la soberanía nacional. Precisamente por lo que decía al principio de lo que el Papa significa hoy, y porque también las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
6: El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha concluido su intervención en el juicio del caso Mascarillas en el Supremo, asegurando que se piden condenas que tengan un fin disuasorio frente a las conductas de este tipo. Ya venía incidiendo en el manoseo de lo público, asegura que revela esta causa a partir, dice, del enchufe de Jessica Rodríguez y de Claudia Montes.
16: Cadena SER. Servicios informativos.

0: Ou. Com és natural, a gossos ou. I felins els encanta Ounat.
1: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
2: I també totes les eines i ferreteria.
1: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
2: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
3: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
4: Dale, José. Venga, va.
5: Una nana canila podria anar a dormir.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
5: Dimecres a la nit.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Avui farem un rodolí. Una i cinc, el que t'hi jugues ens divertim.
9: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme. Pa divertirme, esto lo hago. Pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
8: De seguida el Seixó reparteix el seu clatellot. Abans, però, ressaludem el Carles Martínez. Carles, segueixes per aquí, oi?
10: Sí, sí.
8: Molt agraït, eh? Gràcies per la paciència, però teníem el butlletí horari obligatori. Teníem ganes de seguir xerrant amb tu. Carles Martínez Novell, fins ara entrenant al Toulouse. Acabarà temporada aquest proper estiu i a partir d'aquí, a l'espera de nous projectes, si pot ser algun dia, algun moment, poder venir a entrenar a la Lliga Espanyola amb aquest projecte, que et quadri com a idees. Més enllà del teu futur, Carles, ja que tenim aquí, avui a jugar aquest PSG, l'altre dia Flick deia, després del 5-4 del PSG-Bayern, aquest Barça meu pot 100% competir amb aquests dos equips. Tu realment veus el Barça podem competir amb aquest PSG que segueix tan fort i tan ferm?
10: Jo crec que va amb la progressió. Jo crec que va amb la idea, sobretot de creure el Barça. Hi ha una cosa que a mi m'encanta d'ells, és veure'ls i la gana que tenen, no? La convicció que tenen aquests perfils, inclús ara que ha tornat Gavi, que jo veig a Fermín, amb tots aquests que s'ho creuen, no? Que són capaços de dir podem i per què no, no? I volem. Després és veritat que, bueno, jo crec que potser a poc a poc aquesta idea de que segurament es pot intentar trobar algun perfil a davant, que els acabi de solucionar el gol, no? Potser una mica més fàcil, potser reforçar algunes posicions, però està clar que el Barça va en camí. Jo crec que ha estat a tocar lo maco, inclús hagués sigut si també s'hagués pogut plantar aquestes sèries, sí, haguéssim vist a tres perfils, no? D'equips molt semblants. Però bueno, això és la competició i realment doncs, el futbol és el que és i l'has de fotre, has d'estar i els detalls de la Champions, si no ets capaç de controlar-los tots, doncs no arribes.
8: I tant, i els detalls compten i molt. Escolta, ara esmentaves algun dels jugadors amb els que has tingut relació en el passat al futbol base del Barça, amb Valde, amb Gavi, amb Fermín, amb Caçador. Déu-n'hi-do, com el Barça segueix trobant en la Masia les solucions a tantes i tantes coses, eh?
10: Bueno, jo crec que és un clar exemple per al Barça, claríssimament, però per tots, doncs, de veure que a vegades el talent, quan el talent hi és, no? Jo, per exemple, en el Barça és més fàcil, i em passa igual a l'Espanyol, que els conec, molts dels que hi han estat, mm-hmm. I tu saps que quan el jugador té el talent, a vegades és una qüestió de creure-hi, no? De posar-lo, i ja està. I això inclús passa en una temporada amb un mateix equip. Tu veus equips que comencen la temporada, que semblen tots boníssims i que per culpa de dinàmiques i de certes coses, al cap de 3-4 mesos, aquests mateixos jugadors, no? Sembla que tots són dolents i que tots ja no hi valen. No? A vegades el clima d'una temporada, el moment d'una temporada, fa que això sigui així. I en el Barça, tu quan saps que tenen aquests jugadors tan bons, no? És una qüestió de que els posin, de que hi creguin, de que lògicament es deixin anar, no? que tot necessita un temps. Jo aquí a Toulouse no tinc més remei que posar-los moltes vegades, no? però aquest més remei fa que al final, bueno, si falles no pateixis que et tornaré a donar l'oportunitat, no pateixis que tornaràs a tenir un altre partit, i això al final fa que es van fent i per això també acaben sortint jugadors de màxim nivell. El Barça, jo crec que és claríssim, jo crec que, bueno, està claríssim que la millor estratègia pel Barça és seguir comptant amb el 50-60% de la plantilla segurament sempre de la casa.
11: Carles, sóc el Santi.
10: Hola, Santi.
11: Què tal? dels que hi ha al primer equip ara, a la teva època, quan estaves entrant a la Masia, hi ha algun que deies aquest arribarà segur i ha acabat arribant, algun d'aquests o no?
10: Mira, jo amb això soc bastant clar i potser em cauen una mica de pals, però la majoria dels jugadors que acaben arribant al primer equip, tu de petit penses que és que han d'arribar, no? Perquè, no sé, me'n recordo el Gavi, quan va arribar, dius que si no arriba el Gavi, o sigui, tenen alguna cosa diferent. L'Eric García era un líder des de ben petit. No canvien tant, no són tan diferents de quan els veus ara al camp. El Fermín el veig ara amb la seva energia i com celebra cada victòria, com celebra els gols, i és el mateix que era de petit. Després hi ha coses com el Fermín, que era molt, molt, molt poca cosa, va veure si realment creixerà, si no creixerà. Després hi ha els entorns, si els entorns l'ajudaran, no l'ajudaran, però el talent el tenen. Són coses que talent, mentalitat competitiva, que potser és el més important, que a vegades ens oblidem d'això. Però es parla molt de si el jugador és bo o dolent a nivell tècnic o tàctic, però jo una cosa que em quedo molt és veure si realment competeixen bé, no? Si des de petits els poses a jugar, és igual, a qualsevol final, a qualsevol torneig, i fan el mateix contra l'últim de la classificació o el primer. I això es veu molt. I en general, tots els que han arribat, alguns ho tens molt més clar, però no, perquè no penses, hòstia, no hagués dit mai que aquest no arribaria. La veritat és que amb això sempre ho he pensat.
11: I hi ha algun que deies aquest arriba segur i no ha arribat?
10: Sí, segur que n'hi ha. Mira, per la generació, per exemple, del 2002, és una generació que, ostres, potser és la millor. Quasi en aquell moment del futbol base, doncs era el Pablo Moreno, l'Ilaix Moriba, el Robert Navarro, el José Martínez, el Joel, el Ramon. O sigui, hi havia molts bons, molts bons jugadors, el Nico González, que eren... I, en canvi, no n'hi ha cap en el primer equip del Barça, no? Per diferents situacions, eh? Mira, l'Ilaix, doncs, segurament va prendre una mala decisió, va marxar, i per això no hi ha sigut. O el Robert, per altres coses, tampoc. Però segurament, si per altres coses haguessin quedat, segurament ara el Tomé Navarro no estaria a l'Atlètic de Bilbao, estaria jugant al Barça, o estaria l'Ilaix també, etcètera, etcètera. I això passa en tots els clubs, eh? No ho dic i no parlo només pel Barça. Però això sí que és el que et dic. Una cosa és com els hi va la vida i com van les decisions que prenen. Sí, però que el talent el tenien i el tindrien si jugués en el primer equip, no en tinc cap dubte.
8: Des de fora, la mina és tan bèstia com ens sembla a nosaltres aquí?
10: Sí, no, aquí realment... Bueno, te'n dones compte de la magnitud que tenen quan això, no? Quan realment a fora, llavors tothom segueix el Barça, però no 100%, no tots els partits, però quan el veuen i veuen un partit ara de la Champions i tal, clar, el dia següent estem aquí esmorzant amb l'estaf i és com, mare meva, quin jugador, no? Bueno, talent pur, totalment.
8: Escolta'm, sí. Si no m'equivoco, tu vas tenir l'Ansu Fati en categories inferiors a l'infantil, si no m'equivoco, i de fet és el moment que es trenca ell el tibia i peroné, no?
10: El tibia i peroné, en un partit exacte que estàvem jugant contra l'Espanyol allà a la Ciutat Esportiva. Sí.
8: I com l'has vist aquest any a França, l'Ansu?
10: Pues mira, l'altre dia vaig jugar contra el Mónaco, sí. I vaig estar amb ell i vam estar xerrant un rato, el vaig veure feliç, el vaig veure content, crec que content també de la decisió que va prendre.

0: també de la decisió que va prendre de sortir de l'entorn. Però el mateix, l'Anso segurament, és, em dius, de petit, és un que arribarà segur. I penso, i tant, no? És impossible que no arribi amb el talent que tenia. I després, el que dèiem, la vida i els detalls fa que puguis estar-hi o no estar-hi. Però bé, està molt bé, està content. És un lloc, Mònaco, doncs, lògicament, és una molt bona ciutat. És un entorn que també no hi ha una pressió altíssima, perquè, bueno, doncs perquè al final no hi ha tanta gent ni a l'estadi, ni lògicament el club és molt gran, però no és res comparatiu amb el que és el Barça, la magnitud de l'entorn, i li està anant bé, està agafant, pràcticament no ha tingut lesions importants, ha anat agafant el ritme, està fent gols, és un joc i un estil que al Mónaco li ajuda, i ho està fent molt bé, el vaig veure content, i bueno, me n'alegro molt per ell, perquè és un tio increïble.
1: Nil, algun missatge final pel Carles?
2: No, que em quedo amb això, no? De que vol un projecte amb una mica més d'estabilitat, i a mi m'ha sorprès molt els números que ha explicat Bruno Alemany, sí. Que un entrenador un no? que aconsegueixi que cada temporada, any rere any, venguin jugadors per 100 milions, 6-7 jugadors titulars, i aconsegueixis doncs, fer rendir, és una cosa molt complicada de trobar, per tant, els directors esportius.
3: Directors esportius de primera divisió.
1: Correcte, aquest era el missatge final.
2: Era el missatge final, sí.
0: Vinga, gràcies.
2: Truqueu el que t'hi jugues i el recomanarem.
1: Carles, una fortíssima abraçada i gràcies per passar-te avui pel que t'hi jugues.
0: Un plaer, com sempre.
1: El Carles Martínez, entrenador del Toulouse i que emprèn aquesta nova etapa, veurem cap a on el porta, però com diem, escolta'm, el rendiment i amb les eines que li donen està allà i l'ha fet palès. Bruno, aquesta nit podem escoltar el PSG Bayern, el Bayern PSG amb vosaltres, eh?
4: Sí, a Ser Más, també al YouTube de Carrusel Deportivo, a les xarxes socials, a l'app de la Ser, que és una app tremenda, l'actualització de l'app de la Ser. Ens hi posem a les 9 de la nit amb el Fermín Suárez, el José David López, narrarà el Borja Cuadrado, així que farem feina des de les 9.
1: Doncs a partir de les 9 aquesta eliminatòria per decidir qui és el rival de l'Arsenal a la final de la Champions. 1:14, reprenem el fil del clatellot i de seguida, hit musical.
5: Eso es, de la Paviento.
1: Avui de DJ Espavientos.
5: Hoy DJ Espavientos está aquí en the house.
1: Doncs de seguida, hit musical de DJ Espavientos. Abans, però, Willy, reprenem el fil del clatellot. A veure, Seixó, qui t'emportes avui?
6: Doncs mira, he esperat, Flaqui, 4 curses del Mundial de Fórmula 1,
1: sí?
6: Però crec que és el moment. Crec que és el moment. Recordo, a començament d'any, titulars com Alonso tendrá el mejor coche de la parrilla, Adrian Newey, el Messi de la aerodinámica, por fin Alonso con un coche competitivo. Doncs després de 4 curses, Antonelli és el líder amb 100 punts i Fernando Alonso...
7: Sí, mi mujer.
6: 0 punts. I Lance Stroll, company d'equip, 0 punts. La victòria 33, de moment, està complicada. Però diumenge vaig sentir a la transmissió televisiva gran carrera de Alonso. Ha adelantado a 4 coches para acabar decimoquinto. I anar fent, eh? L'Asturià sempre ha estat superprotegit i ara es passa de puntetes d'una altra temporada de moment molt dolenta. Possiblement aquest sigui el problema d'Alonso. Tothom li diu les gràcies. I clar, ja fa 20 anys, 20, de l'últim Mundial.
1: Sí, i són molts anys ja perseguint aquesta famosa 33, era, no?
6: 33.
1: I allà està ancorat. Està ancorat Fernando Alonso, que va generar molta expectativa, però al final no ha acabat de rutllar. Gràcies, Xavi.
6: Ara.
1: No marxis gaire lluny, que hem de parlar encara de més temes. 1:16, està preparat DJ Espavientos?
5: Eso es, creo que sí.
1: Necessita la nostra col·laboració?
5: Claro, evidentemente.
1: Ah, sí? Hem de fer Espavientos.
5: Voy a repetir un hit.
1: Ah, de debò?
5: Sí, vamos a repetir un hit. Y esta vez es mi versión.
1: Ostras, buenísimo.
5: Pero como el Barcelona le remonte en la Liga, vas a ver tú quién lo canta, ¿eh?
1: Claro, haurem de fer una altra versió.
5: Verás tú quién lo canta, ¿eh?
1: A ver quién lo canta. De momento DJ Espaviento.
5: Si ganaste un nada, plete, clap your hands. Si ganaste un nada, plete, clap your hands. Si tenés el mejor sueldo y solo has...

0: Hens. Me estoy liando. Si has perdido mucho tiempo, Stomp Your Feet. Si escondiste, recoge pelotas, Stomp Your Feet. Pero luego en Inglaterra te hacen lo mismo y te quejas. Si cuando pierden mucho tiempo, Stomp Your Feet. Si eres el entrenador mejor pagado de Europa, a las tres. Si en 10 años va una liga y una copa, a las tres. Sí, podría jugar de loco, pero juegas más bien poco, siendo el entrenador mejor pagado de Europa, a las tres.
1: ¡Olé!
2: Complicada, ¿eh?
0: Difícil, la de hoy.
2: No, complicada, lo has complicado muy para nosotros.
0: Para todo. Me he hecho daño a la rodilla aquí. Me toqué contra la mesa.
2: Aquest hit, que ja va ser hit en el seu dia, versionat per...
0: Sisplau, no em feu cantar-lo a mi.
2: Això no va dir. No, però el Barça... la Lliga està guanyada.
0: Sisplau, no em feu cantar-lo a mi.
2: Aquest diumenge quedarà anul·lada aquesta possibilitat perquè el Barça guanyarà la Lliga. Ja veurà. Ja veurà.
0: Barça!
2: Barça!
3: 1:18.
4: Què t'hi jugues?
2: Diumenge el clàssic a les 9 al Camp Nou, clàssic que pot decidir la Lliga. Si el Barça empata o guanya, confiem que guanyi, doncs serà campió de Lliga. El Barça a nivell esportiu, alguna novetat, Santi Ovalle?
5: Han tornat avui als entrenaments, aquests dies alguns jugadors han estat fent entrenament per la seva banda, i Araujo, per exemple, avui tornen i gaudiran d'avui, dimecres, dijous, divendres, dissabte, 4 dies per preparar el partit vital de diumenge.
2: Ahir ens explicaves que Lamin començava a fer certes feines, fins i tot el propi Lamin ho va penjar a xarxes.
5: Sí.
2: Un exemple de jugador...
5: Compromès amb el que t'hi jugues, vols dir?
2: Sense anar més.
6: És complicat confirmar una notícia més d'aquesta manera que penjar la foto.
2: Sí.
5: Gràcies, Lamin.
6: Moja, Soja i Santi Ovalle.
2: Per cert, diumenge clàssic.
5: Diumenge clàssic.
2: I el que t'hi jugues Barça, festa grossa.
5: A l'estudi Toreschi.
7: Digo.
5: A l'estudi Toreschi amb el públic del que t'hi jugues. Per tant, qui vulgui venir a viure el que t'hi jugues Barça, la festa per la Lliga des de l'estudi Toreschi a partir de les 8 del vespre, diumenge... 616-32-72-11. WhatsApp, ens dieu venim dos, venim tres, i us apuntem a la llista.
7: No m'hi cognom dels que vingueu.
2: Dels que voleu venir a veure en directe el que t'hi jugues Barça.
5: Festa per la Lliga.
2: Barça-Madrid.
5: Amb el piano, no?
7: Farem una mica de piano, també?
2: El que calgui, farà el que calgui.
5: Pantalla gegant, beguda, birra d'Estrella d'Am, aigua, menjar, segur que hi ha alguna cosa. Festa brutal per guanyar la Lliga i per celebrar-ho al costat de Plaça Catalunya, que és on és la celebració
2: ideal
5: del Barça.
2: Ideal.
5: És a dir, ideal.
2: Acabada la retransmissió que t'hi jugues Barça, doncs te'n vas cap a celebrar-ho.
5: Hi haurà taverna, el tio Faja ven els bojos, hi haurà taverna després de celebració de la Lliga. Esperem, si no la guanyem, doncs mira, no passarà res, perquè el dia següent la podem guanyar un altre cop i també obrirem. També obrirem,
2: més.
5: Per tant, però, home, la volem guanyar el clàssic amb vosaltres, 616-32-72-11, al WhatsApp del programa, ens dieu allà qui veniu i obrim el Toreschi per viure-ho tots junts.
2: Doncs ja ho sabeu, si voleu venir al Toreschi a viure el que t'hi jugues Barça amb aquest especial clàssic que pot donar la Lliga, envieu el nom i cognoms dels que vulgueu venir al 616-32-72-11. Anton Meana, què tal, com estàs?
8: Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
2: Doncs bé, anar fent aquí descomptant dies pel diumenge, que confiem ja que s'acabi la Lliga.
8: No, la Liga acabó hace rato, solo que no había enterado, pero la gente ya está otra cosa, ¿eh? La gente ya está al Mundial, la gente está cerrada de vacaciones, la gente ya está otra cosa distinta.
2: De fet, crec que has estat amb el seleccionador aquest migdia, no?
8: Sí, lo tengo aquí delante, está firmando libros, presenta su autobiografía.
2: Sí, una trabada.
8: Y la vida se entrena cada día.
9: Madre mía, qué titulazo. Titulazo, ¿eh? La vida se entrena cada día, ¿eh?
8: Está muy contento, está muy feliz. Ya veo que no te gusta el título, pero
9: que sí, que lo digo en serio.
8: Está feliz, es su día. Y bueno, ha hablado un poco de todo. No ha querido mojarse con la lista. Un pequeño guiño a Carvajal por su respuesta. Queda claro que no le va a llevar, pero que ayer habló con él y que no tiene gran cosa. Ha venido a decir que la lesión no es muy importante y que podría tener, si quiere, el entrenador minutos en el último tramo de la temporada. Y el único futbolista al que él le dedica parte de un capítulo es a Lamine Yamal. Hablando de la importancia que tiene Lamine para este equipo, de que es un jugador que no escatima nunca el entrenamiento, dice que trabaja pues eso, todo el día pensando en fútbol, que a Lamine termina el capítulo, nadie le regala nada, y pone en valor, ¿no?, la conexión de Lamine y Nico, que fue clave en esa Eurocopa, y que aunque él cree que el colectivo está por encima de cualquier jugador en esta selección, pero es consciente, y lo ha dicho en la rueda de prensa, que ell confia en que Lamine i Nico lleguen bien i que sean claves en este Mundial.
2: Doncs De La Fuente, de gira amb el seu llibre i a veure què acaba passant aquesta llista del Mundial amb la presència, evidentment, de Lamine Yamal, que ja ens deia el Santi, que hi començava a fer treball.
9: Llibres es poden fer i Twitch no? Pregunto,
6: Ostres, Bruno.
9: No.
5: Però què passa, Bruno?
9: No, que no.
5: Serà molt millor que faci un llibre que la gent llegeixi una mica, no que estigui tot el dia amb la pantalleta.
9: A mi em sembla molt bé.
2: També és veritat que el Twitch el feia durant el Mundial.
8: Sí. No, pero no tiene nada que ver. ¿Sabes lo que se puede hacer?
9: ¿Qué se puede hacer?
8: ¿Sabes lo que se puede hacer? Ganar.
2: Ostras.
9: Ganar, sí, hombre, claro, se puede.
8: Sí, no que te gane Marruecos en octavos de final.
6: El del Twitch no ha ganado nunca más el del Twitch.
8: A los dos, a Solá, que nadie le ha pedido turno, y a Bruno, a los dos, por muchas Champions que gane, lo de Marruecos en Doha, eso no tiene arreglo. Eso no vuelve.
9: Ah, vale. O sea,
8: por
9: mucho
8: dir, que ya, puede ganar ya, hoy...
9: Sí, pero ya vos... No hi ha cap entrenador al món, ¿eh? Es decir, porque...
8: Será el mejor entrenador del mundo.
9: Sí.
8: Será el mejor entrenador de la historia, pero nunca será mejor seleccionador que Don Luis de la Fuente.
2: Vale, igual hi ha una segona oportunitat en el futur, ves a saber.
8: Ya veremos. Por ahora hablamos de hechos. Hechos. Entonces, el Twitch y Qatar al Rinchi. El librito y la Eurocopa, campeones. Pam. Le guste a Alemania, bueno, o le guste a Nil Solá.
9: Y está por demostrar que Luis Enrique pueda ser mejor seleccionador que Luis de la Fuente. De momento, claramente lo es de la Fuente. Está por demostrar que Luis de la Fuente pueda llegar algún día a ser la mitad de entrenador de club que ha sido Luis Enrique.
8: Pero no está en esa competición.
9: No, claro.
2: No la habéis venido aquest debat.
5: Hombre,
8: Valles, que faltava. Espera, que somos tres.
2: No sé, Valles. No sé por qué, pero es de los tuyos.
5: Yo, Damiana.
2: No, Damiana.
5: Però, vamos, jo em fico darrere Meana i vaig a la guerra.
2: Quan dic que Damiana, dic que no sé per què entre De La Fuente i Luis Enrique te'n vas al bàndol De La Fuente.
5: Home, és que no hi ha color.
2: No em quadra.
5: Com a seleccionador no hi ha color, i Luis Enrique, qui us fa molta gracieta, tal, al Paris Saint-Germain i tota la història, perfecte.
2: Bé, no ha fet res.
5: Però no, us fa molta gracieta, a mi em sembla perfecte.
2: Ai.
5: Però com a seleccionador va fer el que va fer.
6: No sé a què te refieres.
2: Bueno, va fer el que va fer. Va fer la
9: Final Four de la Nations League.
1: José, ¿cuántos libros has escrito tu ídolo?
9: No lo sé, Luis Enrique, creo que ninguno.
1: Pues ja està.
2: Ara va, llibres. Va, Anton, avui estàvem molt pendents del Real Madrid, perquè Mbappé, diu Javier Raez, si ho publicam a les xarxes de Carrusel, s'informa Javier Raez que Mbappé pruebas mañana, ¿no?
8: Sí, eso dice el Madrid, así que habrá que esperar a la prueba. Es importante recordar que tiene una sobrecarga, o sea que tampoco es una prueba por una lesión importantísima. Sí, que esto es, en el argot periodístico, una sobrecarga es me duele aquí, es lo que tiene, me duele aquí. Sí, sí. Entonces hay que ver si mañana por la mañana le duele aquí o no le duele aquí. No tiene mucho más. Con una sobrecarga, él tiene que decidir si quiere forzar o no quiere forzar. Médicamente no tiene un diagnóstico que le imposibilite jugar el domingo. Depende de que a él le apetezca y que se sienta cómodo para jugar o no. Otra cosa es que al Madrid le interese que juegue en papel clásico, que es otro debate. Pero que él puede decidir si lo quiere jugar o no, y por tanto mañana le van a someter otra vez a pruebas.
2: Doncs veurem què passa, si acaba arribant al clàssic o no. T'esperes algun capítol més en este vodevil que s'ha convertit el Real Madrid, de comunicados, de carreras, de... no sé.
8: Bueno, demuestra que está la cosa muy delicada adentro y que la decisión de elegir entrenador es un paso muy importante. Y el único nombre que seguimos teniendo confirmado es el de José Mourinho. Se están dando pasos para intentar llegar a un acuerdo. Veremos, ¿no?, si hay otras alternativas que desconozcamos nosotros, pero la de Mourinho sigue sobre la mesa y le sigue gustando la opción de que vuelva. Veremos si finalmente se cierra. Hay muchísima opacidad. Estás en ese momento en el que el club no quiere que se filtre nada y yo veo mucho tocar de oído y poca información real. Y creo que es más importante para el Madrid de lo que puede pensar la gente el partido del domingo, porque salirte de Barcelona con una goleada, con la Copa delante tuyo, no sé, yo creo que este equipo puede terminar la temporada muy mal y es importante de cara a la reconstrucción para el año que viene.
2: Doncs veurem com acaba tot plegat. Anton, gràcies, eh?
7: Estoy sobre la mesa, ¿has visto?
2: Sí, sí.
7: Estoy sobre la mesa.
2: Tu esperaves o no?
7: Sí, claro. Soy un entrenador top. El Madrid es un equipo top. No, que no me esperaves estar en este programa, que no es un programa top.
2: Què vol dir que no és un programa top?
7: Bueno, enhorabuena, ¿eh? Pero he visto... ¿Tú eres el director del programa?
2: No.
7: Entonces no hablo contigo.
2: També tens raó. També tens raó. Anton, gràcies.
8: Fins demà. Una abraçada.
2: Ai, 1:27. Fem una pausa i de seguida més temes al Que t'hi jugues.
3: Que t'hi jugues.
4: Cadena SER. Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
10: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
11: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
12: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
13: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
12: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuando entras, pero no cuando sales.
13: Pues entra en mejoratuprestamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
14: Hígado graso, Regis H, el complemento alimenticio que ayuda a prevenir la inflamación y ayuda a la regeneración hepática gracias a la silimarina. Cuidar tu hígado es cuidar tu salud a largo plazo. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
16: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
9: Helena.
17: Hola, Helena. Ai, hola, Manolo, perdona. Helena de Diego, de la cadena C.
3: Amb Sique Rodríguez.
7: Últimamente me cambia el nombre de todo el mundo, eh.
3: I Lluís Flaquer.
7: I Manolo García, aquí mi porten també, el último en la fila. Tu, venga, vamos a darle ahí.
17: Manolo González, perdona.
7: Gracias, Helena.
3: ¿Qué te jugas?
17: Helena de Diego, para la cadena C.
7: Hola, Helena de Diego. Manolo González, encantado.
17: Igualmente.
2: Dos quarts de dues del migdia, recta final del Que t'hi jugues. De seguida parlem d'un tema que ens explicava ja el Xavi Seixó fa uns dies i que ens preocupa i molt, que és aquesta fuga de talent de jugadors de bàsquet cap a bàsquet nord-americà, cap al bàsquet universitari d'allà, que està deixant amb clubs catalans, entre ells el Barça i sobretot la penya, que són sis casos, ens deia Seixó, que ha patit la penya, sense marge de maniobra. Veu com formes un jugador i quan arriba l'edat de potser fer un salt endavant important a la seva carrera, de sobte arriba un club, una universitat nord-americana en aquest cas, i se l'emporta.
7: És el problema de tot arreu. És el problema. Venen de fora i te roben. És el problema que tenim a Badalona, endèmico.
2: De seguida parlem d'això, però abans, Helena Diego, què tal, com estàs?
17: Què tal, Flaquim?
2: I ara l'Àlex Luna també per aquí, a Girona. Àlex, com estàs?
18: Hola, hola, bon dia.
2: Perquè, clar, estem davant de dies també, si el Barça fa el compte enrere per intentar guanyar la Lliga, l'Espanyol i Girona el que fan és el compte enrere per intentar buscar una victòria ja a la Lliga que permeti redreçar la situació. I no sé com està, comencem per l'Espanyol, Helena, les sensacions, ve de perdre l'Espanyol davant del Madrid, són 17 partits sense guanyar, com afronten aquesta recta final de Lliga?
17: Doncs, Flaqui, podríem dir que els comptes a l'Espanyol són millors que les sensacions, perquè els pericos són encara 13ens, amb 39 punts, i una victòria els deixaria virtualment salvats. Ara mateix tenen 3 punts de marge sobre el descens, depenen d'ells mateixos, i haurien de guanyar una de les 4 finals que tenen per endavant, dissabte el Pizjuán contra el Sevilla, dimecres rebran a casa l'Atlètic Club, hauran d'anar a Pamplona per jugar contra Osasuna i acabaran la Lliga a casa contra la Reial Societat. El problema és que les sensacions de l'equip són nefastes, estan caiguda lliure, va arrencar el 2026 a 18 punts al descens i ara, després de 17 jornades sense guanyar, el coixí s'ha reduït a només 3 punts. Així que, encara que una victòria seria pràcticament salvadora, el dubte és veure, pensar, on serà capaç d'aconseguir-la l'equip veient aquesta pèssima segona volta que estan fent i si seran capaços de desfer-se de la motxilla emocional que arrosseguen, perquè en els últims partits és cert que quan el rival s'ha avançat, l'equip ha caigut i han aparegut els fantasmes del que seria el tercer descens de l'equip en 6 anys. Dissabte els de Manolo González juguen tota una final contra el Sevilla, el partit ja s'està jugant a la prèvia, el Pizjuán estarà totalment ple i l'Espanyol ha programat per demà una roda de premsa del capità de Javi Puado, lesionat de llarga durada, que no està podent ajudar l'equip des del camp, però que demà intentarà aixecar l'ànim dels jugadors i de l'afició des de la sala de premsa. El Sevilla arriba crescut, ha sortit del descens, a la primera volta va guanyar l'Espanyol 2-1, és a dir, que està per decidir el gol a Berash, i si traiem la calculadora, Flaqui, perquè fa pinta que aquest últims partits ho haurem de fer, l'Espanyol té guanyat el gol a Berà, Jalels i Oviedo, el té empatat amb Mallorca, Rayo i Llevant, i l'ha perdut amb l'Alavés, Girona i València.
2: Doncs déu-n'hi-do com està el panorama, i significatiu que demà surti a parlar davant de la premsa el capità Javi Puado, baixa de llarga durada, però que vol enviar un missatge d'intentar encoratjar tant l'equip com l'afició de cara a aquesta recta final. Un quart de 5 de la tarda el dissabte, Sevilla-Espanyol. Sensacions al Girona, Àlex.
18: No canvia molt el guió del que ha estat dient l'Helena, segurament millor en la taula que per sensacions. El Girona, que està a 2 punts del descens, que pot començar el partit contra el Rayo. Estan en descens, clar, perquè juga dilluns. Sí, sí. O sigui, va ser el primer en jugar i l'últim. Veurà passar dues jornades. La sensació és de que si Montilivi no es posa les piles, serà encara molt més difícil, perquè ja sabem que l'ambient no és el del millor estadi. Ja sé que ha d'engrescar l'equip per animar, però necessita un puntet més, i jo crec que contra el Sevilla té un bon... contra el Sevilla no, el partit del Pizjuán, que el va guanyar l'afició, jo crec que té un bon referent al Girona. M'agradaria donar una dada que és important, que és que de totes les temporades a primera, excepció, evidentment, de la que l'equip va aconseguir anar a la Champions, l'equip mai ha guanyat més de 2 partits en les últimes 7 jornades. N'han passat 3 i les 3 són derrotes. Per tant, és clau aquest partit contra el Rayo Vallecas, perquè s'enfronten a la mateixa jornada els dos que tens per sota. És a dir, Sevilla i Alavés s'enfronten contra Espanyol i Elche. Això què implica? Doncs que, en mínim, pots avançar, si tu fas la feina, a 2 rivals, però és que si empaten els 4 implicats, pot ser que avancis als 4. Per tant, és importantíssima aquesta jornada, que en principi, no sé si virtualment, però et deixaria molt a prop, a falta de potser un puntet o dos més. Per tant, qualsevol dels resultats que pugui passar aquest cap de setmana el beneficiaria. Per davant, Reial Societat a casa, Atlético de Madrid a fora i Elche a casa, una possible final. I l'última vegada que Elche s'ho juga tot amb el Girona, que si algú té memòria que se'n recordi de què passa, perquè va ser la final del play-off d'ascens a primera amb aquell gol agònic de Pere Milla, el descompte. Un drama.
2: Doncs déu-n'hi-do com està la situació també a Girona. Juga dilluns, sabrà ja tots els resultats de la jornada i amb quina posició podria ser de descens, confiem que no ho sigui, si guanyen els rivals directes en aquesta jornada. Gràcies, Àlex.
18: Gràcies a vosaltres.
2: Per cert, Nil, el Girona, que segueix treballant en el futur, tot i que el present sigui complicat, es treballa en el futur.
6: Correcte, perquè hi ha la confiança total dins del club de que el Girona continuarà un any més en primera divisió. Va firmar fa unes setmanes l'arribada d'Izan González, aquell migcampista que tant agradava Blai Benítez, que va meravellar l'Europa l'última temporada i mitja, que ara mateix, a més, va fer el salt des del gener al Granada, 14 partits, un gol, 2 assistències. El Girona l'ha firmat en propietat per al primer equip i amb un contracte important de llarga durada, perquè confien que és un jugador de futur. Per tant, el Girona, que ja treballa de cares a la propera temporada.
2: Doncs té molta qualitat i progressió meteòrica, que d'Iza, que acabarà el Girona. Confiem, estem convençuts, que per jugar a primera divisió. Gràcies, Nil. I Anna Palet, un apunt del Barça femení, perquè ho explicaves a les notícies, ho ampliem ara. S'està complicant i molt la situació de cara al futur pel que fa a la posició dels centrals.
19: Sí, hem preparat un informe a partir de la sortida de Mapi León, amb quines centrals podrà comptar el Barça la temporada vinent. Hem preparat un informe de quins seran els noms que vestiran la samarreta blaugrana en aquesta posició de central.
2: Doncs anem nom a nom, perquè ens expliquis quina és la situació a nivell individual. Per exemple, Irene Paredes.
19: No calen presentacions. posicions. Irene Paredes, 34 anys, titular indiscutible a la posició de central. També ho continuarà sent la temporada vinent, però compte perquè ja serà l'últim any de contracte que tindrà Paredes i, per tant, una solució de present, però no de futur.
2: Hi havia gran fe en Laia Alexandri.
19: Era el recanvi de Mapi, però es va lesionar de creuats aquesta temporada. Per tant, fins a principis d'any 2027, al gener, no tornarà. Per tant, no es pot comptar amb ella pel primer tram de temporada, però, sens dubte, ha de ser la jugadora que, d'alguna manera, agafi les regnes d'aquesta posició de central.
2: Tant de bo recuperi bé per poder subir aquest rol. Més noms, Aixa Camarà.
19: 19 anys, revelació d'aquesta temporada, ha passat de plantejar-se una sessió a principi de temporada per tenir minuts a jugar, atenció, 37 partits aquesta temporada, que es tradueixen en més de 2.000 minuts amb el primer equip, juga tant de lateral com de central. Veurem on prefereix col·locar-la l'any vinent Pere Romeu, però sens dubte serà una solució de garanties.
2: Aquestes ja hi són, n'hi ha que arriben, com Júlia Torres.
19: 17 anys, fitxatge ja anunciat, ve del Sevilla, és una de les perles del futbol espanyol, s'incorporarà, segons va dir el comunicat del club, al futbol base, però fa poca pinta que arribi a trepitjar gaire el filial, perquè tal com està la situació, el més probable és que Pere Romeu l'utilitzi ja directament pel primer equip.
2: Hem escoltat noms d'algunes que hi són, d'altres que venen i altres que tornen. Martina Fernández.
19: Podria tornar, 21 anys, va jugar diverses temporades al Barça, però la temporada passada va marxar cedida a l'Everton i després traspassada a l'estiu, això sí, amb una opció de compra relativament baixa per un club com el Barça. Ens expliquen que el club han anat controlant en tot moment la seva evolució. Martina s'ha adaptat bé i està còmode jugant al futbol anglès a Anglaterra, però si arriba la trucada definitiva del Barça, que pel que sabem encara no ho ha fet, aquest moviment enferm, és molt difícil que Martina arribés a rebutjar el Barça pel que suposa tornar a casa. Per tant, una de les opcions més factibles que té per incorporar un altre jugador en aquesta posició de central, que quedarà força tocada després de la sortida de Mapi.
2: Aquella... Marxarà Mapi, però s'ha de resoldre bé, president, eh?
0: I aquella que... la del Bayern de Múnich, aquella que juga tan bé...
19: Que aquestes costen calés, president.
0: Ja, però la del Bayern de Múnich, aquella que es diu Pernil.
19: No, aquesta no és central.
2: No, no és central.
19: La Pernil no...
2: No és central.
0: Pernil?
2: Pernil Harden. No és central, no és central.
0: Va agradar,
2: Oh, és molt bona. Sí, sí.
19: Però aquesta és davantera, la podria fitxar.
0: Veus?
2: Sí, també.
0: Oita!
2: Qüestió és que el projecte es mantingui tal i com està ara, que és aspirant a tots els títols. Gràcies, Anna.
19: Una abraçada.
2: Sí. 1:39, bàsquet.
20: Hey, mi nombre es Tote King, en que cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo, pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes.
2: Xavi, ara ho dèiem, ja ens ho explicaves la setmana passada, perquè hi havia un nou cas de jugador que marxava des de casa nostra cap a Estats Units, i és un greu problema pel bàsquet europeu, perquè la seva cantera directament, podem dir que està sent assaltada pel bàsquet universitari americà.
21: Sí, sí, sí, efectivament, des que es va introduir els contractes NIL, que recordem permeten a les universitats pagar bons contractes als jugadors, la desfeta pels clubs és total, diríem. Hem de dir que la indefensió dels clubs també és total, és una decisió del jugador jove, i la veritat és que, bueno, doncs són ja 31 jugadors espanyols només a la primera divisió de la Lliga Universitària. Un dels equips més perjudicats, Flaqui, és la Penya, perquè la Penya, doncs, sempre, històricament, bueno, jo crec que és una de les millors, si no la millor cantera d'Europa, i han volgut contactar amb una persona que no fa falta ni presentar-lo,
2: només
21: el Pau Ribas, mundialista, campió del món, campió d'Europa, exjugador de la Penya, i ara responsable del bàsquet, del planter de la Penya.
2: Pau Ribas, què tal, com estàs?
22: Què tal, com esteu?
2: Déu-n'hi-do quin problema que tenim sobre la taula, no?, aquesta fuga de talent cap als Estats Units, davant de la qual sembla que els clubs quedeu indefensos.
22: Bé, és una nova realitat. Sigui un problema o no, la realitat és aquesta. El bàsquet en el jugador jove i a través de la nova situació universitària americana ha canviat i no queda un altre que adaptar-te i intentar buscar solucions i seguir amb el nostre camí, que al final crec que els nostres aficionats i la gent de Badalona estan contents, sempre han estat contents i hem d'aconseguir que segueixin.
21: Pau, la veritat és que perquè la gent es faci una idea, és a dir, primer és molt difícil quan passa això tenir una indemnització i després quedes en mans una mica de la decisió del jugador de convèncer-lo de que es quedi i tal, no? És molt complicat, no, això?
22: Sí, evidentment, quan aquesta nova situació ha arribat, és veritat que tots els clubs, en general, doncs, no estaven preparats, no? La situació del jugador jove aquí contractualment, per exemple, no estava contemplat que poguessin arribar aquestes opcions per ell, però bueno, ara és una nova situació que ja la coneixem i, evidentment, la cantera i els jugadors que els clubs d'aquí apostem doncs han de tenir unes altres característiques o has de buscar la fórmula perquè formar un jugador et doni rèdit esportiu, ja sigui en el teu equip professional o ara dintre una nova realitat que et doni rèdit econòmic, perquè evidentment tenen possibilitats molt, molt importants on evidentment el jugador és el primer beneficiat, però el club que el forma ho hauria de ser també.
2: Clar, és una oportunitat molt bona pel jugador, això és innegable, te'n vas amb un contracte molt elevat del bàsquet nord-americà, un salt important a nivell salarial, però clar, es busca aquest mecanisme almenys d'indemnització com, no sé, uns drets de formació com hi ha el futbol, no sé. Hi ha hagut contactes amb altres clubs, amb altres planters, perquè clar, el Barça també és un dels afectats, hi ha molts clubs que el Madrid també. S'està treballant a nivell grupal per intentar buscar una solució entre tots?
22: Bueno, ho parlem moltes vegades. És veritat que estem en la mateixa situació. Sí que és veritat que és difícil de trobar una situació comuna perquè és un bàsquet que no regeix per les mateixes normes que aquí i bueno, al final és un negoci que tenen allà que cadascú mira pel seu. Però sí que hi ha mecanismes. El més important és treballar bé amb els joves que vulguin venir al club que defenses, ara com, per exemple nosaltres la penya, i tenir el màxim talent aquí possible. Després intentar que aquest talent doncs, serveixi per alguna cosa pel club, i sí que és veritat que amb la nova realitat sembla que aquests joves doncs, no estaran aquí, però això no significa que quan tinguin 24 anys o 25 anys no ho puguin estar. És veritat, nosaltres hem tingut casos, era el Ricky Rubio, quan era jove tampoc va poder jugar a la penya, era sí. Tampoc va anar a l'NBA molt jove, ara està a la penya. És una nova realitat, hem de buscar nous objectius, però sí que és veritat que el jugador jove, doncs, aquests anys universitaris, doncs, no estarà per Europa. Però també us dic que no hi ha moltes oportunitats pels joves aquí, eh? Clar, abans ja. Que arribés al bàsquet americà, no hi havia molts joves menors de 22 anys que fossin capaços de jugar a la CB o els donessin oportunitats. Vull dir, és una cosa que també hem de tenir clara i és una crítica a que els joves no els hem tractat suficientment bé. Jo crec que el joventut ho hem treballat bé, però en el bàsquet europeu en general pocs joves es veien últimament.
21: Pau, per cert, Rusić podria marxar o esteu intentant que es quedi o això és un globus sonda que ha sortit o com, què ens pots dir d'això del Rusić?
22: Bueno, Rusić és un jugador que per edat pot jugar a bàsquet universitari, pot jugar a l'NBA, pot jugar a Europa. Per sort està amb nosaltres i la veritat és que porta una temporada creixent i estem contents amb el seu treball i veurem, no? Tots els temes contractuals i tots els rumors al final sempre n'hi haurà. L'important és que ell treballa molt bé amb nosaltres, estem contents amb ell i veurem el seu futur, però com a jugador jove és un exemple que si li dones oportunitats i espai en un equip, doncs són jugadors que tenen bon rendiment i dona una identitat a l'equip i al club i la nostra gent està orgullosa.
21: Esperem que es pugui quedar perquè està fent una molt bona temporada. L'altre dia llegia una cosa, Pau, que a mi em va deixar una mica esgarrifat. Va dir, bueno, és que, clar, si els americans continuen fent tot això i continuen emportant-se jugadors i tal, doncs, escolta, potser els clubs grans es plantegen tancar l'aixeta de les canteres i, no sé, tirar cap a una altra banda. Home, jo espero i desitjo, no, Pau, que això no sigui així i que no arribem a aquest punt, no?
22: Bueno, nosaltres sempre, no? A Espanya, a Catalunya, a Europa, sempre els equips han estat orgullosos de les seves canteres, però és veritat que si mirem fredament números i jugadors joves que juguin a la CB, que juguin a l'Eurolliga, realment n'hi ha pocs. Primer, sobretot, perquè el salt entre ser júnior amb 18 anys al bàsquet professional ara mateix és molt més gran que quan jo era júnior i molt més gran que quan el meu pare era júnior, és així. Llavors, les oportunitats són molt difícils i és evident que a part dels contractes increïbles que s'estan oferint, la falta d'oportunitats també marca. Jo crec que hem d'aprendre això, però sempre hi ha fórmules, no? Intentar crear una nova cantera, formar bons jugadors, i si no li treus rèdit professional esportiu, doncs econòmicament que ajudi a clubs com per exemple nosaltres a intentar competir amb pressupostos més alts.
2: Ara, insisteixes molt en això de les oportunitats, eh? Pues entenc que la solució potser creus que hauria de venir per aquí, no? No sé si de marcar un mínim de jugadors joves que hagin d'estar en primeres plantilles o buscar alguna mena de solució que ajudi a tenir més oportunitats en aquest bàsquet europeu que cada vegada els nega més.
22: Bueno, jo crec que és una crítica que anem una mica tard, no? Sí. Perquè ara competir amb aquestes oportunitats, sobretot econòmiques, és pràcticament impossible. Sí. Però sí que portem doncs, molts anys que cada cop hi ha menys joves i menys oportunitats, que ja et dic, eh? Que alçar el bàsquet professional s'ha fet més difícil.
2: Sí.
22: I és més difícil fer aquestes apostes, no? Però al final el jugador jove ho ha patit i ara, per sort per ells, tenen unes noves oportunitats esportives que crec que en molts casos, a part d'econòmiques, doncs també són bones i s'han de respectar. Sí que és el problema aquest, que hi haurà aquest forat de jugador jove que no hi serà, que fins ara, segons el meu punt de vista, no hi era molt... Però bueno, hem d'apostar que tractar-los el millor possible, que vulguin tornar quan, perquè la majoria d'aquests jugadors, el 99%, hauran de tornar a Europa. Clar. I bueno, si els has tractat bé, els has format bé, els has creat una identitat,
2: que tornin amb tu.
22: Doncs lo normal és que vulguin tornar al teu club i aquest, jo crec que és un objectiu que, per exemple, nosaltres tenim.
21: Pau, ara faig un spoiler d'una secció o una altra que tinc jo aquí, que és com et va la vida, i et vull preguntar,
2: home,
21: et vull preguntar com et van les coses, que ens fa molta il·lusió parlar amb tu ara en aquesta faceta i tal, però bueno, com va tot, Pau?
22: Bé, difícil, sempre el primer any de deixar de jugar, doncs hi ha partits que estàs al camp i ho passes malament per no poder jugar, no? Però bueno, crec que la temporada que jo vaig decidir-ho, vaig poder-ho pensar molt, i això m'ha ajudat aquesta temporada a estar molt, molt tranquil i sobretot buscar el nou camí, aprendre, i jo vull seguir vinculat al bàsquet i trobar la manera que sobretot que ho gaudeixi, igual que ho heu dit de jugador. Veurem, no? De moment ajudant els joves als seus nous passos és una cosa que jo he viscut i ho disfrutes molt, com milloren dia a dia des dels nens de 8-10 anys fins als que ara dos que han de ser júniors i han de ser professionals. I bueno, gaudint-ho i treballant molt i amb moltes ganes, la veritat.
2: A veure, Pau, crec que hi ha algun oient, Bermúdez, que vol fer alguna pregunta.
7: Sí,
2: a Pau Ribas.
7: Sí, hem anat rebent whatsapps, com sempre anem rebent, i n'hi ha un que diu: i com funcionen les clàusules de rescisió en el món del bàsquet?
2: Com funcionen les clàusules de rescisió en el món del bàsquet? No sé si n'hi ha o no n'hi ha.
22: Bueno, home, sí que n'hi ha. Bueno, és veritat que cada cas és diferent, no? Doncs normalment quan intentes captar algun jugador, en el cas que són joves, doncs tu els hi garantitzes una formació i depèn quines són les seves perspectives, doncs, i els seus, bueno, on són capaços d'arribar a través de com els formes tu i quin creixement tenen, doncs pot ser acordar diferents clàusules de rescisió o indemnitzacions, que passa que evidentment aquests jugadors joves també saben que hi ha el bàsquet universitari i estan preparats, no? Per... Bueno, és veritat, bueno, però sempre hi ha alguna cosa nova en el bàsquet i t'has d'anar adaptant, perquè canvia molt de pressa. Però no queda un altre.
2: Són els reptes que et marca el món del bàsquet, en aquest cas el Pau Ribas com a director del bàsquet de base masculí de la Penya. Pau, gràcies per estar al Que t'hi jugues i a veure si es troba alguna mena de solució per potenciar la presència dels joves al bàsquet europeu.
22: Segur, moltes gràcies.
2: Una abraçada forta.
21: És que vaig dir una cosa, Flaqui, és que als Estats Units en aquest moment es paguen contractes superiors a contractes de la Eurolliga. És a dir, un jugador pot anar a jugar a la Lliga Universitària, aprendre anglès, estudiar en una universitat i tal, i tenir un contracte superior si estigués jugant amb un equip de l'Eurolliga. Aquest és un problema greu.
2: Doncs és un problema greu que està afectant-hi molt els equips de casa nostra. 6 jugadors de la penya, 3 al Barça, si no recordo malament.
21: 3 del Madrid.
2: 3 del Madrid i els que vindran, perquè, insistim, la temptació de marxar cap al bàsquet universitari amb aquests contractes i amb aquest salt important, doncs, com deia el Pau Ribas, davant la manca d'oportunitats segurament també que hi ha el bàsquet europeu pels joves, doncs acaba fent que els jugadors marxin cap allà. De seguida tanquem amb tu, Xavi, amb els tocs, però hem volgut abordar aquesta problemàtica que està afectant el bàsquet de casa nostra. 1:52.
3: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
2: Per cert, que avui us han demanat molta participació, hem tingut el tema en Sufati, la sortejarem la samarreta demà. Si voleu apuntar-vos al Toreschi també, obrim una nova via, si voleu anar aquest divendres a veure el Barça-Pozo de futbol sala, gran partit del Palau d'Orana, divendres a 8:45 del vespre, partit de Lliga, jornada 29, els dos hi arriben empatats a 66 punts, per tant, partidaco, que diria aquell, Barça primer, Pozo segon, en joc al acabar primer la Lliga regular, doncs el primer que truqui al 933-44-14-11, 933-44-14-11, dues entrades per anar a veure el Barça-Pozo de futbol sala aquest divendres a 8:45. Tenim una altra trucada, però crec que no era per això. A veure, qui ha trucat?
1: El Pozo estàs tu, Flaqui! Mare de Déu!
2: Però així entres ja faltant. Només
1: o sigui, avui no està el Xique perquè deu estar perseguit per la policia, no?
2: No, el Xique està a Mònaco a punt d'entrevistar Ansu Fati. Ho hem explicat.
1: Per haver fet un bany i massatge al Bartomeu, que mare de Déu,
2: hauria estat massaje, parat. No, bany i massatge,
1: però,
2: no.
1: Però hauria estat bany i massatge que vau fer ahir. Normal que tu no hi fossis.
2: No, jo no hi era ahir.
1: Jo tampoc hauria estat aquí.
2: Tu tampoc
1: hauria estat aquí. Perquè com heu tingut els nassos de portar el pitjor president del Barça i fer-ho riure!
2: El què?
1: I el feu riure a sobre!
2: Que no, home, no.
1: I sobre, s'ho passa bé! S'ho passa bé!
2: No. Simplement vam fer una entrevista per aclarir temes i dels quals avui n'hem tractat amb el Raon Bets alguns que no ens van convèncer gaire, sincerament.
1: Vaya huevos!
2: Caramba, vaya huevos.
1: Vaya huevos! Tu vas fer bé la festa, no vull tenir res a veure amb el Novita...
2: No té res a veure amb això. Tenia un compromís familiar que m'obligava a agafar festa ahir.
1: Espera, que tinc una senyora aquí que et vol dir alguna
2: cosa. Home!
1: Què passa? Però
2: aquest vincle Barça-Juan Francisca, que no l'he vist venir, quina relació tenen Francisca i Barça?
1: Però
2: estic
1: fallando.
2: Va, per favor!
21: Ojo, Francisca, sisplau.
1: Que t'iba a decir que me llamo Francisca.
2: Sí, ja sé qui és.
1: Que estuvo ayer aquí uno que dices que le llaman el Novito.
2: No li dic, bueno, sí, algú li diu així.
1: ¿Tú sabes que a mí me llaman Doraemon?
2: ¿Por qué?
1: Pues si quieres te vienes a casa y te lo explico y hacemos un casquet volado.
2: No havia preguntat. Bueno, em treu de l'equació aquesta relació, aquest vincle, que està parlant Barça-Juan i de sobte tinc aquí al costat a la Francisca. Que no,
1: ha vuelt a preguntar?
2: No vull que torni a contestar, no vull que torni a respondre.
1: Si no tengo el primer plato, tendré que tener el segundo. Guapo.
2: No serà perquè no vagi anat a Madrid a vegades, allò, aquest any. Però com que si ja vaig anar-hi, no em va fer ni cas, vostè.
1: ¿Tiene una entrada para el clásico?
2: Si tengo o si quiero.
1: Tú me abres el carnó y yo te abro las piernas.
2: Va, Francisca, per favor. Sisplau, va, per favor.
1: Va.
2: Quasi que prefereixo que torni a parlar al Barça-Juan, imagina't.
1: Yo le doy una entrada a tu mujer, Berto. No. Le doy una entrada pel teatro y yo me quedo a dormir contigo.
2: No, per favor. Venga, alguna cosa més, Francisca?
1: Pregúntame qué llevo puesto.
2: No et preguntaré això. No t'ho
1: pues
2: he preguntat.
1: No t'ho he preguntat. Ja que preguntes...
2: No t'ho he preguntat.
1: Ja va les fines.
2: Va, per favor, va, tira, me penges. I el Barça-Juan, per aquí, no està? Vinga, fora, Willy, fora. És que s'ha de ser. Ja està? Ah, no, encara està aquí. Willy, pengi.
1: Que no t'agrada decir tanca.
2: Tenim guanyador, Helena, de les entrades per anar a veure el Barça a Pozo?
5: Sí, Flaguis, pel Sergio Santamaría.
2: Doncs mira, Sergio Santamaría. Que té jugador de futbol, no?
21: I cantant,
2: també.
21: Ah, no, aquell era Lorenzo Santamaría.
2: No conec, no, Sergio Santamaría. Bueno, doncs Sergio Santamaría, enhorabona, t'emportes aquesta entrada doble per anar a veure el Palau Laurana, el Barça a Pozo, aquest divendres a 8:45 del vespre. Si som, ha demanat avui temps per tancar el programa amb els tocs.
21: Vinga, va.
2: Que portes dies intentant fer-los entrar i no hi ha forma.
21: Hi ha un que ha d'entrar, eh? Vinga, va, som-hi.
3: Tres tocs i el Seixó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
21: El primer és un clàssic de José María García i l'he volgut recordar avui. És una zona amb uns familiars que estan plorant i tal i qual, i està jugant a Espanya. En aquells moments hi ha un redactor de García i passa això. Atenció.
4: Vamos a entrar en este instante en la sala para poder ver ahora mismo a los padres y José María. Creo que vas a poder tener la oportunidad en unos breves instantes de poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada, está sujetando a una...
8: ¡Gol! ¡Perdón de España!
10: Perdón de España.
8: ¡De España!
6: Sí, sí. Está llorando, yo me imagino ya mal teléfono, mal picanillo,
21: qué golazo. Bueno, y el que volía posar, y el poso, es Adrià Soldevila, al ser deportivos, en Paco Jó. Y atención al que sucede.
23: Que sí, que esta madrugada ha habido fútbol con un equipo de primera, el Barça, que ha perdido el amistoso en Dallas, pero ha ganado a cambio 5 millones de euros, Adrián.
24: Sí, es la nota positiva de este viaje, 5 millones de euros que hay, perdón, que hay que ayuda a paliar una pequeña parte de los problemas económicos del club. Han sido 11 horas de avión. Disculpe. Descansar, jugar y volver.
23: Nada, Adrián, seguro
24: de
23: que...
24: De hecho, el Barça ha estado menos tiempo en Dallas que volando. El equipo blaugrana ha perdido 3-2 ante el América de
23: México. No, mejor lo vamos a dejar porque Adrián le ha debido tocar la lotería y está de un humor que ya no gustaría tener a todos los demás. Victoria del rival del Barça, a cambio la derrota le da casi 5 millones de euros que supongo que harán igual sonreír a la puerta que Adrián.
6: Sálvame, Paco Jó.
21: Sálvame, atenció, ja és un atac de somriure... Directe.
6: Bon rotllo, bon rotllo. Gràcies, Xavi.
21: Vinga, fins ara.
6: Bermúdez, què n'expliques?
10: Doncs mira, que hi ha molta gent que diu sort dels tocs, que és així una manera molt bonica d'acabar el sí, programa. Sempre, eh? Però hi ha molta gent que també diu sort del RAC.
6: Ah, tampoc, home, això també. Això sí,
10: home,
6: evidentment. Sort del RAC.
10: No sé si sabeu què és el més nou en assegurances de cotxe, que és l'assegurança connectada RAC. I per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat amb el RAC, directament. Connexió directa amb el RAC. En cas d'avaria, només has de premer el botó, et geolocalitza i ja directament t'envia assistència. Ja ni trucada...
6: Sort del RAC.
10: I tu l'únic que diràs és...
6: Sort del RAC.
10: Efectivament. Sort. I a més ara amb un 25% de descompte. Sempre que el RAC és on per ajudar.
6: Doncs fins aquí el que t'hi jugues d'avui. Demà hi tornem amb l'entrevista Ansu Fati, amb el Sique que l'està enregistrant aquesta tarda. Farà des de Mònaco i amb aquest regal de la samarreta signada per l'exjugador del Barça, ara a les files del conjunt monegasc. Gràcies a tots, gràcies al Willy, a l'Helena Diego, a tota la redacció d'esports. I ara us deixem amb doble programació. Sabeu que hi ha aquesta crisi provocada pel lantavirus que ha afectat aquest creuer. Doncs teniu doble programació. A la cadena SER, prevista la compareixença de Mònica García, ministra de Sanitat, i Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, que compareixen després de la reunió amb el president del govern per informar de l'última hora sobre l'antivirus i de les mesures que es prenen a nivell espanyol. I a SER Catalunya, doncs l'hora 14 a Catalunya. Per tant, doble programació. Nosaltres, ja ho sabeu, tornem demà a les 12 del migdia. I abans, si voleu, obrim el bar. I avui, graderia del balcó.
10: I si voleu venir diumenge...
6: I a les 9 al Play Football amb el Bruno.
10: I si voleu venir diumenge a veure el clàssic...
6: 6-6-32-72-11.
10: Obrim el Toreschi. Ens ho passarem bé.
6: Serà el dia que guanyarem la Lliga. Per tant, veniu, començarem bé. Adéu-siau.
25: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes y pendientes a esta hora de Moncloa, donde en cuestión de minutos deben comparecer la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Interior, Marlaska, para ofrecer los últimos datos del brote de antivirus en el crucero Ondius, que sigue fondeado frente a las costas de Cabo Verde. Ese crucero se va a dirigir en principio a Tenerife. Es la última hora, lo acaba de anunciar desde Bruselas el presidente canario, que es Fernando Clavijo. Estamos en Radio Club Tenerife. Información de Yanira Alfaya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
27: Buenas tardes. Acaba de comparecer visiblemente molesto. Clavijo asegura que pidió que Canarias estuviera presente en la reunión entre Sánchez y los ministros en Moncloa y que no se aceptó. Lo último es que ya hay petición de atraque en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se da por hecho que será en Tenerife porque es la isla que Sanidad ha designado como referencia para la atención médica.
28: La única novedad de esta mañana de las declaraciones a este mismo momento es que el presidente de la autoridad portuaria me ha notificado que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo único que sé en estos momentos.
27: Se va a estudiar esa solicitud, pero Clavijo ha sido claro durante toda la mañana, va a hacer lo posible para que no atraque en el archipiélago y va a desplegar todo el poder que pueda tener el gobierno de Canarias, incluso jurídico. Creen que hay capacidad en Cabo Verde, en Praia, donde hay un aeropuerto, e incluso en la península, para que los viajeros desembarquen y puedan retornar a sus países de origen.
26: Por tanto, esta situación ha provocado un verdadero conflicto político entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Luego ampliamos el gobierno que esta mañana ha explicado el motivo real por el que aceptó que el barco llegue a las islas y no vaya rumbo a Países Bajos, como se apuntó en un primer momento. El ministro Ángel Víctor Torres ha explicado el porqué de esa decisión, que se debe principalmente a la comunicación o la petición hecha por la OMS, que es vinculante. En resumen, que España debe prestar ayuda en el puerto más cercano.
9: La voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda. Pero, repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud, con personas que están en ese barco, que aparentemente, excepto aquellas que han sido evacuadas, o lamentablemente las que han fallecido, parece que están en buen estado. Estamos hablando de un importante número de personas de distintas nacionalidades, incluso hay 14 compatriotas españoles de 6 comunidades autónomas, y estamos ante una situación que tenemos que resolver.
26: Hay muchas claves, hay muchas preguntas para esa rueda de prensa, preguntas sin respuesta de momento sobre el destino final del barco. En principio, según apunta Clavijo, va a atracar o atracaría en Tenerife, aunque Canarias dice que va a dar la batalla, incluso legal, para evitar que eso se produzca. Sobre la gravedad o no del brote tampoco tenemos muchos detalles, y también sobre el destino de algunos de los pasajeros que ahora mismo están bajo estudio. Así que nos vamos a ir a Moncloa, donde, como digo, en cuestión de minutos debe iniciarse esa rueda de prensa especial que van a ofrecer tanto la titular de Sanidad como el titular del Ministerio del Interior, Marlaska. Previamente se ha celebrado esa reunión de seguimiento del Comité de Seguimiento del Ejecutivo. ¿Qué sabemos? Hora estimada de arranque allí en Moncloa. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la hora prevista eran las 2. De momento va con todavía más retraso del que se esperaba. En esa reunión, como dices, han participado 4 ministros. La ha presidido el propio presidente Pedro Sánchez. Estaba el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, la ministra de Sanidad, Mónica García, que son los que van a comparecer aquí en Moncloa, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Óscar Puente, el de Transportes. Lo previsto era que el barco siguiera a Países Bajos, pero las circunstancias han cambiado. Ante esa comunicación oficial y vinculante de la OMS que mencionaba antes el ministro, la OMS ha apelado a España, al derecho internacional y a la humanidad del país, a la misma vez que el gobierno traslada un llamamiento a la calma. También se ve visiblemente molesto con la actitud de lo que está haciendo el gobierno canario. Actuación conforme a acuerdos sanitarios internacionales que señalan que el buque tiene que ir al puerto más cercano. Comunicación permanente con Canarias. Son ahora mismo las tesis. La rueda de prensa todavía no ha comenzado.
26: De los pasajeros, bueno, ya sabemos que los casos bajo estudio han aumentado a 8, así lo ha confirmado la OMS a primera hora de la mañana, y del traslado final del médico, que en principio iba a ser tratado en Canarias, pues finalmente va a ser evacuado, pero a Países Bajos, el país de origen de ese buque del MV Omnibus. Ampliamos con Mariola Lourido.
12: Los enfermos contagiados ya no están en el crucero. La OMS y Sanidad ya han informado de que están siendo trasladados a los Países Bajos en vuelos medicalizados los 3 que estaban con síntomas, incluido el médico del barco. En un principio, Países Bajos había pedido a España que trasladara a Canarias urgentemente a este facultativo porque estaba muy grave, estaba muy mal anoche. Pues bien, esto ha cambiado. El doctor en las últimas horas pues ha mejorado, su estado de salud ha mejorado y viaja ya en un avión medicalizado, como decimos, hacia Países Bajos, donde recibirá atención. En cuanto al resto del pasaje en el barco, de momento pues no se ha comunicado ningún afectado más. La naviera dice que no ha identificado ningún pasajero más con síntomas a bordo, eso es importante, y han recibido instrucciones para mantenerse pues aislados dentro de los camarotes para evitar la propagación del antivirus. Hay casi 150 personas, 14 son españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. A lo largo de esta mañana se ha informado de una nueva persona infectada ya fuera del crucero, un hombre de Suiza que estuvo en el barco, está hospitalizado allí en Suiza y ha dado positivo en antivirus.
26: Hasta las 3 en punto, edición especial de Hora 14, son las 2 de la tarde y 6 minutos. Y al margen de esta cuestión, la otra gran cita informativa del día está en el Tribunal Supremo, donde hoy podría quedar visto para sentencia el juicio por el caso Mascarillas. De momento las partes siguen exponiendo sus conclusiones. La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la rebaja de pena para Víctor de Aldama y también ha descartado el papel clave que habría jugado Pedro Sánchez, según la propia denuncia durante su declaración que realizó Víctor de Aldama. Estamos en el Supremo. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, el fiscal jefe ha subrayado que es legal amortiguar la pena a quien confiesa y ha dicho que de Aldama solo se consideran las acusaciones corroboradas. Lo que dijo sobre Sánchez no entra en esta categoría.
13: Por tanto, no se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
0: Destaca que hay abundante prueba de que Ábalos, Koldo y Aldama conformaron una auténtica organización criminal a costa de lo público y ha pedido al tribunal una condena que disuada a los corruptos.
26: Eso en el Supremo, además del mundo. Irán y Estados Unidos estarían más cerca de un acuerdo de paz, según los medios estadounidenses, todo tras el fracaso de la operación de Trump, que ha obligado al presidente norteamericano a suspender la operación para liberar Hormuz. Trump, que acaba de hablar a través de su red social, que ha dicho Pablo Morán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, Javier, buenas tardes. La noticia la ha adelantado el portal estadounidense Axios. Y las fuentes que cita son optimistas. Hablan del mayor acercamiento entre las partes desde el inicio de la guerra. Lo que está sobre la mesa es un marco de entendimiento para terminar con el conflicto, liberar el paso de Hormuz y volver a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que se interrumpieron con estos ataques. Hacerlo además en unas condiciones y en un punto similar al último acuerdo nuclear con Irán. Son 14 puntos en total sobre los que Estados Unidos espera ahora respuesta por parte de Irán. Les han dado 48 horas a pesar de ese fracaso para reabrir Hormuz. Trump mantiene su amenaza. Advierte en su red social de que si Irán no acepta volver, los bombardeos volverán con mucha mayor intensidad.
26: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
25: Hora 14, con Javier Casal.
26: Allí, pendiente de otras cuestiones de este miércoles, está Toñi Fernández. Toñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas. La última víctima mortal de la violencia machista se había separado de su asesino. Hace solo 2 semanas llevaba a su lado desde la adolescencia. No había denuncias previas, no estaba activado el sistema Biogen. Ha ocurrido cerca de Tenerife. La madre de la víctima ha resultado herida también por arma blanca. El agresor ya ha sido detenido y el premiadísimo y legendario estudio Ghibli, conocido como el Disney japonés, es ya el nuevo Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
25: Hora 14.
26: Pues ahora mismo ya la imagen la tenemos en el Palacio de la Moncloa, sentados ya en la mesa de la sala de la rueda de prensa. Se encuentran ya la titular de Sanidad, Mónica García, y el ministro Grande Marlaska. Van a comparecer para explicar los últimos detalles del buque en el que se ha producido el brote de antivirus. Sonido en directo, transmisión de la cadena SER.
16: 13 dentro de los pasajeros y un miembro de la tripulación. Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, activó el seguimiento de la situación junto a la Organización Médica, a la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Europea, los países implicados y el Gobierno de Canarias. Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo, el secretario de Estado, con la consejera en funciones, el director general de Salud Pública con su homólogo en Canarias. Los equipos técnicos han estado en contacto entre sí y también Sanidad Exterior ha mantenido una coordinación constante, como no puede ser de otra manera. Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información y para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta. La situación a día de hoy es la siguiente. La localización del MV Ondius es pública, puede seguirse en directo. Ahora mismo está fondeando cerca de Praia, la capital de Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El médico del barco, un ciudadano británico, que ayer presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés, sino que se ha barajado la opción de trasladarlo a Holanda y está siendo trasladado a Holanda. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil, que luego les pasará a informar el ministro del Interior. Todo este proceso está dirigido por la Comisión Europea, DigiEco, y contará con el apoyo, como no, de la OMS y del ECDC, y estará coordinado por este mecanismo europeo de protección civil que ya se ha activado. Contará con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia. ¿Qué pasa con los españoles que están a bordo? Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud

0: Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
1: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
2: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
3: Sergio Bernal arriba al Teatre Victòria amb Rodin, un ballet únic on les escultures d'August Rodin cobren vida. Amb una fusió de ballet clàssic, neoclàssic, barroc i flamenc. Bernal transforma obres icòniques com El Pensador o El Petó en emoció i moviment.
4: Del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Només 3 funcions. Entrades a teatrevictoria.com.

0: La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan. Como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
2: Lolo Lorena, la da Madrid. No es catalana, pero la voy igual si Lolo Lorena.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: Bona tarda, Joaquim.
5: Hola, bona tarda.
4: Què tal ha anat per Roma? Que em consta que estàs recent aterrat, pràcticament.
5: Sí. Fantàstic, fantàstic. Tenia una reunió amb uns clients que els hi van estafar 9 milions d'euros.
4: Ostres.
5: Sí, una... Argent de post, res. I teníem la reunió de treball ahir per preparar ja les declaracions i el judici, que és el juny.
4: Sí, has anat per feina i no per plaer.
5: He anat per feina, però sempre que vaig a Roma vaig a visitar una obra imprescindible, que està a la Galeria Doria Fanfili, que és el quadre d'Innocenci X de Velázquez, que és una galeria privada, de la família encara Doria Fanfili, que és de les poques relíquies que queden en aquest món del segle XXI. No? I és una galeria que tenen Caravaggios, tenen Rafael, Sanzio, tenen coses molt bèsties. I de sobte, en una sala perduda, allà al mig, hi ha un quadre de Velázquez, que és Innocenci X, que és un quadre molt bèstia, perquè després Bacon farà una obra sobre aquesta obra. No? I està fotut allà en una sala mal il·luminada, mal penjat, i no hi ha ni vigilants. És una cosa que en aquest món tan, tan escèptic, doncs et quedes bastant flipat. I jo cada vegada que vaig a Roma...
4: Sempre hi vas, religiosament.
5: Se l'ha de saludar. I llavors em diu, com estàs? I dic, bé, regular, regular. I fa aquella cara tan severa que et mira, però dius, hòstia, és una obra mestra, és una obra mestra.
4: Sí, tu ets un advocat penalista internacional, pel que dius.
5: Sí, tenim diversos clients repartits per al món. Sobretot a Europa, però per al món també.
4: De Figueres al món.
5: De Figueres, sí, lo local ultra l'universal, no?
4: Que, per cert, Quim, algú de l'equip, que no et puc dir qui és perquè em matarà, que és l'Amparo, m'ha dit que, a part d'advocat, també ets aristòcrata.
5: No, aristòcrata no. Aristòcrata
4: has dubtat una mica, eh?
5: No, aristòcrata no. Això de l'aristocràcia és una cosa que ja està completament de passada.
4: És de modè.
5: És de modè. Ja no existeix l'aristocràcia. S'ha acabat. S'ha acabat. Jo sóc un home, si vols, de bosc. De l'Alt Empordà, això sí.
4: Però aristòcrata...
5: Del bosc, aristòcrata, res.
4: Si t'ho hagués preguntat fa 70 anys...
5: No ho sé què et diria. Jo ara et dic que sóc un home del bosc. Del suro, de l'Argelaga i de la zona i del senglar, no? Si vols, això sí.
4: I de la sureda, no? També.
5: I de la sureda.
4: Que treballeu a
5: les
4: casa.
5: Les suredes, encara fem suro. Encara venem suro per fer taps de suro, sí, sí.
4: Doncs avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'advocat i home de bosc, el Joaquim Bec de Careda.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau. Bien.

0: En setem el llapis de memòria del Joaquim Bec de Careda amb Via con me, de l'italià Paolo Conte, que és una cançó publicada l'any 1981, és a dir, fa 45 anyarros que es va publicar. Però bé, jo diria que no nota el temps el Via con me, perquè continua estant de moda, continua estant a molts anuncis, a pel·lícules, o sigui, dintre del món de la cançó vindria a ser el Jordi Hurtado, el Via con me, perquè segueix vigent i en plena forma.
1: Sí, sí, no ha caigut. És un tema també atemporal, no? Paolo Conte és un tio que era advocat, de fet. I era fill d'un advocat.
0: Ui, aquí veig paral·lelismes,
1: home, clar, home, clar, era un senyor que no volia ser advocat, com jo.
0: Tu no volies ser advocat?
1: Jo no volia ser advocat. Jo volia ser pallasso. Aleshores, esclar, tu imagina't una família empordanesa, del sur, no sé què, el fill gran, el primogènit, que arriba un dia amb 10 o 12 anys a casa i diu, jo vull ser pallasso. Al meu pare se li va quedar... excuso dir-te la cara que se li va quedar, no? Aleshores, jo volia ser pallasso, és que sempre havia volgut ser pallasso. I aleshores em va tocar fer d'advocat. I Paolo Conte és un home que és fill d'advocat també, que fa els estudis de dret, però que ell, la seva vocació és ser artista. Perquè, a més, no només composa i interpreta, sinó que també escriu, pinta, dibuixa... És un home bastant polifacètic, no? Tot i així, el seu pare el fa anar a una notaria i està treballant de funcionari en una notaria i d'advocat de la notaria. Una cosa pesadíssima, tot el dia fent escritures. I al final va compaginant amb la seva feina de cantautor i comença a presentar discs i ho peta. I a partir d'aquí ja l'home deixa el dret, òbviament, i es dedica al món de la interpretació, sí.
0: Tu has pogut fer de pallasso en alguna ocasió?
1: Soc un pallasso, és a dir, els advocats...
0: No professional.
1: Quasi, no, professional. Professional. En aquest sistema judicial en el que vivim, doncs una mica, no un pallasso, però sí que hi ha moments que fas pràcticament tots els papers de l'auca, no?
0: Això hi ha bastants advocats, que jo que tinc amics actors, sempre li diuen, jo sóc un actor, pràcticament, jo quan estic allà en un judici, estic fent d'actor.
1: Sí, sí.
0: I als amics actors els hi fa molta ràbia.
1: Home, és que interpretem. Pensa que l'advocat no només representa. És a dir, l'advocat és la veu i la paraula i el pensament del seu client. És a dir, l'advocat és una persona que defensarà el seu client davant d'un tribunal, davant d'un jurat, no? Uh-huh. Aleshores, és importantíssim, és transcendent allò que tu estaràs explicant davant del tribunal. Pensem en tribunals professionals, que vol dir jutges que han fet les oposicions, etc. Però els jurats, els tribunals del jurat, que són 9 persones del carrer, més 2 suplents, no en tenen puta idea del que és el dret.
0: Els has de convèncer.
1: Els has de convèncer. I aleshores és una feina de seducció, pràcticament. De fer-los entendre que allò que tu els explicaràs és la teva veritat. I clar, partim de la base que si tu estàs defensant un senyor que ha comès un assassinat, que n'ha matat un altre... la perspectiva, el punt d'entrada sempre és, el jurat sempre et miren pensant, bueno, aquest senyor ens vindrà a vendre la moto, el cotxe i el tricicle. Has de tornar a interpretar, has de seduir, has de fer venir el jurat a la teva tesi.
0: I has pogut compaginar, ni que sigui la teva feina com a advocat / pallasso en alguna ocasió, amb alguna modalitat artística?
1: Sí. Sí, de fet, jo tenia aquest cuc sempre que menjant-me una mica el cervell. I va haver-hi un moment que vaig poder crear una companyia amb 2 socis més que es dedicava, sobretot, a projectes bastant pluridisciplinars, però sobretot centrat en la creació artística. I, de fet, vam estar compaginant durant una època la feina amb el treball amb la direcció artística del Cirque du Soleil. És a dir, fèiem... Ah. Sí, vam fer 2 o 3 projectes, 2 o 3, però, per exemple, vam presentar un guió que va desenvolupar el circ a l'Expo de Saragossa. Vam fer tota una campanya per l'Expo de Saragossa a tota Europa amb elements artístics del Cirque du Soleil. Vull dir que sí. Va haver-hi una època, però clar, va arribar un moment que això era una esquizofrènia. És a dir, vam treballar al Festival de Cine de Màlaga, vaig ser director artístic del Festival de Cine Espanyol a Tànger. Déu-n'hi-do. Però sí, clar, sí. Arriba un moment que jo tenia la meva secretària que no sabia si tirar-se a la via del tren o anar-se'n cap a casa, perquè la situació era ja molt, molt dissociada. És a dir... O tirava per la via artística o tirava o seguia en el món del dret.
0: I per què et vas quedar en el món del dret?
1: Perquè el món del dret, en el fons, té una profunditat. El món de la interpretació, el món de l'art, és molt interessant, però el món del dret va una mica més enllà, no? I jo creia que la defensa dels valors i dels principis en els que jo crec, que és una societat més justa, i la defensa, sobretot, de gent que no té pràcticament dret a expressar-se davant d'un tribunal, era molt més important. És a dir, jo crec que tothom es mereix una defensa justa, però també severa, que representi els seus interessos. I hi havia un llarg camí per recórrer. I, de fet, segueixo content de la decisió que vaig prendre en aquell moment. És a dir, no me n'arrepenteixo.
0: Sí, la temptació ha existit, però tu has continuat aquí en la teva tasca d'advocat.
1: Exacte.
0: Perquè hi ha algú que t'enganxa a l'ofici.
1: Sí, sí. El meu avi era advocat, s'ha de dir tot.
0: Clar, vens d'un llinatge d'advocats.
1: Sí.
0: El teu avi també era pintor.
1: El meu avi era pintor i era advocat. Diguéssim que era pintor, sobretot, home de bosc, també. És el que em va ensenyar el meu avi. És a dir, això ho vaig aprendre directament d'ell. Passejar pel bosc, veure els arbres, conèixer els arbres com si fossin pràcticament elements integrants a la seva vida. Ells, és a dir, es coneixia tots els arbres del bosc. Sembla que és una metàfora, però és una realitat. És a dir, era un home que es passejava al bosc i es coneixia els arbres i els estimava, no? I després d'això era advocat. Aleshores, una mica jo vaig heredar aquesta passió per al món del dret. El meu avi tenia molts llibres de dret en el seu despatx i vaig entrar-hi de ple. I això a mi m'ha donat com una mena de fil conductor, no? Com deia el Batiato, un centre de gravetat permanente. Sí, ha sigut el meu centre de gravetat de la vida.
0: Bé, si en tot cas, si algun dia tens un desig vital irrefrenable, només hi ha un camí, que és el, com canta James Blake, Say What You Will.
2: Exacte. I've been normal, I've been ostracized, I've watched through windows.

0: Al llapis de memòria de l'advocat Joaquim Beck de Careda també hi hem trobat a James Blake amb la cançó Say What You Will, que traduït al català vindria a ser Digues el que vulguis, i que bàsicament, Quim, això és una invitació a no tenir por i tirar endavant amb el que tu creguis.
1: Exactament.
0: I fer el que tu desitges.
1: Sí, o ser el que tu vulguis, no?
0: Digue-li com vulguis.
1: No, és que una mica la lletra d'aquest tema, que és una lletra que a mi em va encantar, és una mica una porta oberta, jo crec, a deixar oberta la comporta de la part inconscient que portem dintre, no? És a dir, nosaltres som, com animals, però com animals conscients que som, tenim un gran reservori d'inconscient a dintre nostre, que suposo el reprimim de petits, d'infants, per la cultura, la família, l'entorn, el que s'espera de nosaltres, etc, etc. I jo crec que arriba un moment a la vida que aquesta comporta s'obre. I aleshores és molt important intentar que aquesta part inconscient harmonitzi amb la part conscient, cosa que és molt difícil. D'aquí venen les neures, les obsessions, els trastorns obsessius compulsius, el tranquimacin, el ribotril, l'orfidal, etc, etc. I aleshores arriba un moment que te n'adones que la vida arriba a un punt que o ets el que tu vols ser o fas el que tu vols o xau, pescau, no?
0: Dedueixo que tu aquest trencament l'has fet.
1: Sí, sí, sí, absolutament.
0: I aquesta cançó és del 2021.
1: Efectivament.
0: O sigui, té 5 anyets.
1: Sí, senyor.
0: Per tant,
1: allà estem.
0: Postpandèmia tu vas...
1: Postpandèmia vaig dir, aquí s'ha acabat el torró.
0: I això, a efectes pràctics, què vol dir?
1: Moltes coses. Vol dir moltes coses. Vol dir que ja no prenem tranquimacin. Vol dir moltes coses. I també és una manera d'entendre inclús la teva manera d'estar al món, no? El design d'estar aquí i ara d'una manera completament diferent. Molt més alliberada, si volem dir així, eh? Però molt més tranquil·la, molt més reposada.
0: Va haver-hi algun punt d'inflexió que et fes prendre aquesta decisió o va ser com una gota malaia que mica en mica fa que el got vessi?
1: Jo crec que tota persona conscient que s'observa una mica arriba un moment que se n'adona que va... que la trajectòria de la vida el porta cap a un col·lapse, no? És a dir, es van sumant, com dius tu, una gota malaia, es van sumant gotes, es van sumant situacions, es van sumant estats i arriba un moment que has de prendre una decisió que és... Say what you will, no? És a dir, pren la decisió de ser el que realment tu vols ser. Perquè realment la vida passa. La vida passa i jo crec que als 50 anys te n'adones doncs, que hi ha gent que comença a desaparèixer, no? Això és com una autopista. Llavors hi ha qui s'estimba al carril de la dreta, hi ha qui es queda sense gasolina, hi ha qui surt amb una sortida i ja no pot tornar a entrar. Ho veus, te n'adones doncs, que realment el marge de maniobra cada cop és més curt. I tot està dintre el cap. En el fons. Ens han educat i ens hem educat d'una manera molt bèstia. I això ho aprens també fent d'advocat, no? I veient els operadors jurídics, els jutges, els fiscals, els policies, els companys advocats, els procuradors, i dius, esclar, és que això s'acaba, qualsevol dia s'acaba, i si no ho disfrutes, malament.
0: Tinc la sensació també que en aquests moments que et reprimeixes...

0: no sé dir-li els teus desitjos, la teva animalitat, com vulguis, és perquè també tens idealitzat en negatiu el que pot passar si no t'ho reprimeixes. I una vegada tu obres aquesta porta, veus que al final tampoc no ha passat res. Vull dir que la vida segueix, que s'accepta el que tu hagis decidit, i tires milles i dius, per què no ho he fet abans? Suposo que necessites un procés vital.
1: Sí, hi ha una qüestió, això que dius és totalment cert. És a dir, realment, quan s'harmonitza tot, no passa res, però passa tot, en el fons. És a dir, la teva manera d'estar al món ja no és la que era abans. I això és molt important. És molt important perquè, esclar, ara tenim una edat que ja no ens n'adonem, però quan tens 10, 12, 13, 14, 15 anys, ets el que els teus pares volen que siguis. Ets el que els teus avis, els teus amics, a l'escola, els mestres, els companys, volen que siguis. I això és així, perquè intentem ser com la societat espera que siguem. No?
0: Però després fem allò que deia Freud de matar el pare.
1: Sí, però això... Mira, Freud era fantàstic, era un senyor que deia moltes coses però interessants, no, eh? Però aquí no mata ni Déu el pare.
0: Aquí segueixes el camí estipulat.
1: Aquí segueixes el camí que en aquesta societat en la que vivim ara, molt més. És a dir, és una paradoxa, perquè pensem que vivim en una societat molt lliure, i del lliure no en té res. És una societat que viu absolutament castrada i lligada i encorsetada per les normes i els costums socials, sinó que m'expliquin com està pujant l'ultradreta d'aquesta manera a tot el món. Que m'expliquin com un senyor com Trump ha guanyat les eleccions als Estats Units amb la majoria que la va guanyar. No? Un senyor que parla i que diu el que diu, escolta'm, doncs això vol dir que aquí tenim un problema i que Freud, pobre meu, allà es va quedar, no? A Londres, imagina.
0: En tot cas, el teu trencament a tu t'ha servit per ser més feliç o per permetre el que volguessis, no? Vius amb més harmonia.
1: Amb felicitat, sí.
0: Doncs seguim parlant d'harmonia, perquè no l'has identificat, perquè no portes els auriculars posats, perquè no et despentinin, però està sonant ara mateix de fons una peça musical que signa un tal Johann Sebastian Bach.
1: Oh, sí, em poso els auriculars.
0: El Bad Bunny del segle XVIII, amb un títol que em sembla molt original per aquella època tan canònica, que és El clavecí ben temprat,
1: sí,
0: que no trempat. És un títol molt original en aquella època, que tot era sonata 4, número 12... Vull dir, em sembla un nom amb pes.
1: És que Bach era... Clar, jo crec que Bach era conscient de que era un autèntic geni, no? Bach era conscient de que tot allò que transpirava musicalment era una qüestió que no hi havia ningú que pogués composar, escriure, com ho feia ell, no? Tot i que tenia una vida molt precària, perquè era un senyor que tenia molts fills... Em sembla que en tenen 8 o 9 o 10. Una bestiesa. I clar, l'home havia de composar, havia d'escriure, a més, per una parròquia, per orga, però esclar, ens ha deixat un testimoni bestial. Valgui la redundància que Bach és desconegut pràcticament fins al començament del segle XX, és a dir, fins al XIX. Fins que no se'l torna a redescobrir, allà està, en els arxius, les biblioteques, i és un home que passa, però que no té el coneixement que tenim ara, no? Clar, aquest tema jo me l'estimo molt, primer perquè ha sigut... m'ha acompanyat al llarg de tota la vida, i vam rodar un documental amb un prostíbul fa uns anys, per explicar una mica quina era la vida de les dones que exerceixen la prostitució. Perquè ben sovint hi ha una imatge molt idealitzant de les dones que exerceixen la prostitució, i de vegades ho escoltes, no? Que paradigmàticament és un discurs que ve d'aquesta ultradreta, no? És clar, que els drets de les dones... Diuen, sí, és clar, però també s'ha d'explicar com moralment, com èticament, se'ls va menjant, no? És una feina que se't menja per dintre. Aleshores, la paradoxa d'enfrontar les imatges d'aquestes dones justament amb aquesta peça de Bach, que Bach era un home doncs, que vivia en el món protestant, ja tots sabem com es viu i com transpira la música, doncs em semblava una contradicció in terminis, però també alhora, com els oposats s'integren, doncs que arribava una conjunció pràcticament màgica.
0: En aquest documental tu estaves en matèria d'advocat, dels teus coneixements que havies tingut com a advocat penalista, o estaves en una altra clau?
1: Quina pregunta. Sí, a veure, jo sóc l'advocat encara d'aquest prostíbul, i aleshores li vaig dir al client, escolta'm, m'interessaria molt, clar, perquè si no, no pots entrar amb les càmeres, amb un equip de producció, ficar-te dintre d'un prostíbul, entrevistar les prostitutes, les mamis, les dones que netegen les habitacions, l'encarregat, el cambrer, és a dir, a tothom. I li vaig dir, m'agradaria molt fer un documental, però amb carta blanca, és a dir, que em deixessis moure per aquí dintre. I em va dir, sí, fes el que et doni la gana.
0: Això l'amo del prostíbul.
1: L'amo del prostíbul.
0: Que tu defenses. O que ets...
1: Bueno, defensava, ara ja no. Sí. Això ja va passar a millor vida, és a dir, ja no és el meu client, però aquell, no per res, senzillament, doncs perquè és un client que ja ha desaparegut. Però li vaig dir, escolta, m'agradaria molt, i si em va donar carta blanca, un home molt encantador, em va dir, fes el que vulguis. I llavors vaig parlar amb les noies, n'hi va haver tres que em van dir, ens encantaria poder parlar. I jo, perfecte. Però, esclar, era una mica com aquest programa, no hi ha guió preestablert, vostè expliqui'm què és el que sent fent aquesta feina, que és el que exactament ja volia, no? És a dir, des de les 10 del matí, que és quan s'obre, fins a la 1 de la matinada, quin és el recorregut vital d'aquestes dones, de tres dones, concretament, en aquest local. I, esclar, més que el que diuen, és la sensació o l'emoció que se't queda tu dintre. Per això, Bach.
0: Déu-n'hi-do, perquè té un punt contradictori, també, no?, la teva postura aquí dins, perquè tu ets l'advocat d'aquest prostíbul i a la vegada saps que el que està passant allà dins... no sé si dir-li no és ètic o no t'agrada.
1: Sí, això està molt guai, aquesta pregunta. Per què? Perquè l'advocat, ètica o moralment, mai entra a analitzar la posició del client. Aquesta és un error que a la gent li costa molt entendre.
0: Ara em volia... O sigui, tot seguit vull parlar del dret de defensa, que jo crec que falta pedagogia d'això, però acabem
1: amb això. No, això que deies tu és molt important, perquè mira, fixa-t'hi, jo puc tenir la meva visió... La meva, la interna, Joaquim Bec de Carena, pot tenir la seva visió d'aquesta feina, o d'aquesta... Sí, d'aquesta feina, de la prostitució. Una altra qüestió és que, tècnicament, a mi m'encarreguin i em contractin per dur una feina professional, que és defensar aquest senyor davant dels tribunals. Són dues accions, o són dues posicions davant de la vida completament diferents. Si no, jo no podria defensar assassins. Tu em diràs, escolta, aquesta persona comés un assassinat. Sí. I tothom ho diu. Sempre. És una pregunta que em feien els alumnes a la Facultat de Dret. Però com es pot fer això? Doncs escolti'm, és que no estem fent una decisió o una defensa moral o ètica o personal d'aquella persona, de l'acusat. No, no. Estic fent una defensa tècnica. I on aquí m'he de separar molt. Perquè si no em separo, malament. Aleshores, en aquest cas, la meva feina com a advocat s'acaba i començo jo, en aquest cas... com a persona interessada en veure quina és la realitat ètica i moral d'aquestes dones.
0: És un temasso, eh?
1: Ah, sí?
0: És un temasso, a més és el
1: temasso
0: que...
1: és el de Bach.
0: No, també és un temasso. Mira, escoltem Bach i ara seguim parlant una mica del Johann Sebastian.

0: Ara tornarem en uns minuts al dret de defensa, però deixem respirar una mica els oients i parlem de la teva trajectòria, perquè tu tens el teu propi despatx d'advocats, que està ubicat a Figueres, amb un nom que no és tan original com el Clavés i ben temperat de Bach, perquè crec que us dieu Bec de Careda, advocats associats.
1: Sí, esteu a Barcelona i Figueres.
0: Esteu als dos, esteu als dos llocs. Aquí només toqueu penal o toqueu una mica de tot?
1: No, només el rock and roll.
0: Només el rock and roll. Clar, sí. El penal seria el rock and roll dintre de... Si el dret fos la música, el gènere del penal és el rock and roll.
1: I dintre del penal, el penal bèstia, diguéssim, per dir-ho gràficament, no? Que seria el tràfic de drogues, els homicidis, els assassinats, els segrestos, és a dir, sí.
0: De la marxa.
1: Sí, no, the dark side of the moon.
0: Sí, no? Sí. Que tu sempre has sigut al teu propi cap o primer vas estar en altres despatxos i un dia vas dir, mira, muntaré el meu.
1: L'única experiència professional que vaig tenir va ser que vaig treballar en un despatx de Madrid, amb un nom així com molt tal, just acabada la carrera, i em van detenir amb una manifestació a Barcelona, no sé quin any era, però t'estic parlant dels 90 i picos, un 11 de setembre, per més dades, i els nacionals que em van detenir... Jo sortia del cine amb la que després seria la meva dona, no? Exdona, ara. Mm. I aleshores, en aquell moment, sortíem de veure una pel·lícula sòrdida com Quatre bodes i un funeral.
0: Home, que gran.
1: Gran tema, tal, sí. No me'n recordo de res, perquè quan vaig sortir del cine em vaig trobar tota una gent que corria al portal de l'Àngel cap a baix, i en aquell moment va passar un d'aquells senyors grisos, que anaven de color gris, amb la porra, i vam xocar, i el poli va caure a terra. I aleshores se'n van tirar una xant de policia.
0: Si tu no havies fet res.
1: No, res.
0: Sí, vas estar en el lloc que no havies d'estar...
1: Amb la meva exdona, imagina't.
0: En el moment que no havies d'estar.
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí, en el despatx et van dir...
1: No, a partir d'aquí va començar un deliri, vaig acabar detingut, em van portar a Via Laietana, als soterranis, sí. Via Laietana, que allò era una festa, era com el portaventura policial d'aquella època. Allà ens van ensenyar el que són les flexions, estirar el braç, una mica d'esport, no? Moviment.
0: Estàs fent eufemismes, ara?
1: Home, clar.
0: I, però estem parlant del 90. Del
1: 90 i picos. Era... No, 90 i picos, sí. Sí, de fet, hi ha una fotografia del periòdic i una altra a l'ABC, on surto la portada amb un nacional amb una banda i amb una altra a l'altra. T'explico. Aleshores, com no vaig poder anar a treballar, al cap de dos dies no vaig poder anar a treballar perquè quan t'ensenyi la cara que faig és un portento. Però quan li vaig explicar al jutge d'instrucció, no miri el tiquet, no sé què, bla, bla, bla, em va deixar en llibertat, sense càrrecs, fora. Però, és clar, quan em vaig presentar al despatx, li vaig dir al soci director, no, mira, escolti, és que he estat malalt. I em va contestar, sí, de les hòsties que t'hi han pegado. I em va ensenyar la portada de l'ABC i em va fotre el carrer. Clar. I aleshores vaig decidir que no treballaria mai més per a ningú, que sempre treballaria per mi mateix.
0: Això diuen que està molt bé perquè ja t'autoexplotes tu mateix, no cal que t'autoexploti ningú, no?
1: Però això ho fem amb tot, ja, no? És a dir, ens explotem laboralment, ens explotem digitalment, ens explotem de totes les maneres.
0: Vivim explotats.
1: Som uns autoexplotats, sí, exactament.
0: Que, tornant al que parlàvem, de que tu treballes amb gent molt xunga, mai has passat por amb algun dels teus clients de dir, hòstia, és que estic portant una persona que és molt xunga. Tinc por de quedar amb ell, de que em passi alguna
1: cosa. No, perquè la majoria... A veure, jo només he sentit... No és por la paraula, respecte amb el mal. Si tu em dius, escolta'm, els teus clients et fan por? No, per què? Perquè els clients són gent com tu o com els teus amics. Bueno, crec que no, però bueno, sí. És a dir, són gent normal que un bon dia cometen un delicte, perquè tots podríem cometre un delicte. Clar, tu em diràs, bueno, si és clar, jo no mataré ningú. Dic, no, però tu pots sortir un dia de nit, pots beure... agafes el cotxe que no l'hauries d'agafar i atropelles una persona. Això és un delicte. O veus, agafes el cotxe, condueixes i et paren amb un control. És un altre delicte. I tu em diràs, bueno, això potser sí que ho faria.
0: Sí, però Quim, hi ha delictes i delictes.
1: Sí, però tots els delictes tenen un punt, el punt del cable vermell que toca el cable negre, no? És a dir, el punt, doncs, els assassinats, moltes vegades nosaltres ens pensem que són premeditats. N'hi ha poquíssims de premeditats. Els assassinats es produeixen en un context de violència o de drogues, o d'acalorament, que la gent se li va a la castanya i es produeix l'homicidi, en aquest cas l'assassinat, no? Assassinats premeditats, bueno, vaig portar un senyor que era un sicari, sí, és clar, fa uns mesos aquí a Barcelona.
0: Clar,
1: bueno,
0: és diferent.
1: Sí, aquest senyor, bueno, fa una feina.
0: Sí, però vull dir, bueno, tu... no frivolitzem amb això.
1: No, però ho dic perquè tu agafes d'una manera...
0: Que jo faci una imprudència brutal i agafi el cotxe begut i mati algú, que és una imprudència i que em mereixo la presó...
1: Però que és un delicte.
0: Evidentment, que jo sigui sicari és diferent.
1: Absolutament. Absolutament. Però això no és por. Això és una feina. Jo estic defensant aquest senyor. El que no puc pretendre és explicar aquest senyor és innocent. Entenguem-nos. És a dir, si jo a aquest senyor li dic, no, miri, escolti, vostè se n'anirà a casa seva perquè l'absoldré, és que l'estic cometent una temeritat. Una altra cosa és que jo a aquest senyor li pugui explicar, miri, escolti, foto, policia, Mossos d'Esquadra, està, vamos, que s'emporta un paquet, s'emporta el regalo principal. Ara, dintre d'aquesta situació, podem establir una estratègia per veure si li baixen els anys de presó. Cosa que va passar. És un senyor que venia amb 30 anys i ha sortit amb 10. Per què? S'ha fet una estratègia d'acord amb la fiscalia, és a dir, no és una cosa que hagi sortit d'aquí com un conill, i el senyor li ha semblat perfecte. Per què li explico això? O per què t'explico això?
0: Sí, perquè ens expliques a tots.
1: No, esclar, és que se me'n va la castanya amb vostè. Vinc de l'audiència.
0: Amb la Dènia pots seguir, amb sisplau.
1: T'explico això perquè si tu ets honest i tu expliques quin és el teu marge d'acció, no has de patir. Has de patir amb un 2% dels clients que pot ser que siguin gent dolenta. Però 2% vol dir que jo n'he portat 3 o 4, que és el mal. Que són gent que no... Que no... Tu em diràs, home, és que, no, malalties mentals. No, no, no, no, no. Gent dolenta. Però els identifiques i t'apartes. Aquest senyor no el vull portar.
0: Tens línies vermelles,
1: oh,
0: també.
1: Tant, oh, i tant. Quan em trobo amb això, dic, jo no el defenso, aquest senyor, perquè no vull que, no vull que es salvi.
0: Això és interessant, eh?
1: No, home, perquè detectes el mal, en aquest cas, eh? No, no un senyor que comés un delicte i que jo el defensaré el millor que pugui. És una persona que detectes que aquella persona no pararà.
0: Déu-n'hi-do. Amb lo fàcil que eren les coses quan eren petits, Quim, i
1: ai, sí,
0: berenàvem pa amb xocolata i veiem pel·lículots com West Side Story.
1: Ostres.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Lots of new housing with more space.
1: Lots of doors slamming in our face.
0: I'll get a terrace apartment.
1: Better get rid of your accent.
2: És que em sap greu tallar-la, però ho hem de fer perquè Amèrica, de la banda sonora de West Side Story, sona el llapis de memòria de l'advocat Joaquim Beck de Careda, que és un tema, Quim, que has inclòs entre les teves cançons perquè la pel·lícula està molt bé, però sobretot per la influència que ha tingut en tu el seu compositor, que és Leonard Bernstein.
3: Sí, és que sóc un fan devot d'aquest senyor. És a dir, ell i Gershwin són dos compositors del segle XX i són compositors que venen d'Europa. Per tant, són compositors que venen d'Europa, se'n van als Estats Units perquè són tots dos jueus, i arriben als Estats Units amb tot el món simfònic europeu, no? És a dir, amb el món simfònic, amb el romanticisme, amb el segle XIX, amb el segle XX, a començaments del segle XX, Mahler, i arriben als Estats Units i es troben el blues, el gospel, el jazz o la música llatinoamericana, no? Clar, allà es produeix un crash bestial, i tant un com l'altre, i en menor mesura Aaron Copland, comencen a escriure primer musicals i després, en el cas de Gershwin, per exemple, el Borjan Bess, que és una òpera. O Bernstein, també, en aquest cas, West Side Story, que es va fer al Liceu, es va representar al Liceu fa un any, fa una temporada. Clar, és una música, a mi, que m'aboca, d'una banda, això és el que em va permetre entrar a mi a la música clàssica. És a dire, jo vaig entrar a la música clàssica, perquè jo escoltava Dire Straits, Supertramp...
2: Si això ho trobes, ho descobreixes ja amb una edat.
3: No. Jo vaig descobrir Bernstein amb 17 o 18 anys, sí.
2: Bueno,
3: una edat.
2: Vull dir, clar, jo m'imaginava amb 6 anys dient, ah, mira com porta amb ell tota la influència europea. No, estem parlant ja amb 17-18 anys.
3: 17-18 anys que vaig dir, ostres, això és molt bèstia. I aquesta música m'encanta, perquè la música simfònica, però barrejant-hi el gospel, el blues, el jazz, i vaig dir, això em va patar el cap. I després, especialment, hi ha un tema d'aquesta òpera de West Side Story on el compositor, hi ha un tema especialment on ell parla justament del que dèiem al començament, no? De la necessitat d'acabar siguent un mateix, i hi ha un lloc per... La lletra és molt especial.
2: Que no? És de Sondheim, no? De sí, Stephen Sondheim.
3: Sí, senyor. El lletrista, però clar...
2: Déu-n'hi-do, vaya binomi, eh?
3: Brutal. Espectacular. Però espectacular. I això a mi em va agradar perquè parla d'un amor prohibit a Nova York, als anys 50. Parla de... Clar, un amor entre un americà natiu i una llatinoamericana de Puerto Rico, les bandes que apreten, la família que també... I al final acaba tot amb un tema preciós, que és Somewhere, no? És a dir, hi haurà un lloc per nosaltres en aquest món, clar. Pell de gallina.
2: Que en una peça del diari El País, que tu apareixes parlant de noves masculinitats, deies que Bernstein, precisament, és un dels teus grans referents de la masculinitat.
3: Bé, de la masculinitat, diguem-ho, no sé com es diu ara això, híbrida. No?
2: Híbrida.
3: Sí, Bernstein és un senyor que es casa, que té fills, però després té una relació homosexual. És a dir, Bernstein és un home, en aquest sentit, molt obert. I t'estic parlant dels anys 50, no t'estic parlant dels anys 2000. I és un home que arriba a ser tan respectat, per d'una manera, doncs, que pot viure com li dona la real i santíssima gana. Aleshores, justament per mi, Bernstein és una referència en aquest sentit de treure-li aquest valor, aquesta càrrega tan bèstia que tenia en aquell moment, anys 50-60, als Estats Units, la condició d'home, heteropatriarcat, família clàssica i tal, i fracturar-ho, rebentar-ho.
2: Els altres dos referents, un és el filòsof hindú Krishnamurti.
3: Ostres, sí, com ho saps, això? Que surt també a l'article.
2: Evidentment.
3: Ah, ja no me'n recordo ni jo.
2: Que ja en diràs tu, perquè també és un dels teus referents de masculinitat híbrida.
3: Sí, perquè, home, Krishnamurti és un senyor que el descobreixen en una platja de Bombai a començaments de segle XX i el converteixen en una mena de déu. Una escola que era la teosofia, que imagina't, eren com uns il·luminats que consideraven doncs, que havia de venir un Crist nou a la vida, etcètera, etcètera. I aquest senyor, que es forma a Londres, acaba engegant-ho tot a cagar, és a dir, a la merda. Diu, no, miri, escolta, jo no sóc Déu, no sóc res, jo l'únic que vull és que vostès pensin per vostès mateixos, no? Renuncia a una vida de parella i construeix tota una teoria del pensament que va molt més enllà de lo que serien les modes en aquell moment, no? Després vindran els Beatles, s'entendran amb ell, etcètera, etcètera, no? Però és un home amb una ment oberta, absoluta i radical. I té una vigència el dia d'avui espectacular. És a dir, els llibres de Krishnamurti es venen com a salsitxes i les entrevistes que ell va fer i que estan penjades a YouTube tenen milions de visualitzacions.
2: Tothom a veure Krishnamurti a YouTube. I el tercer d'aquests referents és el teu avi.
3: Efectivament.
2: El teu avi patern.
3: El meu avi patern,
2: el Joaquim, sí, sí. Bec de Careda, supersènior.
3: Supersènior,
2: perquè
3: efectivament.
2: Perquè tots sou aquí un llinatge.
3: Sí, són generacions i generacions de Joaquim Bec de Careda. Imagina't tu quin pes, quina llosa, eh? És a dir, des del 16 o 17, Joaquim Bec de Careda, després venia Benet, que és el meu germà petit, i tornàvem al Joaquim Bec de Careda i Benet. Bueno, tot, un drama,
2: una tragèdia. Una tradició, pràcticament.
3: Una tradició en una època que s'han acabat les tradicions, paradoxalment, no? És a dir, vivim un món tan híbrid, tan líquid, tan vaporós, que la tradició ha desaparegut, no? Només ens queda la natura, només ens queda el bosc.
2: I què tal això de ser net d'un pintor i dibuixant?
3: Bestial. Bestial. Jo quan anava al meu avi, veia el meu avi Figueres, recordo veure'l sempre amb obra que anava pintant, i a més feia un tipus de pintura amb sanguina molt especial, perquè semblava quasi un dibuix japonès, no? Ell tenia una obsessió per les suredes, per als arbres, per als paisatges de l'Empordà, l'Alt Empordà, aquell paisatge pla, les vinyes de Cadaqués. Clar, i a mi em va ensenyar a descobrir un país que ja no existeix, tampoc. Arribar a Cadaqués, als anys 80, que encara hi havia les vinyes, les hortes a l'entrada de Cadaqués, que es venia el peix amb un pedrís a l'entrada... Era un món. Hi havia pobles que encara costava un horror arribar-hi. Doncs era un món que dius, esclar, això s'ha acabat. I conèixer-ho de la mà d'un senyor, doncs, que l'acompanyava, desplegava el cavallet al mig del bosc i es posava a pintar. I aleshores jo pensava, i en silenci. Jo recordo que va ser els anys 90 i pico que em vaig comprar un Motorola, aquells mòbils que anaven...
2: Els primers. Anaven amb closca, com si diguéssim.
3: I vaig pensar, el meu avi li farà molta il·lusió quan jo desplegui aquest telèfon a dintre el bosc i li ensenyaré com funciona i tal. Ell tenia el cavallet posat, em veu obrir el mòbil, no, què és aquesta merda? Va dir, no, és un telèfon, avi. Va dir, fot això a la basura. No ho vull veure aquí dintre el bosc. I vaig pensar, ostres, que bèstia, no? I ara ho he entès. Ell tenia un diàleg directe amb la natura. I pensava, tot això, fora.
2: Sí, anàveu, quan tu eres un xaval, anàveu pel bosc, ell treia el cavallet, es posava a pintar, i tu què feies, Quim?
3: Mirava com l'avi pintava i anava donant voltes per allà. Això és molt important. Badava.
2: Badar. Hem de reivindicar el badar. Això
3: és imprescindible. Badar. No fotre l'ou. Veure un arbre, conèixer l'arbre, veure l'energia de l'arbre.
2: Que la teva infància, que la passes entre Barcelona, Figueres i Agullana?
3: No. Jo, sobretot, a Barcelona. Jo sóc fill de Barcelona. Per raons accidentals, els meus pares venen a viure a Barcelona, però pujo a Figueres amb les festes senyalades, les vacances d'estiu, això sí. I aleshores pujo al poble Agullana.
2: Que allà hi ha un mas, no?, que és el
3: mas de Can Bec.
2: De Bec de Careda.
3: Sí.
2: Que em sembla que també té molta història a les esquenes. De fet, alguna d'aquestes històries relacionades amb la Segona República. O sigui que hi ha un xup-xup en aquella...
3: Quina feina que t'han fet. Quina feina que t'han fet. Sí, allà s'hi fa l'últim Consell de Ministres de la República. De fet, en aquest mas, com està en el camí de sortida de l'Estat per anar cap a França, hi ha dos o tres línies, no? Que en aquell moment són les úniques línies aptes per poder sortir de l'Estat i anar a França. I en aquest mas s'instal·la el Negrín i el general Rojo, i el mas de sota, que és el de Mas de Camperxer, s'instal·la el govern de la Generalitat. Però allà hi ha Negrín, i aleshores la història, clar, és important. Per
2: home!
3: Sí, i em sembla que el fill de Negrín, que també l'acompanya, es casa allà. Perquè fa molts anys va venir el net a explicar-nos que el seu pare s'havia casat en aquella casa.
2: Déu-n'hi-do. Que sí. Ara has dit que a sota del mas de Can Bec hi havia el mas de...
3: Can Perxés.
2: I tu com et dius? No et dius?
3: Bec de Careda, Perxes.
2: Ah, amigo. Oh. Ai, la dislèxia, que aquí m'ha fallat. Que a part del mas també hi ha un bosc allà, que és una sureda.
3: Enorme.
2: Que sàpigues que he patit molt, perquè cada vegada que feia el guió posava el Joaquim Bec de Sureda.
3: No.
2: I no, és de Careda. Ho he passat
3: el
2: molt malament.
3: El cognom és tremendo. A mi m'han dit de tot, els tribunals.
2: És com nom d'aristòcrata d'home de bosc.
3: No,
2: això
3: no.
2: Sí, això sí. Que, com ja heu sentit, ell es va criar a Barcelona, de tant en tant anava a Figueres, i què tenen en comú, entre altres coses, Barcelona i Figueres? La Rambla.

0: La Rambla de Quim i Portet és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'advocat Joaquim Bec de Careda, que és un tema que el Quimi, el català tranquil per excel·lència, va publicar l'any 1997, quan a l'última de fila encara estava en actiu, tot i que sí que és veritat que en pocs mesos van anunciar la seva dissolució. Què fa la Rambla del Quimi Portet al teu llapis de memòria?
1: Quim? El que explicaves tu. Sobretot, és una barreja perquè a mi m'interessava molt i m'encanta pensar que va haver-hi un moment que el català formava part ja de la nostra realitat vital, existencial, però és que, a més, amb la incorporació de la música pop i ja tota la música que va venir després, d'aquí, després en aquest cas del Quimi i de l'Último, venen després Manels, venen Antònies Fonts, ve tothom, ve tota la tropa, no? I la música catalana, hi ha un moment bestial d'explosió on es normalitza d'una manera brutal, no? Els concerts mastodòntics de l'Último, però també del Quimi, després vindran els d'un Papa, després vindrà molta gent. I poder cantar un espai, quasi diria sonor i visual, com és la Rambla de Figueres o les Rambles de Barcelona, on t'identifiques molt bé i t'identifiques amb aquesta música, és que forma part del meu paisatge sonor, òbviament.
0: Et fascinen les Rambles?
1: M'encanten. M'encantaven.
0: T'encantaven?
1: Clar, és que jo tinc un problema. Jo com vaig viure les Rambles dels anys 80, per exemple, on hi havia ocellaires, on hi havia les floristes, però no n'hi havia cinc, com ara, hi ha la Carolina i... No. N'hi havia 25. Els quioscs, les cadires metàl·liques amb la gent que s'assentava. Era brutal, no? Ara s'ha convertit en una cosa molt ordinària, terriblement ordinària, però clar, jo encara és que tinc aquesta cosa que em situo amb les Rambla que jo havia conegut i la Rambla de Figueres que també havia conegut, que ha quedat completament desdibuixada ara ja. Això és irrecuperable. La Boqueria s'ha convertit en un autèntic parc d'atraccions cutre, a més, perquè si tu diguis, no, té molta classe, no, és cutre, és una cosa on la gent va comprar aquelles fruites repugnants i se les estan menjant pel carrer i els hi cauen a terra amb la xancleta, va, no, un drama. Aquesta no és la Rambla del Quimi Portet.
0: No és la Rambla que tu estimaves.
1: No, però per això hi ha aquest tema del Quimi Portet.
0: També ha canviat socialment la Rambla? La gent que habita aquesta Rambla és diferent tant a la de Barcelona com la de Figueres?
1: Sí, és clar, perquè s'ha acabat aquest paisatge humà.
0: És un lloc de persons. Hi ha molts personatges en una Rambla.
1: Era un lloc de persons. Ara, si t'hi fixes, s'ha convertit en una cosa completament desagradable. Per posar un exemple, la Rambla de Barcelona, les Rambles de Barcelona, hi havia una botiga espectacular, que era la camiseria Xancó, no? Eren uns camises... Era una camiseria? Sí, des del segle XIX hi havia... Feien camises des del segle XIX, ininterrompudament, a davant del Liceu. Què va passar? Que aquesta gent... Doncs que molta gent ens anàvem a fer camises, fa dos o tres anys vam passar de pagar un lloguer de 2.300 euros a 10.000. Clar, és impossible.
0: I van dir, vinga, no, fins aquí hem arribat.
1: Fins aquí hem arribat. Qui s'ho va quedar? Un paquistaní que ven ceràmica. No entra mai ningú per pagar el lloguer. I aleshores dius, escolti'm, això m'ho pot explicar. Això és el paisatge humà de la Rambla? No, el paisatge humà era el que hi havia abans.
0: Això no es pot explicar massa bé, no? Que si no ven res, com pot ser que s'ho pugui pagar?
1: No es pot explicar, però és el públic que hi ha i els creueristes que aterren a Barcelona, que no dormen a Barcelona i que semblen un exèrcit de zombis que es passeja per les Rambles, puja i les articulacions queden inundades de gent absurda, a més, perquè és gent absurda, és a dir, no fan res.
0: En tot cas, Quim, tu a l'any 97, que és quan es publica la Rambla, quants anys tens, per on pares?
1: El 97, 87, 97, 24, 25 anys, sí. Jo el 92 sóc a Mèxic, treballant per Julià Tours, fent com de guia, i el 97 vaig anar a un concert. Corria per Europa, sí.
0: Sí, estaves ja fent d'advocat, ja t'havien detingut, ja havia passat tot això.
1: Ja m'havien detingut, era advocat, i ja havia començat a defensar gent, com has dit tu, xunga.
0: Xunguíssima.
1: Xunguíssima.
0: I a quina edat va ser pare?
1: Amb 28 anys.
0: Sí, la teva filla ja està crescuda.
1: La meva filla està estudiant a Holanda, feliç com un anís, ha fet la carrera de genètica, ja està fent el màster, i ja està treballant en un hospital, i, bueno, això ja no té aturada. Li vaig dir, nena, no facis dret. No facis dret. No, però ella és de ciències, o sigui que perfecte.
0: No li has pogut posar Joaquim? No. Entenc.
1: No. Li vam posar, amb la seva mare, Àgata, perquè era la patrona de Catània. Si no has vist la processó de Santa Àgata de Catània, el de Sevilla és quasi com... És molt respectuós, el de Sevilla, però el de Catània és també una locura. És a dir, treuen la santa en processó i quan veus allò, I vaig dir, la meva filla es dirà Santa Agata.
0: Que la gata deu tenir ara vora
1: 23.
0: 23.
1: 23.
0: I quin any et vas divorciar tu? O sigui, quants anys tenia ella?
1: Saps que no me'n recordo? Jo crec que devia tenir... No, és que no ho sé. No, molts. Molts.
0: Molts.
1: Mira la cara de felicitat.
0: No, era per preguntar-te què tal això de criar a una filla com a persona que s'ha separat, o sigui, que sense eludir les teves responsabilitats, però que estàs tu i ella.
1: Superdifícil, amb la seva mare, la meva exdona, ens entenem molt bé, i sempre ens hem entès molt bé, vull dir, va ser dolorós, perquè les separacions sempre són doloroses, però estem molt bé tots tres. No va haver-hi cap mena d'estira i arronsa, bronca, no, res, zero. Sobretot també per al bé de la nostra filla, no? Ella va entendre. És difícil, és un canvi d'estat, no? Inclús un canvi d'estat mental, per tots tres, no? A mi em va costar més, perquè, esclar, pensa que la meva filla i la meva exdona es van venir a instal·lar a Barcelona, jo em vaig quedar allà dalt, amb tot el rock and roll de la feina, que un dia estàs aquí, un altre dia estàs allà, judicis, i inclús el cap, no? El cap està centrat en els judicis, però després, el cap de setmana, et desconnectes per poder baixar a Barcelona i estar amb la teva filla. Té la seva complicació, però crec que ha anat prou bé. Ha anat, diguéssim, molt bé. És una de les persones que és un puntal de la meva vida.
0: Ha anat prou bé perquè em consta que la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és Ben, del músic de Puerto Rico, Gabriel Ríos, la vas poder viure en directe gràcies a unes entrades que et va regalar l'Àgata.
1: Sí, senyor.
0: I
1: sí,
0: si senyor. Et va regalar les entrades és que... Aquí va anar bé la cosa, no?
1: És que ens entenem... Jo crec que hi ha una cosa que és molt important, que és que quan t'entens, quan les ànimes es reconeixen, quan les ànimes de les persones es reconeixen, la música és un element essencial d'aquest coneixement mutu. És a dir, quan tu amb algú, amb la teva parella, quan tu amb la teva parella t'entens realment a nivells molt profuns, la música us vibrarà de la mateixa manera. No saps per què, però de vegades hi ha temes que dius se'ns posa la pell de gallina quan escoltem aquell tema, no? Doncs això, amb la meva filla, ha sigut una constant.
0: I això passa amb aquest tema de Gabriel Ríos?
1: És la bomba, aquest tema és un tema... És un cantant porto-riqueny que viu a Bèlgica, a Brussel·les, i que ha fet com una mena de reinterpretació de tota la música llatina passada per un company seu amb el que produeixen els temes musicals per una reinterpretació que, evidentment, situa la música llatina en una altra esfera.
0: Doncs escoltem una mica Ben, de Gabriel Ríos, va.

0: Quim, l'explicació sobre per què has escollit aquest tema ens deies que podria ser el resum de les teves contradiccions amoroses. M'has deixat? Jo que sóc una mica xafarer, dic, però què estarà explicant
1: no
0: aquest
1: cas.
0: Senyor
1: això va,
0: ara
1: això
0: mateix?
1: Això va posar la meva secretària. Li vaig dir que els hi no sé què.
0: No,
1: no.
0: Aquest riure
1: no sé,
0: que acabes de
1: posa
0: fer...
1: Posa qualsevol cosa. Lourdes.
0: No, no és veritat.
1: No.
0: Perquè estava escrit en mòbil, això. Això ho has fet tu a l'avió.
1: Que cabró.
0: Que ho sé jo, eh?
1: Sí. Sí. No, això... era una mica... El tema està ple de contradiccions. És a dir, és un, diu una cosa, però en el fons en vol una altra, no? I a mi, aquest tema particularment descriu molt bé les relacions sentimentals que jo he tingut al llarg de la meva vida, que han estat molt contradictòries en alguns casos, ara ja no. Ara ja no, per fortuna, ja t'he dit. Això,
0: sí?
1: El 2020 i pico...
0: L'harmonia ha arribat a la meva vida.
1: L'harmonia ha arribat a la meva vida.
0: Queda molt poc temps per acabar, però sí que ara comentàvem que t'agradaria com tancar defensant això que parlàvem abans del dret a defensa, perquè és tan important que la gent, que l'opinió pública entengui que és universal i que això no fa millor ni pitjor un advocat per defensar un violador, un assassí... Així que tot teu.
1: No. És una qüestió que per mi és molt transcendent, no? És a dir, en un món en el que estem ara, on tot són prejudicis, fixa't el que vull dir, prejudicis, és a dir, la gent prejutja, no? La feina de l'advocat, que essencialment, com t'he dit abans, és la cara, els ulls i la veu de l'acusat, és importantíssima. I és molt important que la gent entengui que nosaltres... perquè estiguem defensant una persona que comés un assassinat o una agressió sexual, no vol dir que estiguem sintonitzant amb ella. El que estem fent és buscar la manera de representar-lo davant dels tribunals de justícia. L'administració, la justícia, és un poder... Kafka ja el retrata, quan parla del procés, com una mena de roda que passa per sobre de la gent. Aleshores, algú ha de fer la feina de defensar els interessos d'aquesta persona que moltes vegades no saben ni escriure. Algú ha de poder-ho explicar. Això no vol dir que jo estigui d'acord amb aquella
0: persona. Que potser et fa fàstic el teu client.
1: Tampoc, no et pot fer fàstic el client. No et pot fer fàstic. No t'hi casaràs, no aniràs a prendre un cafè, no aniràs a dinar, no aniràs a sopar, no sereu els millors amics. No. Però aquella persona es mereix que tu entenguis, comprenguis la seva situació i el defensis davant de la justícia. El fiscal farà tot el contrari. Però has d'estar com d'una manera absolutament imparcial, neutra.
0: Doncs crec que ha quedat prou clar. Ui, mira, ens queda un minut. Amb què vols que tanquem? Amb Carrusel du Tempo?
1: Ah, sí.
0: O amb La Différence?
1: Les dues, però em quedaria amb Carrusel du Tempo,
0: doncs,
1: perquè...
0: Doncs tu manes, perquè és el teu llapis de memòria.
1: Sí, sí.
0: Doncs Joaquim Bec de Careda, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: A vosaltres.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat, us quedeu amb el Carrusel du Tempo i que tingueu molt bona tarda. Això és el més important.

0: Llega al Teatre Romea Las amargas lágrimas de Petra von Kant, la obra maestra de Fassbinder. Una historia intensa de amor, poder y deseo, protagonizada por Ana Turrén, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monge y María Luisa San José en un montaje hipnótico. Entradas en teatreromea.cat y promentrada.com.
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadier.

0: Avui, al balcó, els dimecres d'Antoni Bassas i després Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui, joguines sexuals.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La 7, Laura Polo del Foc, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa 6 anys que a Catalunya no es registra cap adopció de la Xina. El govern xinès va suspendre les adopcions internacionals el 2024, però això no ha estat sempre així.
1: Entre finals dels anys 90 i principis dels 2000 van arribar a Catalunya més de 3.000 criatures procedents de la Xina, la majoria d'elles nenes, que ja són dones adultes, i moltes d'elles s'han començat a sentir la necessitat de compartir la seva experiència d'adopció i saber si aquesta ha marcat o no la seva identitat.
0: Lian, 27 anys, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Benvinguda al balcó. Quan et pregunten d'on ets, que jo sé que ho fan, tu què dius?
2: Jo dic que sóc de Tarragona. I llavors la gent se'm queda mirant i no saben com continuar i tot seguit és un però... D'on ets de veritat?
0: Clar, tu et molesta perquè volen preguntar una altra cosa, no? Sí. Què volen preguntar, en realitat?
2: Jo suposo que volen preguntar on vaig néixer, que és la pregunta com que a mi em semblaria més natural o no em molestaria. I això, i de petita em molestava molt.
0: Et molestava molt, eh? Què els hi deies?
2: De petita em costava reaccionar. Era com que ja directament els hi deia que era adoptada. Ara, com que ja fa molt temps que m'ho pregunten, jugo una miqueta més i em permeto, doncs això, contestar que soc de Tarragona i esperar a veure quan tarda l'altra persona també a intentar resituar-se.
0: Els hi fas treure els colors, vaja.
2: A vegades.
0: A vegades. Quan comences a voler explorar la teva identitat?
2: Per mi la veritat és que és una cosa que ha anat sent un degoteig lent. Jo, durant molts anys, quan era petita, entre cometes, no volia saber res de la Xina, però no en el sentit del rebuig o odi, sinó com més de la indiferència. Jo, ara, com sent més gran, el que penso és que, clar, tota la meva classe, amb qui anava els meus companys, eren blancs, la meva família també, no només els meus pares, sinó com tota la meva família altra, i totes les meves referències a la tele, el que llegia, etc. també. Per tant, jo no sentia ni una connexió ni res com allà, tot i saber, òbviament, des de sempre que he nascut a la Xina. Llavors, era una miqueta així, no?
0: Clar, i què ho dispara? Què fa que diguis, ai, mira, ara vull preguntar-me?
2: Jo, en realitat, és des d'haver estudiat comunicació audiovisual que començo, doncs, bueno, a veure pel·lis, a veure com la gent treballa, sobretot també li explicava a la Laura quan vam parlar que tota aquesta onada de cinema femení, català, que és més des de l'intimitat, bueno, la Pompeu, jo estic de la Pompeu Fabra, això ho portem molt, a tots aquests referents. Llavors, començo com a veure que hi ha una possibilitat d'explicar també això, com qui ets des d'un altre lloc, i és allí com quan començo a pensar que puc fer alguna cosa amb la Xina, amb la identitat, però tampoc sé cap a on tirar en aquell moment.
0: Pel·lis com les de la Carla Simón?
2: Sí, esclar. Sí, sí, de fet, l'estiu 1993 és un dels nostres referents del nostre final, del nostre TFG, que vaig fer amb unes companyes, llavors...
0: O sigui, et va remoure, eh? Perquè allà ella explora sobre... No ho ha deixat de fer en totes les pel·lícules que ha fet, però allà alguna cosa es mou dins teu.
2: A mi, sobretot, o sigui, m'agradava veure com s'explicaven o des d'on creaven. A mi em van inspirar molt com la signatura de guió que vam tenir a tercer de carrera, també aquí, com a vegades no li he escrit mai més, però el Pep Garrido també, com moltes gràcies per algunes de les classes que després han servit per algun taller que estem fent, pels me'n recordos, i amb aquestes referències, doncs també això, sobretot des d'on crees.
0: I aquí és un projecte en el que no estàs sola i en el que comences a implicar aquí.
2: Sí, doncs en aquest projecte som tres, que jo li dic al grup motor. Hi ha l'Àlex Llorenç i la Marina Fu, i llavors jo també, i amb elles, que també han estudiat comunicació i també són, o sigui, de la mateixa universitat que jo, tenim ganes d'explorar aquesta identitat, no sé si barrejada o complexa, catalana, xinesa, i després de com anar-ho parlant i investigar-ho i tractar-ho, veure com podem oferir, en aquest cas el que volem fer és un documental, per explicar-nos una mica, per explicar que a la mesura que nosaltres ho entenem i ho tornem a, i ho tornem a aprendre també, doncs què és l'adopció internacional a la Xina, què comporta, què ens ha anat passant al llarg dels anys, com estem ara, perquè una mica com, bueno, fer com l'audiovisual des de nosaltres i no des d'algú que ens pregunti.
1: Però mira, no és només des de vosaltres, sinó que heu obert com el projecte a moltíssima gent. Com ha estat això?
2: Bueno, jo estic des de fa ara un temps treballant a una associació cultural que es diu El Parlante, també Gràcies, que també una mica fan de padrins d'aquest projecte, i allí fem educomunicació. Llavors, l'educomunicació és una manera d'entendre la comunicació com si l'educació i la comunicació fossin dues cares de la mateixa moneda. I d'aquesta manera, la comunicació esdevé una eina per a la transformació social i, per tant, tot es mou com en el voltant del diàleg. La idea és una mica complexa. La idea d'això és poder fer sessions, tallers i com uns projectes una miqueta pausats i de llarga durada, idealment, on a través d'aquesta cohesió de grup i després de treballar, depèn del tema que estiguis, amb el col·lectiu que estiguis o el grup que estiguis, el que toqui, al final del procés hi ha hagut com una transformació en aquest grup, no? Per tant, jo quan vaig descobrir una mica això de la educomunicació, vaig fer un curs i em van dir com pensa un projecte que poguessis aplicar això. Pot ser amb l'audiovisual, com és en aquest cas, però també podria ser amb altres arts, eines, etcètera, no? Vull dir, el teatre, el més plàstic, la música. Llavors, a partir d'aquí, era com, vale, jo m'agrada molt l'audiovisual i vull fer aquest producte final, no vull pensar-lo i no vull pensar-lo sola, però també crec que podem anar amb aquests tallers a diferents llocs.
3: Mira, deixa'm saludar, perquè no has vingut sola, has implicat, no?, a més gent que participi en aquests tallers. Hi ha la Júlia, de 28 anys, i la Jana, de 24, també adoptades de la Xina. Com esteu?
4: Hola, moltes gràcies.
2: Hola, bona tarda,
4: Júlia
2: i Laura.
3: Vau tenir clar que volíeu participar, Júlia, amb la Liane?
4: Doncs sí, i tant. Vull dir, per mi va ser el punt perfecte per realment obrir una mica els meus documents i la meva història.
3: Quina era la teva història? S'havia parlat a casa de l'adopció, aquesta identitat que vol explotar la Liane, també la sentida tu, d'aquesta necessitat?
4: Doncs en aquest cas jo crec que sí, que ho compartim fermament. I bé, jo per mi és des de ben petita, i jo diria que realment des de que va haver-hi tot el procés de canvi de país, de marxar de Xina i arribar a casa, la meva mare sempre em va explicar una història, i és curiós perquè aquesta història també parla de la meva arribada en avió a Catalunya. Fa gràcia per això que també el projecte es digui Els Tres Vols, perquè la meva mare, quan m'explicava la història, és que jo havia nascut en un altre punt del món i que ella i la meva àvia havien agafat un avió i m'havien anat a buscar. I llavors, la història dels nens venen de París amb cigonya, en el meu cas és, jo vinc de Xina i he vingut amb avió.
3: I sempre n'heu parlat, com deies, obertament.
4: I tant, sí, sí.
3: Jan, en el teu cas, participar en els tallers és important, també tenies aquesta necessitat d'explorar la teva identitat i de com estaves aquí?
5: Sí, per mi va ser una cosa molt interessant, perquè sí que com a persona adoptada de la Xina és una cosa que planteges i qüestiones, però és un procés que jo havia fet sempre sola, o sigui, jo havia llegit, havia mirat pel·lícules, havia fet com tota la reflexió interna, però no m'havia pensat mai que és una cosa que podia fer com amb grup, i vaig pensar que era superinteressant.
3: Però de petita, segurament, perquè aquests viatges es feien a vegades en grup, tots coneixem famílies que hi han anat, tampoc parlàveu entre vosaltres de petites sobre aquest tema?
5: Jo mantinc encara contacte amb les nenes que ens han adoptat juntes del mateix grup, però és una cosa que tenim com molt natural, llavors no és una cosa que ens poséssim a sentar un dia a parlar de com qui som realment o la nostra identitat, sinó que era una cosa molt normal, i per mi eren les noies amb les que vaig venir de la Xina i ja està, eren amigues meves, però sí, sí.
3: Vosaltres també manteniu contacte?
4: Doncs jo, en el meu cas, quan la meva mare em va adoptar, el seu procés va ser una mica diferent. Jo vaig néixer el 97 i ella em va adoptar el 2000, principis del gener, i jo ja era aquí. I llavors, tot el procés va ser molt diferent, perquè no va ser a través de Gaia ni cap altra entitat, sinó que directament ella va contactar amb les ambaixades. Mm. Llavors va fer tot el procés, ambaixada espanyola, ambaixada xinesa, i així.
3: I en el teu cas, Liane?
2: En el meu cas, el procés va ser per agència, i tinc una germana petita, que un cop els meus pares van saber com funcionava tot, el seu procés ja va ser a partir d'associacions que en aquell moment es dedicaven a acompanyar famílies que adoptaven. Llavors jo sí que he tingut noies i famílies al voltant, sobretot quan era més petita, que es feien un munt de trobades, però, bueno, però jo no tenia un grup com a tal, o sigui, creixent, perquè sentia que els meus pares sí que anaven quedant i els anaven veient, però clar, els meus amics eren els de la meva classe. Mm. O els que feia coses a fora de classe, extraescolars, però aquesta gent, o sigui, aquestes noies les veia molt poc. Llavors no tinc com en el cas de la Jana, doncs un grup que hagi anat creixent, i aquest era un dels temes, no? El poder reunir-me amb altres noies i veure si les coses eren iguals a les altres cases, si no, si, què havia passat.
6: Clar, perquè mai havíeu compartit com les vostres experiències d'adopció amb gent que hagués passat pel mateix procés i ho necessitàveu en aquest sentit?
2: Per mi és curiositat. O sigui, com una curiositat, jo crec que, bueno, sana o bona, no és com una cosa de, en el meu cas, des del trauma o des d'un lloc fosc, sinó des del realment de, tinc una germana, puc parlar amb ella, però no he pogut parlar amb ningú més perquè no tenia un contacte, però no estaven al meu voltant, no eren amigues meves, llavors.
3: Però per on passa aquesta curiositat? Què és el que aneu a buscar, diríem, a través d'aquests tallers relacionats amb la identitat? Els vostres orígens, saber coses del país on vau néixer, què és el que mou aquesta necessitat?
4: Jo, en realitat, penso que és tota una barreja i tot un conjunt de coses, però per mi, per exemple, personalment, penso que és un espai que s'ha creat justament per poder compartir les experiències que hem viscut totes i, a la vegada, també conèixer l'experiència que ha viscut cadascuna, perquè, tot i que compartim un mateix origen i potser una mateixa situació, després, al final, cadascuna té la seva vida i les coses que li han passat són úniques.
3: Jana.
5: Pues jo també penso que és una mica de la curiositat. O sigui, jo sempre dic que, per mi, en el meu cas, l'adopció sempre ha sigut un tema molt positiu. S'ha tractat també com el cas de la Júlia, com un conte i tal, i jo sempre era una cosa que tenia molt normalitzada, però sabia que hi ha altra gent que no. I era com també des de la curiositat, però també de conèixer altres realitats a la meva.
3: Tu ara, Lian, deies, no des del trauma, no? Has dit, però hi ha una de les paraules que m'ha cridat l'atenció dels tallers, que és la ràbia.
2: Sí.
3: Per què?
2: Bueno, perquè, vulguis o no, al llarg de la nostra vida, tot i no ser tampoc tan grans, ens passen situacions de, bueno, de ser diferents, de... sobretot de lluir, no?
3: Com quines? Explica, poseu exemples, si podeu. Un l'has dit, des d'on d'on vens, no?
2: A mi un que sempre fico d'exemple, a vegades quan vaig a fer tallers o em pregunten així ràpid, és que a la cua del súper m'han preguntat d'on soc. O sigui, que és una mica el mateix, però a la cua del súper mentre pagava. O quan vaig a algun bazar, també parlar amb la meva germana en català tota l'estona, perquè si no ens confonen amb treballadores i ens pregunten on estan les coses. I un dia em vaig enfadar moltíssim perquè estava en un d'aquests gegants i m'ho van preguntar 3 cops i anava amb un carro gegant, o sigui, ple de coses, i pensava, ostres, no ho sé, saps? Com, de veritat, és que no et pregunten ni hola, treballes aquí, o i perdona, és com, on és això?
6: No?
2: I tu, no sé.
3: Però, Lian, pot ser un error comprensible, eh? Ho dic, no en la defensa, però no en mala fe, no?
2: Sí, o sigui, òbviament, i també s'entén...
3: Però tu sents ràbia, igual.
2: S'entén molt fàcil quan és amb mala fe o no, però també et cansa.
3: Et cansa.
2: Perquè, clar, no és un dia, és com tota la teva vida, tota l'estona. Clar. Llavors, algun dia estàs millor, algun dia estàs pitjor, i algun dia penses, mira, jo vull...
3: Clar.
2: Passo.
3: Més exemples, Júlia.
4: En el meu cas, una de les coses que fa molta ràbia és que, a part de que això, no, que la gent no és conscient del que realment està preguntant i el que vol saber, és també que a vegades directament suposa. Jo, en el meu cas, físicament, no tinc una fisonomia que diguis és que ets xinesa del nord, no. Jo, a mi m'han dit tailandesa, m'han dit filipina, m'han dit vietnamita, m'han dit de tot excepte xinesa. I clar, és curiós perquè dius, ostres, en comptes de preguntar-me o... realment dir, ostres, de quin és el teu origen, directament és, tu ets filipina. Mm. I clar, fa molta ràbia perquè ja no és que sigui com una pregunta, una afirmació amb, diguem, més o menys bones intencions, sinó que aquí és una afirmació sense tenir la més remota idea, ni haver preguntat una cosa que al final també penso que és molt personal. Al final cada dia trobes que has d'estar justificant-te i argumentant sense un motiu real de dir, ostres, tu en quin moment necessites saber això de mi, perquè després de saber-ho, què en faràs?
3: Clar.
4: No aporta.
3: No aporta. Jana.

0: Jana.
1: Mira, un exemple que just ha passat fa poc és que la meva parella ara ha començat a treballar. La meva parella és d'aquí, de Catalunya, i és blanc. I...
0: Riuen. La Lian i la Júlia riuen. És blanc, diu.
1: I ell, bueno, pues, ara la feina i tal, pues, un dia va dir que tenia una parella que era de la Xina. I que els seus companys li estaven dient, ah, pues, tu saps parlar xinès? I ell, no, no, la meva parella porta aquí molts anys, és catalana, tota la vida. I m'estava dient com, ai, és que ho haig d'explicar com 400 vegades a tothom que conec. I li dic, pues és que és el que haig d'explicar jo a tothom que conec, saps? Llavors, com...
0: Ell és també... el donar explicacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Mm. I en aquests tallers, o sigui, heu compartit moltes coses, com és la ràbia en aquest sentit, però segur que també heu trobat diferències entre vosaltres, no? Perquè, Lian, amb tu parlàvem que a vegades s'assumeix que totes les persones adoptades a la Xina, on sigui, partiu de la mateixa experiència. No sé si heu trobat moltes diferències en aquest sentit.
3: És que jo crec que és com tot alhora. No sé si ara esteu d'acord o no, però és difícil d'explicar, perquè, mira, partim de la base també d'aquesta idea d'una història compartida, que també, aprofito bé, és el títol que va sorgir d'una peça petita audiovisual després de fer un parell de focus group amb l'Àlex abans de començar aquest projecte més gran. I crec que és real, vull dir, com estem aquí, no?, com deien, per trobar aquests... no?, com sentir-nos compreses, compartir-ho, etcètera, però alhora també... tot i aquesta experiència compartida, cada una del tema que estem parlant com que ha viscut la seva pròpia experiència, saps? Vull dir, des de punts molt diferents. Llavors, a mi una de les coses que més m'agrada és com veure això, veure les diferències, tot i estar dins d'un mateix marc, perquè sentia com que el relat molts cops és aquest, el de o tot està molt bé i és perfecte i és magnífic adoptar i tothom hauria d'adoptar gairebé, o el ostres, hi ha molts problemes, no?, com has hagut de treballar-t'ho, o anar al psicòleg, o t'ha portat aquests problemes. Llavors, l'entremig o la barreja, com que una mica no existia o no he sentit que existeix. Llavors, en aquest projecte, jo crec que passa, i el que m'agrada és que sí que sento que passa això.
0: Que cada una aporta la seva experiència, i que és veritat, hi ha diferències, no? De la Xina, teniu... heu parlat molt de la curiositat, però no sé si és la Jana que hi va anar. Vas estar a la Xina?
1: Sí, fa un parell d'anys, sí, sí.
0: Per què hi vas anar?
1: Sí, jo vaig començar a estudiar xinès de petita, sí que és una cosa que sí que tenia amigues que no volien, o sigui, però anaven en banda, i jo, en canvi, a mi els meus pares em van dir que si volia provar, i vaig dir que sí. Però, o sigui, en 4 anys jo vaig dir que sí sense ser conscient com de tot, no? I a mi, pues, anava a classe, a mi m'agradava, ho trobava divertit, i m'agradava per això. Però, clar, llavors vaig seguir amb el xinès i al final... pues, va arribar un punt que era com si, o sigui, haig d'anar. I va ser molt xulo perquè vaig estar un parell de mesos estudiant a una universitat a Xangai i després van venir els meus pares a visitar-me i vam recrear el viatge que vam fer quan em van anar a buscar.
0: I com va ser?
1: Va ser molt emocionant.
0: Que emocionant.
1: Sí.
0: O sigui, vas anar...
1: Als mateixos hotels. De visitar, sí, sí.
0: I ells t'anaven explicant, aquí et van veure per primera vegada.
1: Sí, a més, bueno, els meus pares van filmar, o sigui, quan em van anar a buscar tenien una càmera de vídeo i tenien molts vídeos just el moment que m'entregaven en braços els meus pares, totes les primeres paraules, la primera rialla que vaig fer amb ells, llavors era com recrear tots aquests moments.
0: Júlia, tu tens aquesta curiositat a estudiar xinès, anar a la Xina... conèixer vídeos, tot aquest món que està parlant la Jana?
4: Doncs la veritat és que jo, en el meu cas, encara no he pogut anar a Xina, però la idea és anar-hi l'any que ve, i per mi l'any que ve també seria un moment bonic perquè seria 30 anys des que vaig néixer jo, i llavors també seria un any clau. Jo de records en tinc pocs, vaig arribar amb 2 anys, i tot i així doncs, sí que recordo que en el moment en què, abans de ser adoptada a l'orfenat, jo anava amb una nena i ens fèiem moltíssim. Anàvem sempre una al costat de l'altra i, a més, doncs, quan ens van adoptar, perquè va ser en el mateix moment, van ser justament dues mares solteres i ella se'n va anar a València i doncs, jo vaig arribar aquí a Catalunya. I el tema del xinès... vaig estar estudiant xinès en el seu moment, però no vaig connectar mai. I d'alguna manera penso que jo vaig estar estudiant xinès mandarí. Jo no sé si parlava xinès mandarí o estava parlant el dialecte de la meva zona, que és Guangdong. Llavors, crec que en aquest moment no vaig poder connectar-ho i ara doncs, estic intentant-ho tornar.
0: L'amiga de València, és que ara m'he quedat enganxada amb això, l'has retrobat?
4: Malauradament no tinc contacte amb ella ni amb altres noies que van

0: ser adoptades en aquell mateix moment.
1: Però no ho has oblidat, eh?
0: No, això no. Crec que no s'oblida.
1: I no has buscat?
0: Doncs és una cosa que s'hauria d'obrir, és un nou que s'ha d'obrir, però ara mateix encara no ho he obert.
1: Lian, i la teva curiositat per la Xina, el teu interès, el xinès, tot això?
2: No, el xinès, pobres els meus pares, no sé si m'estan escoltant. Ho van intentar ells, em van portar de molt petita també amb aquestes classes lúdiques i així. A més, som de Tarragona, havíem d'anar a Reus, vull dir, doble... la espanyola. Llavors, més tard sí que també amb la meva germana vam estudiar en una acadèmia i després amb una professora particular, però la veritat és que eren, o sigui, a mi em semblava molt difícil i no m'agradaven les classes, o sigui, jo no, al contrari, no m'ho passava bé. Llavors, sí que era com, a veure, tampoc, no sé, no era un drama, no era com odiós, però sí com que era com fins aquí, però...
1: Home, no és una obligació, no teniu, no? Perquè en el cas de la Jana tenia de gust.
2: Una mica també era com... Sí, són els meus orígens, però quin si no tinc tampoc ningú que parli xinès al meu voltant. I pel tema de fer un viatge o així, bueno, jo la curiositat que tinc és com que quan jo tenia 10 anys, em penso que era, el govern xinès va com proposar, no sé si eren unes famílies en concret o a la gent que estava com a les associacions aquestes que ajudaven a famílies que adoptaven, d'anar a Xina amb, o sigui, tota la família i fer com una visita. La veritat és que no ho sé si es va acabar fent o no. Jo sé que a nosaltres ens ho van dir, la meva germana i jo vam riure i vam dir no tenim cap interès d'anar a Xina ara mateix, preferim anar a Disney, a Estats Units o a un altre lloc, i allí es va quedar una mica. Però jo sempre he pensat...
3: Però ara t'ha canviat la concepció des de que fas els tallers?
2: Jo no sé si des de que faig els tallers o no, però una miqueta sí. És a dir, com, sí que penso que en algun moment aniré a Xina, però que no, tampoc sabia com quin tipus de viatge era. I una cosa com que sí que, justament per anar amb la Jana, m'ha canviat una mica, és com... Se m'han obert com altres idees de viatge, com el, per exemple, el que va fer ella, o, per exemple, anar amb diferents noies del mateix grup, o del grup, vull dir, d'aquests tallers, i poder anar a visitar els llocs d'origen de totes i fer com un tour o així, que abans no m'havia plantejat. Llavors, clar, això m'emociona molt més que un viatge super dramàtic personal.
1: Lian, amb tot aquest material, el que estan explicant la Júlia, la Jana, totes les persones que formeu part, no?, d'aquesta recerca de la identitat, què en faràs? Estàs parlant d'un documental, sí, no? Tres vols, dirà. Quan el tindràs? Quan el veurem?
2: No ho sé. Sí que vull que acabi en un documental, i per això també amb l'Àlex i amb la Marina, aquest procés dels tres vols per nosaltres és el procés participatiu de recerca identitària. Llavors, el documental, no sé si serà així, ja ho veurem. I la veritat és que estem volent-ho, bueno, el volem cuinar així. De fet, el nostre procés propi li diem xup-xup perquè vagi cuinant i perquè ens puguem anar nutrint també de totes aquestes converses, de com no anar tancant la idea que tenim ara, sinó d'anar veient què es va dient i de quina manera, de tot el que es diu, de la recerca, del que conversem, també dels vídeos familiars, de l'arxiu i tot plegat, com acaba encaixant.
1: Si hi ha alguna jove, ara, que us està escoltant, no?, nascuda a la Xina, adoptada aquí en aquests anys que dèiem, que es posi en contacte amb vosaltres, no?
2: Sí, sisplau.
1: Quantes sou als tallers, normalment?
2: Acostuma a estar entre els 8 i 10, sí, però l'últim va ser molt multitudinari, érem 17.
1: És que és veritat, som moltes.
4: El grup de WhatsApp som com 40 o així.
1: Noies, normalment.
2: Sí, hi ha
1: algun noi?
4: L'Àlex i un altre noi.
1: Sí. I un altre noi. Lian, impulsora dels Tres Vols i d'aquests tallers, un projecte que busca explorar la identitat de les noies nascudes a la Xina i adoptades a Catalunya. I Jana i Júlia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: S'ha passat bé, no?
0: I tant.
1: Era molt interessant el que explicàveu, de veritat, que moltes gràcies per haver estat avui al balcó.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Una abraçada.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Estem pendents del creuer Ondius, on s'hi ha registrat el brot d'antivirus que continua davant les costes del Cap Verd.
2: Reuniones van a ser permanentes dentro del mecanismo europeo de protección civil para realizar un análisis minuto a minuto de la situación. Tenemos los medios, es decir, la situación es una situación compleja, pero tenemos los medios para responder a este tipo de situaciones con el músculo propio de nuestro país, pero también de la Unión Europea.
1: Una situació complexa, així l'ha definit el ministre Fernando Grande Marlaska. Si tot va segons el previst, d'un moment a l'altre, aquest vaixell hauria de salpar cap a Tenerife. La previsió és que hi arribi dissabte al migdia i ha d'atracar el port de Granadilla, que és a prop d'un dels aeroports, dels dos aeroports de l'illa de Tenerife. El pla és que, un cop arribi al creuer allà, els passatgers passaran un primer control sanitari i els estrangers han de ser repatriats immediatament. I els espanyols seran tots traslladats a Madrid, en un avió militar, a l'Hospital Gómez Ulla, que disposa d'unitats especials d'aïllament per si fos necessari. També aquests 5 catalans que hi ha en aquest vaixell. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: 13 passajeros i un tripulante seran evaluados, seran examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: Està confirmat que la soca dels contagis és la variant Andes, que és l'única que ha registrat transmissió entre humans i que té una mortalitat alta del 50%.
3: La transmissió entre humanos no es habitual, pero no es descartable, y siempre en situaciones de contacto muy estrecho con personas sintomáticas. Sabemos también que tiene una alta letalidad, en torno a un 50%.
1: A partir d'ara s'han de fixar criteris, per exemple, de quan han de durar les quarantenes. És l'Organització Mundial de la Salut qui ha de fixar com seran. Es confirma que no hi ha persones amb símptomes al vaixell, que ara mateix, per tant, s'està discutint com es farà un cop arribin, perquè el període d'incubació de la malaltia és molt llarg, de 45 dies, i per tant és l'OMS la que ha d'establir els protocols. L'altra pregunta, per què desembarcaran a les Canàries i les repatriacions es faran allà i no a Cap Verd, que és on ara està fondejant aquest vaixell? Doncs això justament és el que criticava el govern canari.
4: Si lo que se quiere proceder es a una repatriación, no se hace. En este caso en el puerto de Praia o en el aeropuerto de Praia y se somete al vía crucis de todos estos pasajeros de una navegación de 3 días hasta llegar a un puerto canario para que de aquí pues se pueda evacuar con los aviones cuando se puede hacer perfectamente en el aeropuerto internacional de Praia.
1: Era la crítica que feia el president de les Canàries, Fernando Clavijo. Doncs el ministre de l'Interior diu que s'ha hagut de fer les Canàries perquè així ho ha demanat l'Organització Mundial de la Salut.
2: Cuando hemos sido requeridos por la Organización Mundial de la Salud, pero también en consideración a nuestras propias obligaciones legales constituidas por los convenios a los que hemos hecho referencia anteriormente, por razones éticas y porque normalmente la legislación internacional también subyace un criterio ético.
1: S'eleven a 8 les persones afectades per aquest brot després que un passatger neerlandès s'hagi presentat pel seu propi peu a l'Hospital Universitari de Zúric, a Suïssa. L'home va viatjar al creuer amb la seva dona fa unes setmanes, tots dos van tornar a finals d'abril i de moment la dona no presenta símptomes. Estarem pendents dels detalls i de l'evolució d'aquest brot. Més coses. La plataforma de mestres que impulsa el boicot a les colònies i excursions assegura que ja són 4 de cada 10 les escoles i instituts públics que sumen a la iniciativa i, per tant, 4 de cada 10 escoles i instituts en què els mestres es poden negar a fer aquestes colònies per pressionar el Departament d'Educació. Fa una estona han fet balanç de la campanya a Santa Coloma. Pau Puig.
5: Els promotors de la campanya diuen que ja s'hi han sumat més de 900 centres de tot Catalunya, però que la xifra s'incrementa cada setmana. Els docents demanen al govern que s'assegui a negociar amb els sindicats per resoldre la situació d'emergència que fa anys que s'arrossega.
6: I avui hem portat la primera samarreta que va sortir quan van sortir les assemblees grogues. Llavors el missatge era SOS Educació Pública en perill, no? I encara està vigent aquest missatge. Llavors 14 anys després encara estem amb SOS.
5: Denuncien pressions d'inspecció a alguns centres, entre ells a Badalona, perquè els claustres no puguin votar si adherir-se o no a la protesta. Un manifest que ja està tenint repercussions a les reserves de les cases de colònies, que segons la patronal del Lleure ja ha caigut en més de la meitat de reserves pel curs vinent.
1: I l'acomiadament col·lectiu que prepara Nestlé pot arribar a afectar 178 treballadors a Catalunya. Són més de la meitat dels que la companyia vol fer fora arreu d'Espanya. Els més afectats, els empleats de les oficines centrals, Esplugues de Llobregat. Són 158. Lluís Parra, portaveu d'UGT, rebutja l'ERO i demana voluntarietat en les sortides.
7: La gent que no vol marxar no hagi de marxar obligatòriament i la gent que vulgui marxar que pugui aixecar la mà i que tinguin les bones condicions per marxar.
1: I per cert, els Mossos han escorcollat aquest dimecres un institut de Mataró per buscar una pistola Taser, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies i fons policials han confirmat a Ser Catalunya. El centre ha alertat la policia davant la sospita que un alumne duia sobre aquesta arma i agents del cos s'han presentat a l'institut. Han escorcollat els alumnes en presència dels professors en la classe on se sospitava que hi podia haver aquest aparell. Finalment no ha aparegut. Els Mossos faran seguiment del cas davant de nous possibles senyals d'alerta. I una última cosa, també estem pendents de Girona per saber si els treballadors, la plantilla del personal d'escombraries aixeca o no la vaga. Queden 3 dies pels temps de flors. Aquest matí hi ha hagut un preacord entre empresa i comitè, però ara la plantilla ha de ratificar aquest acord per valorar si aixeca o no aquesta vaga. Per tant, tan bon punt sapiguem si s'aixeca aquesta vaga d'escombraries o no, us ho farem saber.
0: Jordi Carbó, el temps, com estàs?
8: Què tal? Tu feliç, no? Bona tarda.
0: Pel temps.
8: Sempre has pogut gaudir en cap moment el dia d'avui o què?
0: Jo avui tinc la sensació que no he vist el dia. He sortit de casa molt d'hora i no sé, no et puc dir ara.
8: T'has perdut una cosa preciosa.
0: No, et diré que feia menys fred del que pensava que faria.
1: A mi m'ha encantat aquestes grans nuvolades al fons que es veien.
0: Veus, no he vist res. M'he tancat en un lloc i m'he tancat en un altre.
8: Saps aquells dies en què el color del blau del cel és molt intens, el que diu en Joan, no? Els núvols, el contrast és encara més marcat, era d'aquests dies. Ai. Una pena, perquè era dels dies que recarreguen piles. Però bé, és el que té, que avui el que hem tingut és vent de ponent, que és un vent més eixut, i això ha allunyat la pluja de gran part de Catalunya, però no tot arreu. De fet, ara mateix plou al Pirineu, ho continuarà fent durant un parell d'hores, i tenim tempestes a les comarques de Girona. I a més o menys on preveiem, a l'Empordà és on més fort ha plogut, però també en tenim ara altres punts de l'interior de Girona, i totes van cap a la costa. També un parell d'hores i acabaran desapareguent aquestes tempestes, de nit fins i tot tots els núvols d'arreu de Catalunya. Demà, doncs, serà un dia bastant semblant al d'avui, no tan radiant, però igualment podrem gaudir d'un matí i un migdia assolellat. Al matí, no sé si has tingut menys fred perquè anaves més abrigada, Anna.
0: És que em vaig abrigar per tu. Jo, els teus desitjos
8: són
0: ordres.
8: Alguns barris de Barcelona hem baixat els 10 graus al final,
1: Feia fred, feia fred al matí,
0: sí. Però no n'he tingut. Sí, potser anava més abrigada, tens raó.
8: Gràcies, Joan. Avui, Joan, m'estàs ajudant una mica. Mínimes demà al matí, semblants a les d'avui, entre els 5 i els 10 graus. Per la major part de la gent serà sensació d'una mica de fred, arran de costa una mica més altes, però vaja, semblants a les d'avui. Però tinguem present això, que el mes de maig el sol és com si estiguéssim a l'agost, i quan en faci, doncs temperatura pujant ràpidament, i demà tornen les tempestes durant la tarda. Això sí, afectaran poques poblacions, sobretot al prelitoral i a l'interior, i especialment als Pirineus, localitats molt concretes on plourà, no podem precisar, però compte, perquè tornaran a ser tempestes amb pluja torrencial i en alguns casos en calamar-se o pedra.
0: Carbó, doncs fins demà. Una abraçada.
8: Que vagi molt bé. Salut.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:33 d'aquest dimecres 6 de maig. Joan, què ha de sonar?
1: Escoltem In the Stars, que és la primera cançó del nou àlbum dels Rolling Stones.

0: I ara parlarem dels Stones, Anna.
1: Això sí que li agrada, aquesta... com s'està connectat amb música de fons dels
0: Stones. Amb aquesta banda sonora, perquè hem dit que estàvem pendents de saber si la vaga d'escombraries a Girona es desconvocava o no. Doncs dit i fet, en Carles Couso, des de Ràdio Girona, ens pot explicar l'última hora, que és que ja no hi ha vaga, no, Carles?
2: No hi ha vaga i no són els Stones aquí a la seu de Girona més neta, però sí que han tirat un parell de petards per celebrar que la plantilla ha votat sí en aquest acord. El 82% dels treballadors han ratificat el preacord que havien signat aquesta matinada l'empresa i els treballadors, i ja ens han explicat que d'aquí molt poca estona ja sortiran camions d'aquí a la seu on estem a aquesta hora per començar a recollir tota la brossa que hi havia als carrers de Girona. La clau de l'acord ha estat la pujada del sou dels treballadors, igualar-la a la pujada dels funcionaris, i de cara al sou d'aquest any, més enllà d'aquesta pujada del sou dels funcionaris, també pujar un 1%, i després també blindar que no hagin de treballar en festius i que respectin els horaris laborals dels treballadors. Aquests serien els grans eixos d'aquest acord que s'acaba de tancar fa molt poca estona, perquè l'empresa, com els treballadors de l'empresa, com dèiem, un 82% dels treballadors han votat, gairebé el 70% de la plantilla han votat acabar la vaga, que ha durat, recordem-ho, 3 dies, i hi havia molta alarma a Girona perquè estem a les portes del temps de flors, que, ho sabeu, molts visitants venen a Girona.
1: Couso, per lligar-ho amb els Stones, Satisfaction, doncs, per tots, eh? Cutre sigut, ja ho sé, mira, un xiste.
2: Mira, ara hi ha un treballador que, mira, ja veuràs, mira, a veure si podem... Explica'ns quants petards portes ara a punt de...
3: Quants... Una traca.
2: Està a punt de tirar una traca per celebrar aquest acord. A la ràdio estem posant els Stones. Vosaltres poseu una traca. Doncs ja ho veieu. Aquí els treballadors de Girona més neta que celebren l'acord amb una traca que tenien preparada per la manifestació d'aquesta tarda, però que ja havia quedat desconvocada per haver de fer aquesta assemblea per ratificar l'acord, que finalment sí, han ratificat, i la vaga d'escombriaires a Girona es desconvoca.
1: Doncs
0: gràcies, Carles.
2: L'estan col·locant.
1: Ja ho feu. Aquí volíem traques, tons i de tot. Doncs, Couso, moltes gràcies.
0: La notícia és que ja no hi ha vaga d'escombraries a Girona.
1: I que tornarà a fer olor a flors com m'ha de tocar. Gràcies, Couso.
2: Adéu, una abraçada.
0: Que torni a sonar Indestar.

0: I és que aquesta cançó, In The Stars, és el primer single que la banda de Mick Jagger ha publicat aquesta matinada. Ha de ser el primer del seu nou àlbum, que es dirà Foreign Tongues, Llengües Estrangeres, i serà el número 25 de la banda, que recordem que és a punt de complir els 65 sí. anys de carrera. Es van formar l'any 61. Aquest àlbum quan es publicarà? 10 de juliol, i així ho anunciaven a les xarxes. 1, 2, 3, and... Amb un vídeo que els podeu buscar a totes les xarxes, se'ls veu produint aquest àlbum a l'estudi. Aquesta passada matinada l'han presentat davant d'un grup reduït de periodistes i de privilegiats a Williamsburg, a Nova York. En un acte que ha presentat el còmic Conan O'Brien, presentador, per exemple, dels darrers Oscars, que deia que, tot i que són la banda més important de la història del rock and roll, sembla que encara actuïn com si haguessin de demostrar alguna cosa. I d'això, la conversa que tenen després, també en parlava Mick Jagger.
1: The Stones is a rock band, usually a rock band, but the Stones also has abilities to do ballads and
0: que deia que els Stones són una banda de rock, però també demostren que poden ser una banda que pot fer balades, que pot fer música country, que pot fer música dance, i per tant, això vol dir que en aquest nou àlbum hi haurà, per exemple, country, dance o fins i tot balades. Veurem què ens espera. De moment sabem que és el productor d'aquest nou àlbum, és Andrew Watt, que és, per exemple, qui acaba de produir el darrer àlbum del McCartney, que també els hi va produir als Stones el seu darrer treball, Hackney Diamonds, fa 3 anys.

0: Que jo t'he de dir que no sé què m'ha passat amb aquest àlbum, que és dels
1: que
0: nostres...
1: Que t'està encantat, ja ho
0: sí,
1: veus.
0: Sí, jo me l'he posat amb
1: mai t'havia vist aquest. Vibrar sí. Tant amb els tons. Que em baixes, que estigui aquí.
0: Hat m'agrada molt.
1: Flipi, d'acord. Però Joan Bofill...
0: Aquest Hat Me Diamonds, que és el retorn dels Stones després de molts anys, i que de fet es van dur un Grammy. Però ara estem ja a l'etapa del nou àlbum 25è. Hi ha una crònica de Luis Doncel al País explicant tot el que es va dir en aquesta presentació, que recordem Jagger i Richards, que tenen 82 anys. Llavors estaven acompanyats d'en Ronnie Wood, de 78, i diuen que tenen corda per estona, que s'han divertit molt fent aquest àlbum i que no els ha costat massa respecte a diferents treballs perquè l'han enllestit en només 4 setmanes en un estudi de Londres. Però el dubte, el que tothom es pregunta, què passa amb la gira, els Stones tornen de gira, sí o no... Perquè Hackney Diamonds havia de tenir una gira que es va aturar per l'artritis de Keith Richards i no van dir res. No han volgut dir res, no han volgut aventurar-se en una gira perquè, tenint en compte els antecedents, igual volen esperar a veure aviam com va. Així que, de moment, hi haurà àlbum, gira dels Stones, veurem.
1: I si passen per Barcelona, allà estarem.
0: Allà estarem, evidentment, això no fallarem mai. Mira, aquesta Messy Rap, també, del Hackney Diamonds, m'encanta.
1: També t'encanta.
0: Que soni.
1: M'agrada molt, també. 2 minuts. Ah, un afegit. Ah, un sí, afegit sí. Molt ràpid. Demà, ja sabeu que hi ha el segon concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de l'Último de la Fila, i...
0: Hi ha 500 entrades extra que ja són a la venda. Ho acaba de comunicar la banda. Teniu 500 entrades que estan disponibles per aquest segon concert de l'Último de la Fila a l'Estadi Olímpic Lluís Companys demà. Entreu a la plataforma de Ticketmaster i podeu comprar aquestes entrades per a l'Última de la Fila.
1: A partir de ja, les poden comprar.
0: A partir de ja es poden comprar, i es poden comprar, perquè tenim una gran notícia també, que demà aquí a les 7 al balcó podrem parlar amb Manolo García i amb Quimi Portet estona abans d'aquest segon concert a l'Estadi Olímpic.
1: Fantàstic. 2 minuts i saludem a l'Antoni Bassas.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Que
1: m'ha agradat molt l'acudit de tenir els gestons i al final de la vaga d'escombraries a Girona i dir-li a l'escombriaire que si estan satisfaction.
0: Tardat, bueno,
1: Sí, sí. A aquestes hores del dia, una miqueta de...
0: Tenir un enginy està bé, no?
1: De riure... fluixa, diguéssim.
0: Sisplau.
1: Fluix, està
0: això,
1: bé.
0: Això està molt bé. Vas, és que ara hem sabut que ha mort Turner, aquest empresari que va crear la CNN. Tu ho saps tot d'aquest home, segurament.
1: Bueno, home, no, però no...
0: Ja, tu ho saps tot de tot. Jo, per mi, sempre t'ho saps tot de tot.
1: Però Ted Turner... No, és molt interessant perquè, clar, va fer un canvi històric en la televisió, que és el de dir, no, es poden fer notícies 24 hores seguides. Però les notícies eren una cosa que es feia al matí, al migdia i a la nit. Bueno, i al principi, aquí...
0: Sí, és el pare del 324, també, una mica.
1: Bueno, esclar, és l'home que va dir, no, es poden fer les notícies tot el dia, naturalment, a canvi que hi posis una gran inversió, que perdis molts diners al principi. A més, per subscripció, és a dir, allà per cable. I aleshores, això va ser un èxit que van seguir altres cadenes, com la Fox, com la MSNBC, la Fox ultraconservadora, la MSNBC més progre. La CNN ha quedat una miqueta pel mig. Li ha passat una cosa que és bastant òbvia, que és que si no hi ha una gran notícia no té tanta audiència. El seu gran èxit, el primer gran èxit, va ser l'any 91, és a dir, uns quants anys després d'haver-se fundat, quan la primera guerra del Golf. Perquè va ser la primera guerra que es considera que es va transmetre en directe per tot el món.
0: Aquelles, o sigui, llums verdes, que no oblidem.
1: Sí. Aleshores, l'any 91, el president Bush, pare, va arribar a dir me n'assabento més del que passa a la guerra per la CNN que pel que m'informa la CIA. O sigui, era una gran novetat. D'aleshores ençà, la Fox sempre li ha passat la mà per la cara a les audiències, o li ha anat al davant, perquè la Fox va trobar de seguida el nínxol de l'opinió. L'opinió indignada contra Obama i contra els trans i contra tot. I la provocació constant i l'adulació a les idees més conservadores, després a Trump, etcètera, etcètera. Sí. Llavors, això ha fet que la CNN hagi quedat una miqueta com un peix bullit, perquè com que ha mirat de, no sé, ni dels uns ni dels altres...
0: Amb el que havia estat, no, la CNN,
1: sí,
0: era tot.
1: Sí, però aquesta onada, diguéssim, d'agressivitat pseudoinformativa li ha passat per sobre. Amb tot ha creat un estil, no cal dir-ho. Ara el que li passa per sobre són les xarxes socials, que són l'autèntica cadena 24 hores al dia de notícies i d'opinió, els podcasts, els influencers, els creadors d'opinió, perquè una estructura periodística és molt cara de mantenir i a vegades, amb un tipus, amb una mica de gràcia que toqui quatre temes, et pot fer mal des del punt de vista de les audiències. Ara, quan passa alguna cosa, doncs sempre són una referència.
0: Una referència.
1: Sí, aquest Ted Turner és un peça, és una història, no te l'acabaries. Molts problemes amb un pare que es va suïcidar, ell va tenir problemes amb l'alcohol, es va casar tres vegades, va tenir innombrables embolics de faldilles, que es deia abans, em sembla que això ja no es diu, però innombrables embolics conjugals i fora de...
0: I 10 anys casat amb Jane Fonda.
1: Però també van partir peres per això. Era un tipus capaç del pitjor, d'esbroncar la seva gent, de fer veure que es trobava malament perquè li diguessin que sí, i de donar $1.000 milions a l'ONU, perquè semblava que havia de contribuir a fer alguna cosa, no? És un tipus... és bàsicament, no és un periodista, és bàsicament un empresari de la comunicació que va començar, que va continuar els negocis del pare amb televisions i ràdios locals, privades, i que després doncs va crear la CNN, que ja és més que una marca.
0: Jo li he dit que ho saps tot de Ted Turner, ho acabeu de comprovar. Una altra cosa que ens ha fet molta gràcia avui, The New York Times, explicant una anècdota del papa.
1: Això és sensacional.
0: Que és fantàstica i que, a més, tu pots corroborar perquè una mica va fer una gestió domèstica de la que tu una mica et va passar el mateix,
1: sí.
0: Però clar, estem parlant del papa.
1: Estem parlant
0: del
1: papa.
0: Què li va passar?
1: És sensacional. Lleó XIV, nord-americà, al cap de 2 mesos d'estar al Vaticà, diu, hauria de canviar el número de telèfon i l'adreça a què està vinculat al meu compte bancari als Estats Units. Ell va néixer en un suburbi de Chicago. Llavors, truca, li surt el servei d'atenció al client i li diu, miri, vull fer això, vull canviar el número de telèfon i la meva adreça. Diu, molt bé. Diu, abans hem d'assegurar-nos de la seva identitat, de manera que contesti, sisplau, les preguntes, no sé com ne diuen, les preguntes secretes o les,
0: sí,
1: les preguntes...
0: les de seguretat,
1: les de seguretat, no?
0: No?
1: I llavors, jo m'hi vaig trobar, quan vaig viure als Estats Units i vaig obrir un compte, em van fer contestar preguntes d'aquestes que se suposa que només pots...
0: Com es diu la teva mascota?
1: Com es diu la teva mascota, com es deia la teva àvia, quina era la teva sèrie de dibuixos animats favorita, sí, com es deia el professor que més ha fet un impacte a la teva vida, bueno, coses sí, d'aquestes molt, molt, molt personals, no? Bueno, es veu que el Papa Lleó XIV les va contestar totes bé, bueno, alguna va haver-hi algun dubte, i la persona d'atenció al client va dir, miri, no n'acabo d'estar segura, hauria de venir a l'oficina a fer això, a fer el canvi. Diu, home, diu, però li he contestat tot el que m'ha preguntat. Diu, no, però hauria de venir a l'oficina. Diu, ja. Diu, i si li digués, diu, faria alguna diferència si li digués que sóc el Papa? Sóc el Papa Lleó XIV. I llavors es veu que la senyora d'atenció al client va penjar.
0: Ja, a mi no em prengui
1: el pèl. Va penjar, com dient, aquest tio m'ha pres el pèl i va penjar. Llavors el Papa va trucar un amic seu, un capellà amic seu de Chicago, i li va dir, mira què m'ha passat. Diu, no t'amoïnis, diu, perquè com que els nostres comptes de les ONGs que té l'Església i tal estan en aquest banc, parlarem al president del banc. I va parlar amb el president del banc, però no va servir de res, perquè es veu que
0: el
1: li va dir no.
0: El president deia, no, que el volem presencialment.
1: És que la política del banc és tracte presencial. La gent, oi que la gent demana que vol un tracte físic, diguéssim, presencial? Doncs ho sento, però no hi puc fer res. Total, que el Papa es veu que ha hagut de canviar de banc.
0: Ha hagut de canviar. Mira, escolteu el que ho explicava un reverend en una reunió de catòlics per explicar precisament aquesta humilitat del Papa.
2: 2 months in, he calls his bank in South Chicago to change his phone number. And I think his address. And so he gets a lady, says, yes, ma'am, I'm Robert Prevost, I'd like to change. She asks all the security questions.
1: Sí, esclar, són les preguntes de seguretat, perquè ell estava amb el nom de Robert Prevost.
0: El que explicaves, no? I la gent es puixa de riure.
1: Sí, sí.
2: And he said, well, I'm not gonna be able to do that. We can't change, no, sir. I gave you all the security questions. I'm sorry, sir.
1: El Papa es va enfadar i li ha donat totes les respostes.
2: Would it matter to you if I told you I'm Pope Leo?
1: I si li digués que sóc el Papa?
2: I ja està. Hung up on him.
1: I l'altre va penjar. Amb la qual cosa ha passat a la història com la senyora del departament de...
0: Mare meva.
1: De servei al client que va penjar el Papa.
0: Imagina't el moment que li diuen, no, és que això... I aquesta dona com deu estar ara, sí, que sí, ho ha publicat bueno, The New York Times.
1: El que m'ha fet gràcia al New York Times és que diu què passa, diu, quan el Papa truca al servei d'atenció al client. Diu, alerta spoiler. Diu, no hi ha miracle.
0: Clar, boníssim. Per cert, que tenim tota l'agenda ja del Papa a Barcelona, on hi serà del 9 al 11 de juny.
3: Está, por una parte, la cárcel, Brians 1, que visitará, y a mí me parece que es el mundo del dolor, de la privación de libertad, etc. Y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro. Y luego está el mundo de la contemplación, el mundo de los contemplativos, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
0: És l'arcabisbe Joan Josep Omella explicant l'agenda del Pontífex a Barcelona, on hi serà del 9 a l'11 de juny. Ferran Dalmau, bona tarda.
4: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Només arribar ja l'esperen dos potencials actes multitudinaris.
4: El Papa arribarà el dilluns 9 a Barcelona des de Madrid i el primer que farà és anar a la catedral de Barcelona, on farà un petit acte a la 1 del migdia i després la seva següent cita serà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic, on farà un gran acte massiu, que és una vigília d'oració, on farà un discurs. El dia gros, però, serà l'endemà, dimarts 10.
0: Dimarts, doncs, és el dia gros, perquè el Papa viurà una jornada de contrastos que comença a la presó de Brians 1.
4: Sí, el dia el començarà anant a Brians 1, efectivament, al centre penitenciari, a Sant Esteve Sesrovires, el visitarà, farà una salutació i just després s'encaminarà cap a Montserrat, on farà una oració del Sant Rosari. Aquí hi ha el dubte pendent de si mencionarà o no els casos d'abusos de l'Església en el seu discurs a la 1 del migdia. Dinarà allà, a l'abadia de Montserrat, i continuarà la seva agenda al Raval, a l'església de Sant Agustí. Es trobarà amb Càritas i farà un altre discurs.
0: i d'allà s'encaminarà a la Sagrada Família, que és el motiu principal de la seva visita i l'acte més esperat.
4: Sí, la Santa Missa, la Basílica de la Sagrada Família, aquí es podrà comparar l'altra imatge d'un papa a la Sagrada Família, que és la de Benet XVI. En aquest cas, el papa Lleó XIV ve en motiu de l'any Gaudí, per tant, també inaugurarà la torre, l'espectacular torre de Jesucrist de la Basílica, i farà una homilia del Sant Pare.
0: I el dimecres 11 no farà cap acte a Barcelona, marxarà directament.
4: Exacte, el dimecres també serà a Barcelona, però només a primera hora i per encaminar-se a l'aeroport del Prat per agafar el vol ja cap a les Canàries.
0: Ferran, gràcies.
4: Adéu, gràcies.
0: Basses, no anirà al Camp Nou, eh?
1: No, no anirà al Camp Nou. Bueno, home, el no és important, el Camp Nou passarà aquest diumenge, ja està. On dormirà el Sant Pare a Barcelona? No? Això ho han dit,
0: no? No sé, Guillem Delso, tu has fet alguna esbrinada d'on dormirà? Ara sí que ara t'he matat.
5: No, mira, no m'has enxampat. No és oficial, però apunten les informacions que dormirà al Palau Episcopal, ah, que crec que és on va dormir ja Benet l'últim que va venir el 2010.
1: Clar, o sigui, a la plaça de la Catedral.
0: A la plaça de la Catedral. Sabem, no sabem si utilitzarà l'helicòpter. Tu has fet algunes averiguacions? No, no es diu averiguacions.
1: Si has esbrinat alguna
0: esbrinat,
1: cosa.
0: Sí.
5: Nosaltres hem vist l'agenda del papa i hem vist que és una agenda molt atapeïda per aquests dos dies que està a Barcelona, i hem fet l'exercici friqui de mirar quants quilòmetres farà en total. Són 173 quilòmetres de cada punt on s'ha de desplaçar. Caldria sumar-hi una desena, una vintena, si contem que dormirà al Palau Episcopal i que s'haurà d'anar movent d'un lloc a l'altre. Això, perquè us feu una idea, són unes 4 hores en cotxe que poden variar, doncs, en funció del trànsit. Fa gràcia perquè, per exemple, Lleó XIV farà trajectes certament habituals pels catalans, com anar del Palau Episcopal a Cambrians 1. Això vol dir que haurà d'agafar l'AP7, no? Que això és el que fan molts catalans.
0: Estic
5: cada matí.
0: Estic veient l'helicòpter, eh?
5: Ell, aquí, exacte, aquest és el tram, no? El d'aquest dia que fa Cambrians i Montserrat, és on hi ha rumors que podria agafar l'helicòpter. Però no és una informació que estigui confirmada. És a dir, pot anar amb el papamòbil, no ho crec, però potser sí que amb una furgoneta. I el papamòbil, no, aquests quilòmetres més de lluïment, sí, els farà, jo suposo, per la ciutat de Barcelona. És a dir, sobretot aquest tram d'arribar a la Sagrada Família a les 7 i mitja sí que hauria de ser, doncs, per aquests carrers de l'Eixample, tot i que també haurà d'anar, per exemple, per la Via Laietana o el Passeig de Colom quan hagi d'anar cap a l'Estadi Olímpic.
0: Mm. Ens cauen dimecres, no ho sé, no? Per fer alguna cosa, Basses?
5: És dimarts i dimecres, sí.
1: Sí, el 10
0: de juny. Què farem? Podem pensar alguna cosa, no?
1: Sí, home, no t'amoïnis, ja farem alguna cosa. El 10 de juny és el dia que fa 100 anys que va morir Gaudí, que el va atropellar el tramvia. Mm. Bueno, el va atropellar els dies abans, però es va morir el dia 10, de 1926. Per això el papa ve aquest dia.
0: Mira, no marxis, Basses. Hi ha dues entrades per divendres a la 1 del migdia, una visita guiada per la Sagrada Família. Tu i jo hi vam ser.
1: Sí.
0: El primer que truqui, és una entrada doble, per dues persones. El primer que truqui, el saludem després de la publicitat i se'n va divendres a la 1 del migdia, visita guiada a la Sagrada Família. Claudio està allà, al telèfon 93 344 1411, 93 344 1411. El primer que truqui se'n va a la Sagrada Família.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
7: Resveratrol Polygonum Cupidatum.
8: No es un idioma alienígena, es ciencia. Regis Cardio, el complemento alimenticio que ayuda a favorecer la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento celular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es. Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
11: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glob. Amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glob. A Gràcia, l'Eixample i al Glob.com.
12: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
9: Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
13: En les residències Lantus cada dia es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
6: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 en punt, Antoni Bassas. Hem obert telèfons per dir qui vol anar a la Sagrada Família una del migdia divendres.
1: I no han durat ni un
0: res.
1: Minut.
0: He vist en Claudio tirar-se sobre el telèfon i el tenim. Daniel, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Quina sort, no? Ja has estat a la Sagrada Família alguna vegada?
2: No.
1: No hi has estat mai?
2: Molta il·lusió. Sí he estat, però allò de l'entrada i tot això, i per fora m'ha suposat moltes vegades.
0: Per fora, però a dintre mai has entrat?
2: Mai he entrat, no.
1: Doncs, en fi, que ho gaudeixis, perquè per més que t'ho expliquem ara, jo crec que amb un mínim de sensibilitat artística, i ja no et dic si afegeixes una certa sensibilitat religiosa o transcendent, quan entris a dintre de la nau principal, és com entrar en un altre món. És una experiència que jo crec que no has experimentat mai, no només perquè no hi has estat mai, sinó per l'espectacularitat, per la magnitud del que veuràs.
0: Quin hype t'acaba de posar en Bassas, Daniel, eh?
2: Perfecte, ho viuré amb aquesta passió que ell ho ha transmet.
0: Escolta'm, què aniràs?
2: Doncs espero poder anar amb la meva dona. Però
0: i aniràs amb la teva dona?
2: No tinc clar encara, a veure si pot ella. Jo segur que puc, ja me les muntaré.
0: Home, i és visita guiada. En Bassas i jo hi vam anar-hi amb l'arquitecte de la Sagrada Família, amb en Jordi Faulí, que ens va explicar tots els detalls. Suposo que també us passejaran pels racons més importants. Què et va quedar més gravat de la nostra visita, Bassas?
1: Home, nosaltres vam tenir el privilegi d'enfilar-los molt amunt i tot això. No sé exactament en què consistirà la visita, però el sol fet de contemplar, ja et dic, el sostre de la nau principal des de terra, és que tindràs la sensació d'estar en un bosc. Jo et diria, si t'ho permeten els organitzadors, que no tinguis pressa, perquè ha estat tot tan ple de detalls que val la pena viure'ls, i et diria, si és possible, no treguis gaire el mòbil, ni gravis, ni filmis, ni facis fotografies. Perquè al cap i a la fi, de fotografies de la Sagrada Família en pots trobar molts llibres i a moltes revistes, però la vivència personal que tu tindràs, només la tindràs tu. Ara, perquè la tinguis, has d'estar concentrat i atent al que veuràs, no?
0: Daniel, doncs truca la dona.
2: Mira els teus consells.
1: Molt bé.
0: Una abraçada molt gran, Daniel. Moltes gràcies.
2: Doncs una altra per vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: Que la disfrutis.
1: Que vagi molt bé.
0: Bassas.
1: Res.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Fins dimecres, que bé, que ara ens quedem amb la Raquel Tullauda.
1: Sí? De què parleu avui amb la Raquel Tullauda?
0: Va, Raquel, digue-ho. Digue-li, que potser es queda i tot.
3: Avui parlem de joguines eròtiques.
0: Uau.
1: Home, i a més, dit amb aquesta veu.
0: Clar, és que Raquel...
1: Vaig a trucar a casa, que avui se m'ha girat feina.
0: 2 minuts i tornem.

0: 8 i 6, Raquel Tulleuda, com estàs?
1: Què tal? Avui estem sense el meu fill.
0: Avui estem sense el meu fill, però tu has fet un next coming que es diu, has anunciat de quin tema parlaríem, has dit joguines eròtiques
1: i aquí s'ha quedat,
0: En Guillem Delso, que ens havia parlat de la visita papal, i ha baixat Laura Polo d'Alfó esperitada dient aquest tema m'interessa.
1: Exacte.
0: Tothom té preguntes, amb la qual aprofitarem. Aquesta música que t'ha triat en Bufill és de la Rihanna. Què et sembla? És adequada
1: és
0: pel
1: tema? És que hauríem de saber ben bé què diu tota la lletra i de més. Clar, avui sent Sant Joan, realment aquesta part ens queda així una mica.
0: Però
1: que
0: Rihanna...
1: no et puc justificar exactament per què l'ha posat.
0: Clar,
1: segur que hi ha un motiu.
0: Come on, come on.
1: Ni m'agrada, ni
0: em
1: desagrada. No em fa gaire ni fred ni calor.
2: És potent, és potent la cançó.
0: És potent, no?
2: Sí. És festa.
3: Sí, aquí, no, aquí diu que S&M, que és el títol de la cançó, són les sigles del sadomasoquisme, on s'utilitzen moltes de les coses de les que parlarem avui.
1: D'acord.
3: I per aquí jo crec que ve la tria del Bufill.
2: Sort que estàs aquí, Guillem.
3: Jo crec que la tria del Bufill va per aquí.
2: Molt bé.
1: Guillem, jo crec que li pots ensenyar el quadre a la Puigvolta.
3: Sí, ensenyem el quadre a la Puigvolta. No l'ha vist encara.
0: El coneixeré?
1: No crec.
0: No, menys mal. Va.
3: Aviam.
0: Oh, m'agrada moltíssim.
2: Els oients que ens escoltin ho poden veure també a YouTube i a Twitter, aquest quadre.
0: És molt divertit perquè aquí de joguines eròtiques no hi ha res, hi ha unes cartes i de fet són nens,
1: però hi ha uns nens
0: que estan jugant.
1: Sí, exacte. Nens jugant.
0: És un quadre maquíssim, són tres nens i una nena i estan fent un castell amb les cartes, d'aquests fent equilibris perquè no caiguin. Van tots vestits de blau, amb els cabells castanys... tenen una expressió molt bonica, estan tranquils, hi ha
1: però
0: fins i
1: no
0: tot un nino.
1: Però no especialment contents, no?
0: No, estan tranquils, concentrats. Sí, per què no estan contents?
1: Aquest quadre és d'una pintora en aquell moment russa, ara mateix seria d'Ucraïna, que es diu Zenaida Zarebryakova.
0: Sí.
1: I ella va néixer en aquell moment a l'Imperi Rus, després esdevindria URSS i ara mateix és territori d'Ucraïna. I aquest quadre és de 1919. Ella feia 2 anys que havia quedat vídua i imagina't, no?, l'època doncs, de la Guerra Civil Russa, misèria al màxim, moltes dificultats per alimentar els fills, i li sorgeix una oferta a París per anar a pintar i se n'hi va pensant que podrà pintar uns quants mesos, fer diners i tornar per alimentar els seus fills, distribuint els fills com pot entre la xarxa de familiars i amics. I a partir d'aquell moment es comencen a endurir les normes per entrar i sortir del que esdevé quan ella marxa a la URSS, de manera que 2 dels seus fills sí que aconsegueixen aconsegueixen passar la frontera, però amb els altres 2 trigarà més de 30 anys a tornar-se a reunir.
0: Quina història més dura.
1: És una història molt dura, molt trista.
0: És a dir, aquests 4 nanos són els seus fills.
1: Aquests 4 nanos són els seus fills, són 2 nens i 2 nenes, i l'Eugeni, em sembla que es deia, i la Tatiana no els tornarà a veure fins passats més de 30 anys.
0: Però això és fortíssim. Per què van aquest blau a tot arreu, fins i tot la planta és blava?
1: No sabem si això és una, diguéssim, una estratègia artística, que és molt difícil d'encapsular Zarebryakova en un estil determinat, eh? És molt ella, i aquí parla de que té tints semblants a l'impressionisme, tot i que la pinzellada és molt més realista. Hi ha qui la classifica d'art déco, de costumbrista. Ella fa molta pintura de gènere, de situacions així quotidianes, i no sabem si realment duien aquest uniforme o si és una estratègia que ella utilitza. Sí que és veritat que aquest joc amb les cartes una miqueta reflecteix la inestabilitat del moment, no?
0: I de joc a jocs, no?
1: I d'aquí els jocs, sí. Jo si penso en jocs, em ve aquest quadre a nivell artístic.
0: Encara que sigui jocs eròtics, a tu et ve aquest quadre.
1: Bé, buscava alguna cosa de jocs i sí, el primer quadre que em va venir va ser aquest i vaig dir, doncs, amb aquest endavant.
0: Quina història tenen les joguines eròtiques? Clar, li hauríem de preguntar a la Irene Cordón, igual, que ja ens diria, els antics ja en tenien,
1: sí,
0: i segur que n'hi havia moltes.
1: Perquè les
0: primeres... sempre hi ha hagut, no?
1: Mira, el primer dildo, és a dir, la primera joguina en forma fàl·lica, que no vibrador, perquè no vibrava, i per tant construït amb materials
0: dildo,
1: tipus pedra...
0: I...
1: Sí, es diuen dildos habitualment, sí, per diferenciar-los dels vibradors, i per diferenciar-los també dels plocs anals. Els que són anals, els hi diem plocs, perquè tenen una base, tenen tope. És a dir, qualsevol cosa que tu utilitzis via vaginal no requereix tant que tingui un tope, perquè la vagina és una cavitat finita i relativament curta. En canvi, qualsevol cosa que tu introdueixis a nivell rectal ha de tenir un tope, perquè si no pot anar amunt, amunt, amunt.
0: Quantes urgències se tenen, ho sabem,
1: moltíssimes, i a vegades...
0: de gent que s'ha introduït joguines.
1: I després no surten.
0: Que potser no eren joguines, perquè clar, no tenien el ploc, no? I s'han anat endins, endins.
1: I després a vegades acaben a quiròfan, eh? Vull dir que no és cap broma. Per tant, si algú es vol posar alguna cosa bienal, que sigui una cosa preparada per ser introduïda bienal, que afortunadament ja n'hi ha. Doncs et deia, el primer dildo és de fa uns 28.000 anys, el que es considera que va ser el primer dildo, no? I per tant, a vegades ens pensem que això fa 4 dies que ens hem inventat la sopa d'all, i no, això fa molt i molt i molt temps que existeix, i s'ha anat modificant. Hi ha hagut èpoques en les que les joguines han estat més ben tolerades en funció de com estava també la societat, no? A nivell de valors i a nivell d'expressió de la sexualitat.
0: Quin és per tu com a sexòloga l'ús que han de tenir les joguines sexuals?
1: Jo crec que les joguines sexuals, entenent com a tal no només allò que es pugui utilitzar via genital, sinó també coses que puguin alterar els òrgans dels sentits, estimular, no?, una ploma, una vena als ulls, algun petit estri per lligar, és a dir, infinitat de coses, i fins i tot complements que tinguem a casa i que
0: sí,
1: els afegim
0: tot és una joguina
1: en el joc eròtic, no? Jo crec que són un complement fantàstic, i el que generen és varietat. Hem parlat en alguna ocasió que el que ens fa perdre l'interès és la rutina, no? Crec que ja hem explicat que el nostre cervell està programat per estalviar energia, i per tant tot allò que és repetitiu, repetitiu, repetitiu, acaba no generant interès, però perquè el cervell no hi posa energia. I no posar-hi energia en termes d'erotisme i de seducció i de sexualitat és no posar-hi curiositat, no posar-hi interès. Per tant, si fem sempre el mateix, ens acabem avorrint. I encara que tinguem una parella estable, encara que habitualment el lloc on tenim relacions no sigui el mateix, no?, i només es modifiqui de manera excepcional, les joguines ens permeten tenir un guió que pot ser molt i molt variat, no? Amplifiquen el ventall eròtic.
0: Clar, varietat, deies, aquest dildo fa 28.000 anys, la varietat ara de coses que hi ha, de productes, és infinita, no? Tu quan li dius a algú que entra a la consulta, vés a tafanejar, igual la persona et diu, és que hi ha tant que no sé per on començar, però no s'ha de començar.
1: Home, si és algú que no ha experimentat gens en aquest sentit, jo recomano sempre començar amb coses relativament senzilles,
0: com
1: el que et deia. Un antifaç per tapar els ulls, unes plomes o algun petit estri metàl·lic per fer el que li diem un mapa eròtic, per explorar el propi cos o el cos de l'altre amb diferents estímuls i veure com respon.
0: Estri metàl·lic?
1: Estri metàl·lic, vull dir alguna cosa freda, per no haver d'utilitzar un glaçó, que també és una opció, però perquè no es vagi desfent. Per poder jugar amb les temperatures, no em referia específicament a unes pinces i de més, que també n'hi ha, però òbviament començar s'hauria de fer per alguna cosa suau i que no generi rebuig, que no generi sensació de ser excessiu, no? Si habitualment, si t'has passat 30 anys, 40, tenint relacions sexuals estrictament amb una altra persona, sense utilitzar cap mena de complement, home, unes plomes, un antifaç...
0: No anar directament a pel vibrador.
1: No, jo diria que no és... Si no hem fet mai res a nivell de complements, diria que es pot començar per llocs més amables. En parella, en solitari, es pot començar per on vulguis.
2: És que jo t'anava a preguntar, Raquel, o sigui, si algú vol començar a utilitzar joguines sexuals, és millor que comenci sol o que comenci en parella, o és indiferent?
1: Jo crec que és indiferent i a la vegada és individual, no? El que li vingui més de gust a aquella persona. A vegades trobem persones que hi ha un membre de la parella que té moltes ganes d'experimentar i l'altre no.
2: Aleshores,
1: al principi tocarà experimentar en solitari i, en tot cas, a la parella anar-la convencent amb joguines al principi més senzilles i que després poden anar pujant de volum d'erotisme, no?, si voleu. Però no em sembla que hi hagi una manera que és la bona de començar. De la mateixa manera que hi haurà qui s'atreveix a entrar a un sex shop i buscar algú que hi ha dependentes i dependents de sex shops fantàstics, que li expliqui exactament quin és el ventall de possibilitats, que és infinit, i hi haurà altres persones que no s'atreveixen o que senten massa vergonya encara per fer aquesta visita, i preferiran fer una compra per internet. Mm. Em sembla que les dues opcions són vàlides.
0: Clar, el canvi gran va ser amb els tapers secs quan es van posar de moda. Sí. Allà és quan comença, no?
1: Sí,
0: l'èxit de les joguines eròtiques.
1: Clar, perquè en aquella època, Anna, tu te'n recordaràs perfectament, en Guillem i la Laura són més joves,

0: són més joves, però tu i jo recordem quan el sex shop era un lloc que moltes vegades havies de baixar unes escales, que era fosc, que tenia llums de neó. Jo recordo
1: era incomprensiblement sòrdid quan no ho són aquests llocs.
0: Jo recordo molt haver anat als anys 90 a Holanda i entrar en un sex shop que era com els d'ara aquí, no? Que era un lloc pintat amb colors càlids, més aviat tirant a blanquinosos, amb llum, amb gent que entrava i sortia, amb un cistell, tipus el cistell del supermercat.
2: El cartell ben senyalitzat, vull dir que...
0: Sí, sí, és una botiga més. I recordo pensar, uau, què és això? Aquest tipus de comerços no existeixen a Barcelona. I clar, això canvia molt la perspectiva, no? En el moment en el que deixa de ser un lloc sòrdid, és com que deixa de ser il·legal, no? I que tots tenim... permís i possibilitat per explorar-ho i per sentir curiositat.
1: Clar, i la rialleta, si anaves a un tupper sexy, era assegurada de molta gent.
0: I encara hi és, la sexualitat, i són converses que encara la vergonya encara existeix, i jo crec que el riure nerviós l'hem d'acceptar com una cosa normal, que encara ens acompanyarà, jo crec, durant una bona temporada.
1: Qui és més amant de les joguines eròtiques? Homes o dones? Abans la Laura deia parelles o...
0: N'utilitzen més les dones.
1: Les dones.
0: Però hem de dir que les que compren els homes també són més per dones. Perquè és cert que la indústria, en aquest sentit, està molt més focalitzada en la dona.
1: Per què?
0: Probablement aquí hi ha un tema, com sempre, de la fragilitat de la masculinitat, no?
1: És així.
0: És possible que hi hagi alguna cosa en aquest sentit. Hauríem de preguntar a algú que estigui a la indústria.
2: Tu trobes a consulta d'homes que es neguen a utilitzar joguines per aquest fet, per sentir-se menys homes?
0: No que es neguin a utilitzar-les ells, perquè és molt estrany que els homes... No vull dir estrany en el sentit de que no seria desitjable, eh? Seria fantàstic que els homes s'obrissin a experimentar, però és poc freqüent que els homes admetin experimentar o jugar amb aquestes joguines per adults. En canvi, el que sí trobem és homes amb parella heterosexual que no volen que la seva dona utilitzi algun tipus de vibrador o de succionador perquè creuen que els hi prendrà el lloc o que després... Hi ha aquest mite, no?, de que si utilitzes molt un vibrador o un succionador, després ja no ets capaç de sentir plaer.
1: Mite o pot passar?
0: Mig i mig. És a dir... Si la funció de la joguina és la que dèiem, d'afegir, de complement, de que no sigui la rutina de sempre, aleshores és mite.
1: Home, és que són tan sofisticats, i això és així, que són insuperables.
0: Són insuperables.
1: Això és així, això s'ha dit sempre, i sí que la parella pot dir...
0: Tu recordes, Anna, una vegada, no recordo quants anys fa, que en Risto Mejide en un OT li va dir alguna cantant, no recordo qui era, li va dir, ets com un vibrador, tècnicament insuperable, però et falta sentiment. No, no recordeu, això?
2: No. Devia ser principis dels 2000. És comentari de inicis 2000.
0: Va ser un comentari molt heavy. Però realment, jo me n'he recordat sempre perquè en sexualitat és així. És a dir, un vibrador, i especialment un succionador, és tècnicament insuperable. No hi ha mà, llengua, peu, penis, vulva refregada humana que pugui fer, que pugui generar aquell estímul. Per tant, si jo sempre aconsegueixo el clímax amb aquest estímul, òbviament, després tindré dificultat, però perquè el que estic fent és restringir moltíssim el meu ventall i construir vies sensorials només amb un estímul molt concret i tècnicament molt insuperable. Ara, si jo em continuo masturbant a mà, si continuo tenint relacions amb la meva parella de molts altres tipus, faig sexe oral, tenim altres tipus de joguines o no, practiquem diferents maneres de tenir sexe penetratiu, i aquí hi incorporem un succionador, aleshores fantàstic.
1: Però vull dir que entre la ploma i el succionador
0: hi ha un ventall. Bonic és poder gaudir de tot.
3: Clar, jo vinc a corroborar el que deia abans la Raquel. Jo, en el meu entorn jove, les joguines sexuals eròtiques estan molt més exteses entre les dones que entre els homes, sí, que és una minoria total. I no sé si és això que deies, masculinitat fràgil, si també és que hi ha menys oferta...
0: També hi ha menys oferta.
3: O fins a quin punt és important, també perquè no sé fins a quin punt està extès tot aquest tema de les joguines sexuals, que se'n parli més, no? Perquè crec que a les dones és molt més comú que parlin de les seves experiències, sí. En canvi els homes són molt més tancats, no? Igual també parlar-ne més pot fer que s'utilitzin
0: sí,
3: més.
0: Sí, si obríssim el camp de batalla, no? Si els homes fóssiu menys tímids en aquest sentit... I
1: més comunicatius.
0: Més,

0: Sí, i també més capacitat d'explorar, perquè és cert que n'hi ha molts que no ho han explorat, que no han, jo què sé, una cosa molt senzilla, no? Un anell pel penis, que n'hi ha de Durex, que els venen a la farmàcia. És a dir, és un joc que es pot explorar i que, a més, n'hi ha alguns que vibren i que es pot jugar amb l'anell sense necessitat ni tan sols de posar-lo a la base del penis. Pots posar-te'l a la mà i veure com és tocar la teva parella, no necessàriament a nivell genital, els pits, tocar-te tu mateix a l'esquena amb una cosa que vibra. I és un joc que és cert que els homes hi entreu menys a nivell de ser proactius.
1: Però els joves, estava parlant dels joves.
0: No es parla, els grans encara menys. O sigui, si aquest tipus de coses, si els joves no ho parlen, si els de 20, els de 30 no estan parlant, els de 70 potser no hi estan ni pensant.
1: I aquí no ha utilitzat mai una joguina eròtica, probablement.
0: Em diria que la majoria d'homes, per ells mateixos.
1: Mhm. La majoria d'homes.
2: Clar, nosaltres som les més amigues. Jo tinc la sensació que la nostra generació, si ens hem educat sexualment ja amb les joguines sexuals, amb les més amigues, és veritat que en parlem molt, però hi ha vegades que surt el concepte del fast food del sexe, no? Que aquestes joguines el que ens porten és a gaudir d'un sexe, o hi ha aquesta percepció fast food, molt ràpid i sense sentiments, que és una mica el que deies abans. Pot en aquest sentit com assimilar-se a la pornografia? O sigui, a consumir-ho tant i tenir-ho tant que acabi sent perjudicial per a les relacions sexuals?
0: Sempre hem sabut que la Polo era una tia intel·ligent.
2: Gràcies,
0: Raquel. Sí, és exactament el mateix. És a dir, genera uns estímuls. Hem de recordar que la resposta sexual és totalment polièdrica, a nivell de les coses que necessita per funcionar bé, però el cervell i el que tenim a nivell de fantasies en aquell moment, el que ens desperta el desig, és fonamental. Aleshores, exactament igual que succeeix amb la pornografia, si algú es masturba sistemàticament amb contingut audiovisual pornogràfic, requereix d'aquell tipus d'estímuls visuals i auditius per excitar-se, passa el mateix amb les joguines. I és una manera d'entrar en resposta sexual, és fast food, és que moltes vegades li diem així. Que no passa res per fer en alguns moments fast food, però hem de ser conscients de que ho estem fent. Uh-huh. I si això ens porta a perdre la capacitat de gaudir de la ploma, de gaudir de la fantasia cuita a foc lent, de gaudir de l'erotisme, cada vegada, també ho hem esmentat en altres ocasions, som una societat més hipersexualitzada però menys erotitzada. I l'erotisme és clau per gaudir de la sexualitat, i especialment per gaudir de la sexualitat compartida, no? Tot allò que s'insinua, que no es veu, que t'imagines, per portar-ho a un extrem, molt extrem, però crec que els oients entendran el que els vull dir. Jo l'altre dia els deia als meus fills, em sap tan greu que mai rebreu cartes d'amor? Em fa una pena terrible, perquè els que hem obert una carta d'amor i els que hem escrit una carta d'amor, és que és un estímul no només romàntic, sinó també eròtic, bestial. I tot això s'està perdent molt en aquesta celeritat boja de la nostra societat, no? Aleshores, hem de saber que, efectivament, els vibradors, aquest tipus de joguines, succionadors també, la pornografia, són fast food del sexe, i no ens interessa. Passa alguna cosa per menjar-se una hamburguesa amb patates un dia? No, home, no, per un dia no passa res. Però el mateix amb la pornografia, el mateix amb les joguines.
1: És que jo et confesso, quan tu has començat a parlar de joguines eròtiques i has dit plomes, antifàs i estris metàl·lics...
0: Has dit, això no és el que jo tenia entès.
1: Jo hi dic...
2: L'Anna s'imaginava una altra cosa.
1: Això són... Aviam, Guillem, has pensat el mateix.
3: A mi també m'ha sorprès, ho reconec. Sí.
1: Laura, has pensat el mateix.
2: Ho he pensat, sí, perquè pensava que no aniria per aquí, però realment si ho penses...
1: Home, sort que ho ha dit.
2: Sí.
0: Qualsevol complement... és una joguina eròtica. Qualsevol cosa que afegim, si tu avui arribes a casa i et fots un davantalet i tens relacions amb el davantalet perquè a tu i la teva parella us agrada, allò en aquell moment és una joguina eròtica.
2: I no es fast food del sexe.
1: Clar,
2: i
1: no hem parlat de les disfresses. No sé si aquest...
0: Clar, també ho són. També són joguines. Oi que una disfressa per la mainada és una joguina? I entren en jocs de rol i es fan les seves fantasies? Doncs exactament igual. Al final, els hi donem el nom de joguines justament perquè és interessant que la fantasia formi part del joc. I aleshores tot funciona bé. Si són una necessitat sistemàtica, si ens convertim en esclaus d'aquells objectes, aleshores ja no funciona.
1: Qüestió prosaica, que vaig escoltar un dia d'unes amigues. On es guarden? On s'han de guardar les joguines eròtiques si hi ha fills per casa? Perquè hi havia, doncs, allà, perquè algun dia les utilitzaran ells i més val parlar-ne o...
0: Jo crec que això és més una qüestió, home, per descomptat s'han de guardar en un lloc en el que higiènicament estiguin ben preservades, això per descomptat. I després depèn una miqueta de quin tipus de relació tinguem a nivell de, amb els nostres fills a nivell d'educació sexual. Potser no cal deixar-les a simple vista, no? Encara que n'hi ha que estan pensades per això. N'hi ha que són tan boniques les que s'allunyen més de les imatges explícites dels genitals que es poden utilitzar com a decoració. Si tenim un doble penis amb un estimulador clitorià, home, ja potser el guardaria una miqueta més, no? Perquè tampoc ens interessa específicament que un criu o una nena de 10 anys o de 12 trobin allò i es posin a experimentar. No per res, perquè la sexualitat s'ha d'aprendre esglaó a esglaó. I aleshores no ens interessa que algú que encara no ha començat a masturbar-se, de cop i volta, trobi un ploc anal o un penis doble.
1: I la sofisticació que dèiem, eh? Ara ja hi ha doncs, estris que són avançadíssims. Això anirà més.
0: Hi ha de tot. Pensa que n'hi ha
1: que possiblement aquí a la taula... No. Quin és el més sorprenent? Què ens pot sorprendre ara? Que ens haguem perdut, perquè... Ja
0: això
1: que no...
0: anirà més i a moltíssim més. Hi haurà un moment en el que...
1: Si hi ha gent hi haurà... destinada, no? Clar, estem pensant...
0: I barregem la realitat virtual i la intel·ligència artificial, Anna. És que hi haurà moments... De fet, ja hi ha coses molt sofisticades en els que tu et posaràs unes ulleres, com que se'n va veure una exposició de... virtual de Leonardo da Vinci, posaràs unes ulleres i hi haurà alguns artilugis, no?, que et provocaran sensacions i que potser et bufaran el clatell i et faran no sé què més, i tindràs una experiència sensorial totalment complerta amb joguines. Mm. Això no podem frenar l'evolució. Si podem decidir fins a quin punt incorporem això a les nostres vides i fins a on utilitzem. I com tot en sexualitat, hi haurà moments en els que més, moments en els que menys, moments en els que ho farem en solo, moments en els que ho farem de manera compartida, i tot està bé sempre i quan no sigui imprescindible i encursetant.
1: I el tema de la imaginació, sempre ho has dit, posar-hi creativitat, perquè si no, no funciona això.
0: N'hem parlat en diverses ocasions, Anna, les persones que són més fantasioses, però no només a nivell de relacions sexuals, sinó en general, Juanita la Fantàstica, els que van amb cotxe i pensen, doncs jo d'aquí 2 anys estaré fent això, o si un dia em toqués la loteria, encara que no hi juguin, o si jo fos Spider-Man faria això i allò, són persones que en general tenen vides sexuals més gratificants perquè tenen més capacitat de fantasejar.
1: Tu en segueixes comprant?
0: Jo no en compro gaires perquè
1: en tinc,
0: els que ens dediquem a això ens en donen a vegades.
1: No volia ser indiscreta, no? Però ho dic perquè la gent que en compra sempre està curiosejant.
0: Sí, sí.
2: Bueno, i que han canviat molt, perquè al principi potser només teníem dildos vaginals i ara també hi ha estimulació de clítoris i estimulació...
0: Ara hi ha de tot. I una altra cosa, Laura, no quedar-nos amb la primera prova, perquè a vegades en proves un i dius, ostres, aquesta sensació és massa intensa per mi, o no m'agrada, o no m'acaba d'encaixar, i ho tornes a provar en un altre entorn, en un altre mindset, un segon dia, i resulta que sí que t'agrada, no? Com ens passa a vegades amb la música o amb alguns tipus de menjar, hi ha estímuls que s'han de provar 3 o 4 vegades per acabar gaudint-ne.
1: Raquel Tulleuda, gràcies. Hem après, no?
2: Hem après.
1: Laura,
3: hem après molt.
0: A vosaltres, sí, ha estat una secció molt xula avui, així a 4 mans.
1: Ah, que sí, no? Jo t'ho he dit, joguines eròtiques, i mira, en Bassas ha marxat al final, però si n'ha de quedar també. I la Laura s'hi ha quedat i en Guillem igual.
2: Encantada.
1: Ens retrobem d'aquí 2 dimecres.
0: Adéu.
1: Abraçades, deixem amb la gradació.

0: Bona tarda, com esteu? Són 9:15 en punt del vespre. Comencem la graderia del balcó a la sèrie Ser Catalunya. Avui també farem doble programació, però a partir de les 9, perquè ja sabeu que és nit de Champions. Es defineix el segon finalista de la Champions entre Paris Saint-Germain i Bayern de Múnich. De seguida us expliquem tota l'última hora i també baixaran cap al final del programa el Bruno Alemany i el Fermín Suárez per comentar una mica la jugada, perquè a partir de les 9 arrencarà per l'aplicació de la cadena SER i per la pàgina web una edició especial de Carrusel Deportivo amb el Bruno al capdavant i amb tot l'equip per explicar-nos aquest partit que promet ser emocionantíssim després del 5-4 de l'anada, que dona un avantatge mínim al Paris Saint-Germain. Però la notícia ara mateix és a l'estadi Johan Cruyff, perquè el Barça femení ja és campió de Lliga, igual que ho era de la Supercopa, i amb les finals de la Copa de la Reina i de la Champions a l'horitzó, avui és el primer partit a casa des que es va proclamar campió de Lliga al camp de l'Espanyol abans de les semifinals de la Champions, i per tant avui és el dia que li entregaran la Copa de Campiones de Lliga i que l'equip podrà celebrar la festa amb la seva afició al Johan Cruyff. Per això entrem cap allà, recta final d'un partit que ha començat a 6:45 de la tarda. Napalet, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda, Tege.
0: Com tenim ara mateix minut i resultat al Johan?
1: Doncs quan falten 3 minuts per arribar al 90 més el que afegeixi l'àrbitre, el Barça està golejant el Llevant 5-0, i això que el Barça porta ja una bona estona Tege jugant amb una menys, jugant amb 10 futbolistes, perquè quan Pere Romeu ja havia esgotat tots els canvis, s'ha lesionat Aixa Càmara. No sembla res excessivament greu, però sí que ha notat una punxada a la cama, alguna cosa muscular, i ha hagut de ser substituïda. Però clar, com ja s'havien esgotat els canvis, doncs està el Barça resistint amb 10 jugadores, i tot just fa uns minuts Sidney Schertenleip ha marcat el 5è gol del Barça. La resta els han fet a Clàudia Pina per partida doble, Vicky López i Carla Julià. Avui, Pere, amb un 11 de moltes rotacions, ja ho ha dit, que amb les finals que comentaves de Copa i de Champions a l'horitzó seran dies de rotacions a la Lliga, però tot i així l'equip complint la creu d'aquest partit és el Llevant, un històric del futbol femení que amb aquest resultat certificarà el seu descens de categoria. Per tant, mentre el Barça en uns minuts, quan acabi el partit, aixecarà el títol de Lliga, el Llevant baixarà de categoria, entregarà el trofeu de campiones de Lliga al president de la federació, Rafael Louzán, també la presidenta de la competició, Beatriz Álvarez, i tindrem discursos tant de l'entrenador Pere Romeu com de la capitana Alexia Putellas.
0: Veurem què tenim temps d'escoltar i què no a quin directe a Ser Catalunya abans de les 9 de la nit, que farem el relleu amb Carrusel i també amb Hora 25. Anna, la notícia menys positiva al Barça és que Graham Hansen està de baixa. Va dir Pere Romeu que havia notat alguna coseta l'altre dia amb el Bayern, que en principi havia d'estar bé. Entenem que la baixa mèdica que li han donat pel partit d'avui és més aviat precaució.
1: Exacte, amb Graham el tema és arribar bé a la final de la Champions. Ja el comunicat del club ho diu així, té una lesió a l'abductor de la cama dreta, i l'objectiu és que estigui disponible per la final del 23 de maig contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giralde. És a dir, que el Barça tenen molt clar que no cal arriscar, i el millor serà que Graham arribi amb perfectes condicions per aquest partit de la Champions, i per tant doncs no la tornarem a veure fins a Oslo. Però per sort el Barça, que sap marcar, com està demostrant avui amb aquest 5-0 contra el Llevant, sap trobar també eines ofensives, tot i que no estigui la Noruega.
0: Pendents, per tant, d'aquest final, el Johan, ha pogut venir gaire gent, tot i que sigui entre
1: doncs
0: setmana...
1: Mira. Final del partit, ara mateix xiula l'àrbitre, per tant el Barça, que ja era campió però que ara sí ja començarà la celebració de la Lliga, de fet estan anunciant que ningú se'n vagi per fer aquesta celebració del títol. I ara que em comentaves el tema de l'assistència, TG, la veritat que una també de les males notícies del dia d'avui, no arribem ni als 3.000 espectadors, el Johan Cruyff és la tercera pitjor assistència de la temporada, 2.966 persones, entrada molt fluixeta, és veritat que és dimecres, que és un dia laborable, d'hora, 6:45 arrencava el partit, però vaja, tenint en compte la festa de després, és una mica decebedor que avui no siguin ni 3.000 persones aquí al Johan Cruyff.
0: Doncs Anna, deixem que muntin tota la parafernàlia. Si l'entrega de la Copa s'accelera, tens permís per demanar-nos pas. Mentrestant, ens anem posant al dia de tot el que ens ha donat aquest dimecres 6 de maig amb el Toni Suárez al control tècnic.

0: Vespre, com dèiem, de Champions. Paris Saint-Germain-Bayern amb els 11 de gala. El Paris Saint-Germain defensarà el 5-4 amb Safonov a la porteria, amb Zeremery fent de lateral dret, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes en defensa, Vitinha, Fabián Ruiz i João Neves al mig del camp. Per tant, la gran novetat és la de Fabián en aquest 11. I al davant, el trident format per Doué i Kvaratskhelia a les bandes i Dembélé de fals nou. El Bayern amb Neuer a la porteria, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer en defensa, Kimmich, Pavlovic al doble pivot, Olís, Luis Díaz a les bandes, Musiala de mitja punta i Kane al davant, sí que surt amb l'11 plenament de garanties. Aquest serà el duel que definirà el segon finalista de la Champions. El primer és l'Arsenal, després d'eliminar ahir l'Atlètic de Madrid per un gol a 0, un resultat que ha costat de pair a la família colchonera perquè consideren que l'àrbitre va prendre diverses decisions que els van perjudicar, entre elles un penal no xiulat a Griezmann o un fora de joc que reclamen que no es veu de manera correcta assenyalat a Simeone. Avui, l'alcalde de Madrid, Almeida, que ja sabeu que és de l'Atlètic de Madrid, ha sigut contundent.
1: Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino en mi juicio a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid.
0: Les declaracions d'Almeida dels quarts de final no les hem trobades. Les seguim buscant després de l'eliminatòria entre Barça i Atlètic de Madrid. Té sort, Almeida, que les autoritats esportives no tenen jurisprudència sobre ell, no el podran sancionar. Com sí que ha rebut una duríssima sanció la cúpula de l'Andorra, entre ells el seu propietari Gerard Piqué, perquè ja sabeu que reiteradament han tingut episodis amb els àrbitres després dels partits al municipal, i Jan Wiedemann, en Piqué l'han inhabilitat 2 mesos.
2: Exacte, dura sanció per Piqué després de les amenaces que va cometre els àrbitres en el context de la derrota de l'Andorra contra l'Albacete. Segons l'acte arbitral, en acabar el partit, Piqué hauria baixat a la zona de vestidors perseguint el col·legiat i dirigint-li frases com «sortiu escortats, no fos cas que us agredissin» o «en un altre país us rebentarien, però aquí a Andorra som un país civilitzat». Tot i així, no ha evitat una resposta contundent per part del comitè de disciplina. La sanció és exemplar, ha estat inhabilitat durant 2 mesos i sancionat amb 6 partits de suspensió per actituds considerades de violència lleu contra els àrbitres. La mateixa sanció ha recaigut també sobre el director esportiu, Jaume Nogués, que segons l'acte va arribar a dir «tant de bo tingueu un accident», ja un cop es trobava en el pàrquing, i per la seva banda el president del club, Ferran Vilaseca, també ha estat sancionat, aquest amb 4 mesos d'inhabilitació per un intent d'agressió i amenaces. A més, el membre del cos tècnic Cristian Lanzarote també haurà de complir 3 partits de sanció i el càstig es completa amb el tancament de la llotja i la zona VIP de l'estadi durant 2 partits, i l'Andorra haurà de fer front també a una multa de 1.500 euros.
0: Per tant, déu-n'hi-do, 2 mesos inhabilitat Piqué, 4 el president i tota aquesta derivada de sancions. Això pel que fa al futbol d'aquí. En futbol internacional, si parlem de sancions, la UEFA, recordeu que quan va emetre la sanció a Prestiani, el jugador del Benfica acusat d'haver proferit un insult racista a Vinícius, va demanar a la FIFA que l'ampliés a abast mundial i la FIFA ho ha acceptat. Per tant, Prestiani, si és convocat amb Argentina, es podria perdre els 2 primers partits. Tornant a la competició domèstica, aquest és un cap de setmana que pot determinar el futur d'Espanyol i Girona. En el cas de l'Espanyol, així ho ha dit el que està exercint de capità, com un dels capitans de la gespa, que és Pol Lozano. Pol Riera, bona tarda.
3: Així és, l'Espanyol ha tornat aquest matí als entrenaments i ja pensa en el partit de dissabte. S'ho juga tot al camp del Sevilla en un duel directe per la permanència. Els de Manolo venen de perdre a l'RCD Stadium contra el Madrid amb un doblet de Vinícius i acumulen ja 17 jornades consecutives sense conèixer la victòria. D'altra banda, el Sevilla va guanyar per la mínima dilluns davant la Reial Societat i ja surt de la zona vermella. El conjunt perico és 13è amb 39 punts, 3 per sobre només de l'Alavés, que és qui marca la zona de descens. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, ha parlat avui sobre la importància del que significa el duel de dissabte.
4: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres sabem on els hem de fer mal i, evidentment, sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats, podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
0: Això pel que fa a l'Espanyol. El Girona aquest cap de setmana també necessita una victòria per allunyar-se de les posicions de descens. Ja avui ha explicat el Nils Solà el que t'hi jugues, que de cara a la propera temporada ja s'ha assegurat contractualment el fitxatge d'Izan, d'aquest jugador del Cornellà que va començar la temporada cedit a l'Europa, que ara està cedit al Granada segona divisió i que ha tingut un gran impacte i que tot estava preparat perquè acabés sent jugador del Girona la propera temporada. El Nil ha avançat avui que ja està tot dat i beneït. A segona divisió, més negre ho està tenint el Saragossa per salvar-se, perquè ara mateix és a 5 punts de la permanència, després de que semblava que l'equip revifés s'ha tornat a estancar la seva escalada cap a fora de les posicions de descens. I si bé ara parlàvem del Girona i l'Espanyol, que de moment compten amb el suport incondicional de la seva afició, avui el futbolista del conjunt aragonès, Robert, ha denunciat pintades a casa seva i fins i tot que li han esbotzat la porta.
5: Respeto totalmente, ¿no? Lo que la afición pueda mostrar o decir en el campo, insultos, pitadas, cualquier cosa, ¿no? Creo que es totalmente respetable, con todo el derecho, porque estamos haciendo una temporada de mierda, pero creo que hay temas que van más allá del fútbol y que no se deben sobrepasar. Esta noche me tocó a mí, me pintaron la casa, me reventaron la puerta de casa. Creo que son temas que no benefician al grupo, porque tenemos familia, tenemos hijos y creo que hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo y diría que no beneficia en ninguna parte.
0: Per reflexionar el que ha de viure la plantilla del Saragossa. El Barça, per part seva, preparat pel clàssic de diumenge, on també pot aixecar el títol de Lliga igual que el femení, i planificant la propera temporada, el Santiago Valle la setmana passada ja ens avançava que pels vols del clàssic arribaria el representant de Lewandowski, Pini Zahavi. Doncs, com vas explicar, ja el tenim a Barcelona. Santiago Valle, bona tarda.
6: Què tal, Teje? Bona tarda. Amb dues motivacions principals. La primera és tancar, segellar la renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més opcional. I la segona és resoldre el futur de Robert Lewandowski. És veritat que Pini Zahavi també participa en d'altres operacions de mercat, porta propostes i participa de possibles operacions que pugui tenir el Barça, i segur que també en parlen, tant amb Laporta com amb Deco, en les properes hores, però les dues principals motivacions són aquestes. Robert Lewandowski i Hansi Flick, per això, en setmana de clàssic, com vam avançar fa una setmana a la cadena SER a Catalunya, Pini Zahavi ja és a Barcelona per parlar amb la cúpula esportiva del Barça.
0: Per tant, haurem d'estar atents a aquestes reunions. El Barça també pendent de com evolucionin els seus futbolistes, ja no només de cara a la propera temporada, sinó també de cara al Mundial. Avui Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, s'ha mostrat molt optimista amb la recuperació de Lamine Yamal, i us ho explicàvem, i ell mateix penjava fotos de que ja fa treball de camp i gimnàs, i també de Gavi, que sempre ha sigut una de les ninetes dels ulls del seleccionador.
7: Nico está ya alcanzando su nivel, Lamine lo va a tener también, estoy convencido, Dios lo quiera, y vamos a ver a otros grandes futbolistas seguro en este Mundial que van a demostrar el potencial que tiene futbolístico que tiene España. Gavi está en un momento ahora muy bueno, la mejor de las noticias es que también se ha recuperado, que está ya recuperado las lesiones que ha tenido y está compitiendo fantásticamente bien en su club.
0: Tindrà feina a fer la llista Luis de la Fuente. Veurem si acaba ficant-hi algú del Rayo Vallecano, que és l'únic equip espanyol que encara segueix en competició europea. Demà pot jugar la tornada de les semifinals de la Conference amb un 0 d'avantatge de l'anada.
3: Així és, el Rayo somia amb Leipzig i amb jugar la primera final europea de la seva història. Visita demà l'estadi de l'Estrasburg amb un avantatge al marcador després de la victòria per 1-0 a l'anada de Vallecas. Més de 1.600 aficionats de Vallecas acompanyaran l'equip a França per fer història. Els Íñigo Pérez venen de guanyar el Coliseum i també deixar gairebé sentenciada la permanència a la Lliga, i dilluns rebran el Girona. Aquest dimarts ha viatjat la plantilla al complet, incloent els no inscrits i Luis Felipe, que en aquest cas és lesionat. A la roda de premsa prèvia al partit de demà, el tècnic Íñigo Pérez ha dit que no pot prometre la final a Leipzig.
8: A mí nunca me gusta prometer algo que sé que no puedo cumplir. No puedo prometer el resultado de mañana, no puedo prometer que vayamos a estar en Leipzig, y creo que sí podemos prometer ser fieles y servidores és el procés que ens ha traït fins aquí.
3: Álvaro García, que es va lesionar a Atenes, arribarà al partit.
0: Per tant, pendents d'aquest partit del Rayo demà, i també pendents de més competicions europees que arriben a la fase decisiva. Per exemple, en hoquei patins, ha començat avui la final a 8 de la Champions, amb dos equips catalans, un d'ells que debuta avui, el Reus, Jan.
2: Exacte, arrenca avui a Coimbra, a Portugal, ho fa amb doble presència catalana, el Reus i el Barça, cap dels dos parteix com a gran favorit, i és que fa 8 anys ja que un equip català no aixeca la màxima competició continental. El primer a entrar en acció serà el Reus, els rojinegres no arriben en el seu millor moment, després d'encadenar 3 derrotes consecutives, i tindran un debut de màxima exigència contra el Benfica, possiblement el gran candidat al títol. L'equip portuguès, liderat pel català Pau Bargalló, només ha perdut un partit en tot l'any. El duel a partir de les 11 de la nit, hora peninsular. Abans, però des de les 8, ja en joc el partit inaugural entre el Liceu Gallec i el Porto, de moment 1-1 al descans, i pel que fa al Barça, debuta demà a les 8 del vespre contra l'Sporting, l'últim dels 4 equips portuguesos presents en aquesta fase final, en un partit que també es preveu de màxima dificultat.
0: Per tant, pendents del debut del Reus a les 11 contra el Benfica, d'Edu Castro, de l'exentrenador del Barça, l'últim entrenador que va guanyar la Copa d'Europa amb el Barça. El conjunt blaugrana, igual que el Reus, intentaran donar la campanada amb els totpoderosos portuguesos abans de que l'expedició del Barça surti cap a Coimbra, ciutat universitària, obligada a visita. El Xavi Seixó ha estat amb un dels puntals de l'equip, amb Ignacio Labart.
9: Doncs aquí estem, a la prèvia d'una final a 8 amb el Ignacio Laval. Ignacio, què tal? Com estem?
10: Què tal? Bona tarda.
9: Bueno, ganes ja, no?
10: Sí, il·lusionats, amb moltes ganes d'arribar a Portugal, fer un bon paper i portar la Copa cap a Barcelona, que ja fa molts anys que no la portem, i amb aquesta il·lusió, i la veritat que amb moltes ganes.
9: Això anava a dir, fa molt ja, eh? Ja toca portar-la ja, eh?
10: Sí, si no m'equivoco, des del 2018, que va ser el meu primer any aquí, i la veritat és que vam estar a punt algunes vegades caient a les semis en penals, en partits molt bons que no van arribar a la final, però bueno, confiats i il·lusionats de que amb el treball que estem fent podem fer una cosa important, i motivat i il·lusionat de que l'equip està a l'altura.
9: A priori és una final a 8 de màxima dificultat, perquè clar, Sporting, després pot haver un altre portuguès i pot haver un altre portuguès a la final, no?
10: Sí, la veritat és que bueno, qualsevol d'aquests partits serà superdisputat, i el que hem de tenir en ment és el primer partit davant l'Sporting. Ja ens van trobar amb ells a Argentina al Mundial de Clubs, vam guanyar el partit de grups i a la final vam perdre també per un gol, i bueno, van ser partits molt disputats, vam estar allà, i crec que l'equip pot guanyar, pot fer un bon partit i podem estar a semifinals.
9: Per la gent que ens estigui escoltant ara, l'Sporting, bueno, clar, són portuguesos, és un bon equip, bueno, què podríem destacar d'aquest equip més o menys?
10: Molt bon equip, jugadors amb molta qualitat, molt atrevits, amb un contra un, amb molt de descaro, amb experiència també, com el Nolito, per exemple, que porta molts anys allà i ja ha guanyat moltes Champions, amb jugadors amb molt desequilibri, amb molt intensos, molt físics, alguns d'ells també, un equipàs. La veritat és que són un equipàs, saben molt bé el que juguen, intensos en defensa, atrevits en atac, i crec que això demostra que som un molt bon equip. Nosaltres també ho som, i ja ho vam demostrar a Argentina davant d'ells, i crec que ho podem tornar a demostrar el dijous.
9: I com arribeu vosaltres? Perquè ha sigut una temporada que hi ha hagut una mica de tot, però bueno, ara arriba l'hora de la veritat, no?
10: Sí, segurament han sigut una miqueta irregulars, si ho comparem amb altres temporades, però bueno, crec que l'equip en partits importants ha estat a l'alçada, especialment a la Champions i, com dic, al Mundial de Clubs, i jo confiat i il·lusionat de que l'equip estarà a l'alçada, farem un bon paper, buscarem la victòria per estar el dissabte a les semifinals, però almenys donar una bona imatge, que l'afició estigui orgullosa de nosaltres, i amb tota la confiança del món de que serà així.
9: I l'última, tanques els ulls amb el Chencho aixecant la copa els dos a peus, o què, somies amb això? O què?
10: Somio, però la veritat és que l'aixecarà ell. Suposo que també amb un altre company que no seguirà. Aquests moments són pel que gaudeixin ells, i la veritat és que el capità és ell. Ell s'ho ha guanyat amb la trajectòria que porta aquí, és un exemple per tots nosaltres, igual que ho és el Pabli, i la veritat que per mi seria un orgull i em faria molt feliç que poguessin aixecar aquesta última Champions a la seva última darrera temporada aquí al club.
9: Molt bé, doncs Ignacio, que hi hagi molta sort, i tant de bo la porteu.
10: Gràcies, Xavi, moltes gràcies.
0: Gràcies, Xavi. Per tant, pendents d'aquesta final a 8, a les 11, com dèiem, debut al Reus, demà el Barça contra l'Sporting, i tampoc vol faltar la seva cita, Final Four en aquest cas, és el Barça d'handbol, que ara 8:45 acaba de començar el seu partit de tornada de quarts de final de Champions contra el Nantes, amb 2 gols d'avantatge, va guanyar 30-32 el Barça a l'anada. També tenim bàsquet europeu. Aquesta nit el València Bàsquet juga el tercer partit del playoff de l'Eurolliga contra el Panathinaikos. Si guanyen els grecs, es ficaran a la Final Four, on ja els espera el seu rival Olympiacos, i que organitzen a casa seva el Pireu. I demà comença la final a 4 de la Champions FIBA a Badalona, sense la penya, recordem-ho. Hi haurà Unicaja i Tenerife com a equips de la Lliga ACB. La penya, per cert, reprendrà el partit contra Unicaja, que van haver de suspendre fa uns dies perquè es va espatllar el marcador, el dia 26 de març, a les 8 del vespre. La penya no tindrà sanció per aquest contratemps, però sí que haurà de pagar les despeses de desplaçament i allotjament d'Unicaja el dia 26, quan hagin de tornar. 10 minuts i arribem a les 9 de la nit.

0: I això vol dir que d'aquí 10 minuts comença Carrusel, dirigit pel Bruno Alemany. Hola, Bruno, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, Teje, bona tarda.
0: Ben acompanyat, com sempre, no?
1: Sí, amb el Fermín Suárez. També et dic que no he tingut la tarda més fàcil de la meva història, però...
0: Perquè has tingut molta feina venent criptomonedes. M'ha arribat un missatge teu que si volia comprar criptomonedes.
1: M'he convertit en criptobro, no sé ni dir-ho, criptobro.
0: Criptocro?
1: Això mateix. Que no sé ni, realment no sé ni el que és, Em fan explicar-ho i no ho sabria dir.
0: Però això, qui no et segueixi xarxes, que és perquè ho entenc, que t'han fet un hack al compte.
1: Han hackejat el meu compte de Twitter, si la gent va ara mateix al meu compte, que no faci massa cas de... Bueno, que no faci massa cas mai, però avui especialment per aquest tema de...
0: És que la redacció algú ha dit que està fent el Bruno a Twitter i he pensat, no el segueixes a Instagram perquè ho ha posat allà, que no li facis cas.
1: Et diré una cosa, hi ha molta gent que m'estima perquè he rebut una llau de missatges de... Tan hackejat del compte, ho saps? Fins i tot dues hores després que hagués passat, encara rebo missatges d'aquest tipus, però...
0: I has contestat amb un telèfon i dient et truca a la BBC o...
1: No, no m'ha arribat a aquest punt, no.
0: Dóna'm un segon, Bruno, que ara parlem de la Champions, però tinc l'Anna Palet encara pel Johan. Palet, com tenim l'entrega del títol de la Lliga Femenina?
2: Doncs tenim que l'acaben d'entregar el president de la Federació, Rafael Louzán, i la presidenta de la competició, Beatriz Álvarez. Al Barça l'han aixecat Alexia Putellas i Marta Torrejón en aquesta imatge també emocionant, perquè tècnicament hauria de ser Alexia qui l'aixequés, però sempre té aquest detall cap a una de les veteranes de l'equip, cap a Marta Torrejón. Ara estan fent-se fotografies totes les jugadores, amb staff tècnic i els representants institucionals, totes elles també amb una rèplica en miniatura del trofeu de la Lliga. En són ja 11 al palmarès del Barça, 7 de consecutives, així que duent-se a terme aquesta celebració del títol de Lliga del Barça a l'estadi Johan Cruyff.
0: Ara, per com sentim la megafonia, encara no estan a punt de començar els parlaments, deu haver-hi volta d'honor, per tant ara ens quedarem amb les ganes abans de les 9 de saber si quan Alexia agafi el micro hi haurà crits d'Alexia quédate, no?
2: Doncs mira, de moment et dic que al minut 4 de partit a la grada d'animació ha cridat Mapi quédate, per tant, escolta, potser també ho intenten amb Alexia, però vaja, també vivint aquest final de temporada amb el rum-rum de totes les renovacions i que, com hem anat explicant, l'única que està ben encaminada és la de Graham Hansen, per tant serà un final de temporada emocionant pels títols que es poden guanyar, però també per les sortides de jugadores històriques que es produiran.
0: Doncs quedem pendents, no crec que ens doni temps d'escoltar jugadores, línia oberta amb la Palet per si hi ha micròfon abans de 3 minuts. Mentrestant, a part del Bruno, també hi ha per aquí el Fermín Suárez. De la Firmino.
3: Hola, Teje, bona tarda.
0: Va, allò que fa tanta ràbia. PSG o Bayern?
1: Qui vull o qui crec?
0: Qui creus?
1: Va, és que les dues diré PSG.
3: Les dues diré PSG.
0: Sí, eh? Anem amb
3: sí,
0: Luis Enrique.
3: Sí, anem amb Luis Enrique.
0: Anem amb Ousmane.
1: Sí, i amb la cinquena plaça de la Lliga Espanyola, de la Champions.
0: Sí, que hem sentit el mail del principi que deia que estava tot orquestrat, de posar una Alemanya ahí per deixar fora l'Atlético.
1: Si guanya el PSG avui, un entrenador espanyol guanyarà la Champions, igualarà a Itàlia. Ara mateix hi ha 13 Champions que les han guanyades entrenadors italians. Si guanya un entrenador espanyol, s'igualaria a 13, seria un 13 contra 13. I crec que és un símptoma de la bon estat de salut, no? de les banquetes a Espanya ara mateix.
0: La primera pilota d'or de Dembélé no la vam veure venir.
1: No,
3: impossible.
0: Però la segona encara menys.
1: Encara menys. Sí.
3: Però la segona serà per Olise, jo crec. Avui, si arrodoneix una mica l'eliminatòria, encara que el Bayern no passi, jo crec que serà Olise.
0: Veurem tants gols com a l'anada?
3: No, impossible. No, sí. Bruno?
0: Sí, és que... Vull dir, no et dic però que sigui també un partit així d'obert, anar de tornada...
3: 4 sí, però 9 seria impossible.
1: Per la naturalesa dels dos equips, veurem un partit maco, veurem ocasions, veurem gols, però jo crec que al minut 15 de la segona part, qui estigui guanyant, no diré bandera blanca, però anem a aguantar el que ja tenim. El tresoret que tenim, intentar aguantar.
0: Però ho sabran fer?
1: Ho intentaran. D'alguna manera, el PSG, si veus l'eliminatòria contra el Liverpool, són... 150 minuts de futbol ofensiu, de no parar, i al final tenim un resultat que ens porta a les semifinals, ens calmem una mica, defensem amb Marquinhos i Pacho allà a la nostra àrea a prop de Safonov i mantenim el...
3: Cosa que no vam fer amb els 5-2 de l'anada.
0: I sí que és veritat que recupera una peça com Fabián, que per defensar en pilotes importants, Eremeri de lateral et pot donar aquest doble rol.
1: És aquest tema, és a dir, recupera Fabián per Asraf, per mi Asraf és un jugador molt important per l'ascendent que té, per la seva jerarquia, però també pel que li donen pilota, és un futbolista que ajuda molt a la sortida de pilota, quan et pressionen un jugador que se la juga l'1 contra 1 et dona moltíssim, i això, Zaire Miri és molt bo, però no arriba al punt d'Asraf, per mi.
0: El Bayern és el de l'anada. Sí, sí, sí, coneixem.
3: Sí, i realment
0: mateix, va... Mateix 11 i, per tant, molt semblant.
3: I va jugar molt bé, i a més és la típica eliminatòria que, de debò, que passi qui passi, estarem satisfets pel futbol, perquè és que realment el Bayern també té una proposta fascinant, van jugar molt bé, només els hi va mancar una mica més d'eficàcia, però els de dalt també van jugar de forma extraordinària, amb Olise, amb Luis Díaz, amb Kane, Musiala és l'únic que encara no acaba de girar 100% i han estat òptim, però és un tros d'equip i realment meravella la proposta.
0: Tot això a partir de les 9 de la nit amb Carrusel Deportivo, el Bruno al capdavant, la narració del Borja Cuadrado i amb el Fermín i la resta de comentaristes habituals de Play Football. Gràcies a tots per escoltar-nos. Demà ja ho sabeu que a les 7 més balcó i a 8:45 més graderia i avui a partir de 11:45 de la nit el Larguero amb el Manu Carreño i tota la ressaca europea i també a les 12 del migdia demà que t'hi jugues amb Ansu Fati.
4: La graderia del balcó amb Cadena SER.
5: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
6: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
7: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
8: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
7: Mardel, dulces de leche, alfajores...
8: En tus postres o como snack a cualquier hora.
7: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
9: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, a l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
10: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
11: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
12: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
13: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
14: Cooperativa es informarte sobre aquellos temas que son más importantes para tú. Consum.
15: L'emperador és un peix molt valorat a la cuina mediterrània. Té molts beneficis nutricionals i una virtut que fa que puguem gaudir-lo sense complicacions. No té espines. Per aquest motiu és l'opció de peix preferida pels més petits de la casa. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlem dels beneficis de l'emperador i d'alguns consells ben pràctics per preparar-lo a casa. Benvinguda.
16: Moltes gràcies. Sí, parlarem de l'emperador, també conegut com a peix espasa o agulla pelada. És un peix gran que habita en aigües temperades i tropicals.
15: Quin tipus de peix és?
16: Es classifica com a peix blau, ja que conté més del 5% de greix, però el seu sabor i textura són propis dels peixos blancs, de carn ferma i color clar. Així que es troba en un punt entremig perfecte. Combina els greixos saludables del blau amb la suavitat del peix blanc.
15: Quins són els seus beneficis per l'organisme?
16: L'emperador és un aliment amb molts beneficis nutricionals. És font de fòsfor, magnesi i potassi i de vitamines del grup B, especialment la B12. A més, és ric en proteïnes d'alta qualitat, essencials per mantenir la massa muscular i reparar teixits. També conté àcids grassos omega-3, que ajuden a cuidar el cor, millorar la circulació i reduir la inflamació, alhora que afavoreixen la concentració i la memòria.
15: Quines són les maneres més habituals de cuinar-lo?
16: Podem preparar-lo de diverses maneres. A la planxa, per exemple, amb un raig d'oli d'oliva, sal i un toc de llimona. En adob, deixant-lo marinar amb all, julivert, vinagre i pebre vermell abans de cuinar-lo. O a la graella, ideal per aconseguir un punt fumat. També es pot cuinar en guisats o al forn.
15: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
14: Consum. Junts és cooperativa.
17: Consum entre nosotros. seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
18: valorado
17: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
18: Y otra. Valorado.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.